0: amb la guerra. Aquest diumenge el règim dels ayatolars ha bombardejat amb drons bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Era la resposta de Teheran a l'atac previ dels Estats Units contra objectius militars iranians en aquesta zona. Com a taló de fons d'aquesta escalada de tensió hi ha el control de pas de l'estret d'Hormuz. Iran manté que els vaixells han de seguir la ruta marcada si no volen ser atacats. Abbas Araghchi és el ministre d'Afers Estrangers.
1: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: Tot i que Donald Trump ha tornat a amenaçar amb la destrucció total de l'Iran, el portal de notícies Axios assegura que les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se demà a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Venezuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia.
0: Moren 11 persones en estavellar-se a l'avioneta on viatjaven poc després d'enlairar-se a Nancy, a l'est de França. Els ocupants, estudiants d'infermeria, anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes acompanyats de monitors.
2: L'onada de calor es trasllada a l'est d'Europa després de deixar temperatures rècords superiors als 40 graus a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada.
0: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals segons les previsions. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE i de llarga distància. Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que aportaran el pas del Tour de França per Catalunya.
2: Aquesta cursa començarà dissabte a Barcelona, on els hotels estaran plens i els apartaments turístics tindran una ocupació del 80%. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions d'hostaleria, preveuen que serà positiu també de cara al futur.
3: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
4: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
2: La part negativa seran els problemes de mobilitat pel pas del Tour.
0: Esports, aquest diumenge s'han començat a disputar els 700 de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadens són els primers classificats per a vuitens. Aquest dilluns a jugar el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai.
2: El japonès Ai Ogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant del Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
0: Encara a motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
2: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra la Argentina.
0: I en ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. És la primera victòria professional de Camprubí que, a priori, no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
5: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI. però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
7: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò, ¿por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, Maria Dolors?
8: Que maco.
9: Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
7: Exacte.
9: Exacte. No?
10: La Renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Llegeixo en un article de Llucia Ramis en què parla de les paretes de Sant Joan que gairebé ningú recorda l'olla fresca amb pareta de Sant Joan. I penso realment que no n'havia sentit mai a parlar jo d'aquesta olla, així que rebusco aquí i allà, i sembla que aquesta és una recepta antiga en perill d'extinció a les cases, i ja no diguem als restaurants, una mena d'escudella d'estiu que se serveix tèbia, amb cigrons, patates, ceba, carbassó, mongeta tendra i paretes de Sant Joan, una recepta de Mallorca que connecta directament amb moltes altres escudelles amb peres d'hivern a zones de la Cerdanya, del Berguedà o del Ripollès, i anant més enllà, al Piemont italià fan la sopa minestrone amb peres i fesols, o a Corea, sopes de vedella o de porc endolcides amb peres. Quina meravella tot plegat, però cap amb paretes de Sant Joan, una fruita entranyable, potser per la seva mida petita i pel diminutiu. Són extraordinàries les paretes de Sant Joan si són bones, però és veritat que cada vegada s'avança més la collita i aviat les deixarem de veure com tantes altres coses del calendari agrícola que ha quedat una mica trastocat per les altes temperatures. Sí, com sigui, les paretes santjoaneres, efímeres, estimades, que venen a celebrar l'estiu, com les figues, les nous verdes per fer ratafia, els préssecs amb la pell que surt sola o una síndria collida al punt.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
2: Molt bé. Encara que no t'ho creguis, estava sí. El cas que era època de les peres de Sant Joan.
1: Saps per què? Menys, sí.
2: Perquè en Cesc Bertran, que és el tècnic del Matí de Catalunya Ràdio, ara últimament fa dies que et menja cada dia.
1: Ah, té horta o no les deu comprar?
2: No sé d'on les treu. No sé d'on les treu, però cada dia ve amb aquelles paretes i cada dia diu, està boníssim això, amb aquella entonació que té ell.
1: No li conec l'entonació, però bé, si ho dius tu, però són boníssima, sí, ja té raó ja de comprar-se-les. Qui convidem avui al restaurant caníbal, va?
2: Doncs mira, em venen al cap unes quantes persones que podríem convidar per aquest tema, però mira, de totes em quedo amb la Rosa Gil de casa Leopoldo.
1: Sí, home, parlem de la Rosa Gil, la neta de Leopoldo Gil, que és el fundador d'aquest històric restaurant barceloní que es diu Casa Leopoldo.
2: Sí, això d'històric ho serà també per les vegades que ha passat a la història, ja que, si no ho sabíeu, avui Casa Leopoldo tanca les seves portes una altra vegada.
1: Sí, diem una altra vegada perquè si no anem mal comptats em sembla que ja en van 5 de vegades que ha tancat,
2: sí,
1: diguéssim.
2: Sí, 5 vegades ha tancat o s'ha traslladat. Aquest restaurant inaugurat el 1929 i que per 3 anyets de res no arribarà al segle de vida.
1: Mira, ja,
2: si l'haguéssim aguantat una mica celebraríem el centenari. Actualment la propietat de Casa Leopoldo és un grup de restauració barceloní que en va assumir la gestió el 2024. Van comprar el negoci a uns xinesos que el van adquirir el 2022, que va ser l'any que Romain Fornell, Òscar Manresa i Rafa Penya es van desprendre del negoci a causa dels estralls de la pandèmia. Ells el gestionaven des de 2017 i el van convertir en un bon restaurant de cuina catalana, però allunyat del que havia sigut Casa Leopoldo.
1: Sí, de fet, el restaurant, mític restaurant, va deixar de ser de la família del fundador el 2015, quan la Rosa Gil en va baixar la persiana, deia cansada de fer jornades de 12 hores.
2: Clar. Doncs, bé, avui el restaurant torna a tancar i en part la causa és aquesta motxilla històrica que ara explicàvem. El seu propietari actual explica en una entrevista que molts comensals volien respirar aquest misticisme, informar-se, i que això suposava molta feina i moltes hores al personal, i avui en dia el sector de la restauració no està per gaires romanticismes.
1: Sí, una entrevista Time Out amb Ricard Martín, que també llegim allà que la seva ubicació històrica, que està al Raval, doncs òbviament genera inseguretat i frena alguns clients. En fi, el cas és que Casa Leopoldo torna a tancar, no sé si a l'espera que algun valent el vulgui tornar a ressuscitar,
2: sí,
1: no sé jo.
2: L'actual propietari ho deixa a l'aire, diu, bueno, si algú vol agafar.
1: No crec, la Rosa segur que no, o sigui,
2: no.
1: Que nosaltres aquí sí que la convidarem, òbviament, a que vingui, li servirem, bueno, el que tu vulguis que li servim.
2: Li fem cua de bou, veure com ens queda a nosaltres.
1: Marca
2: a veure,
1: de la casa.
2: Sí, a veure què ens en diu.
1: De la seva casa.
2: Sí.
1: I qui més convidem avui al restaurant Caníbal?
2: Doncs hauria de venir un home del temps, en Francesc Mauri mateix.
1: Sí.
2: Que vingui en Mauri mateix i parlem del temps, de la calorada que fa i de les que vindran. Un fet que han de tenir en compte tots els treballadors que fan la seva activitat a l'aire lliure, com per exemple els agricultors i els treballadors que acullen la fruita a aquesta època.
1: I tant, bàsicament cal adaptar doncs això, els horaris, el clima, les temperatures que farà, equipar adequadament el personal que està treballant allà a ple sol i quan calgui, doncs aturar l'activitat, és a dir, para màquines.
2: Para màquines. Això és el que ja apliquen diverses explotacions agrícoles de les Terres de Ponent. Aquesta setmana llegim al Segre que els responsables de camps de fruita comencen la recollida a les 6 del matí per evitar les hores de més calor. I a partir de llavors treballen de manera intensiva fins a les 2 del migdia, si el temps ho permet. Si s'ha de parar abans, es para abans.
1: Es para abans. I tot això, doncs, amb subministrament abundant d'aigua, gorres, protecció solar, roba de màniga llarga, encara que no vingui gens de gust, però sí.
2: Sí, sí.
1: El Francesc Mauri, que el convidem.
2: Doncs el podem convidar uns préssecs, uns paraguaians de la zona d'Aitona, on vam anar fa cosa d'un any, acompanyats també per pics de calor.
1: Sí, però bé, nosaltres què vam fer? Res, mitjoreta de collir préssecs, no ens queixem
2: i
1: ara,
2: en vam tenir prou.
1: I en vam tenir prou. I encara tenim un últim convidat.
2: Ui, mira, em vull pensar bé el tercer convidat, perquè és per parlar d'una de les notícies que crec que m'ha apassionat més d'aquesta temporada.
1: De tota la temporada?
2: Ha arribat ara cap al final.
1: No de la setmana.
2: No. De la temporada crec que està en el top 3 de notícies que més m'han apassionat.
1: Jo crec que ja sé per on vas. Digue'm, va.
2: Mira,
1: i llavors què?
2: Mira, convidaré l'Enric Calpena.
1: Ah.
2: Saps? De l'Enguàrdia.
1: Sí, home, clar, que el conec. Sí,
2: eh? Doncs,
1: aquí.
2: Doncs que vingui l'Enric Calpena. Perquè estic segur que el tema l'interessarà. Igual que molts ramaders catalans. Atenció, pareu l'orella. Llegeixo el titular. Un pastor austríac, cansat dels atacs de llop, posa una armadura a les seves ovelles.
1: A totes les ovelles?
2: A totes les
1: ovelles.
2: Totes
1: amb armadura?
2: Totes amb armadura.
1: Uah, sí.
2: N'he vist la fotografia, ja t'ho dic, les ovelles porten una mena de malla, com de reixa, negra, per tot el cos, amb unes punxes que van sobresortint per tot arreu. Més que un ramat d'ovelles, sembla un grup de clients d'un club de sadomaso, posats
1: ben
2: a quatre
1: vist,
2: grapes.
1: Ben sí, vist,
2: no, no, tenen aquest aspecte.
1: Sí, no sé com us coneixes tan bé, però ho has clavat ara mateix.
2: M'ha sorgit, sí.
1: Sí, ho has clavat,
2: doncs,
1: sí,
2: allà sí. És una reixa que fa 1,5 metres de llarg per 1,6 d'ample que embolcalla l'animal. És com si ovelles quedessin embolicades per aquesta d'allòs.
1: Vaig a buscar la fotografia ara, a veure si la trobo.
2: Quedaràs impactada. I pesa això només 2 quilos. Vull dir, tampoc és una armadura de ferro colat que pesi 30 quilos. Vull dir que les ovelles tampoc pateixen un excés de pes. Diu el pastor que si un dia el llop clava queixalada a la malla, se li passaran les ganes de tornar-ho a fer mai més.
1: Mira, ara l'he vist.
2: Estàs flipant o no?
1: És impactant. Home, tu has dit això del club de sadomaso, però també podria ser un vestit del Paco Rabanne.
2: També?
1: Tu saps que el Paco Rabanne feia aquells vestits? Home, doncs també.
2: Si Paco Rabanne tingués un ramat d'ovelles...
1: Segur que les vestia així, seguríssim. Sí, sí, sí. I l'Enric Calpena, que ens l'imaginem vestit així?
2: Em costa molt.
1: Em costa
2: molt.
1: Que vingui vestit com vulgui i que el convidem.
2: No, doncs li fem una mica de xai a l'estil austríac, però que vagi en compte amb les espines.
1: Amb les espinetes i els ossets. Doncs ja els tenim a tots. Rosa Gil, convidadíssima. Francesc Mauri també. I Enric Calpena. Pena, tots avui, que gaudirem d'una bona conversa i de la Dolors, que ara ens canta el menú, va. Dolors, què tal? Bon dia.
3: Bon dia i ben tornats.
2: Gràcies.
3: Penúltim menú de la temporada.
1: Ostres,
3: la setmana vinent, últim dia que obrim.
1: És veritat. Programa especial,
3: Us hem preparat una sopa freda de meló amb pernil de periodista. Uns lletons amb salseta de cuiner igualadí i una amanida de temporada que servim amb gelat de mostassa i dissenyador.
1: Gelat de mostassa, tu.
3: Sorprenent i boníssim.
1: Tan creatius a la cuina avui.
3: I per començar, què us vindria més de gust? Tenim cuixetes d'arqueòloga guisades amb birranci i cebetes, cocotxes de jardiner al pil-pil o bé un arròs a banda amb lloms de pagesa.
2: Què fem? Les cuixetes d'arqueòloga?
1: És que tant de les ovelles i tot això... Sí. Avui hi ha potop, per cert, Vull dir que no marxis molt lluny. T'has de menjar tot això, però que ho sàpiga la gent, Que és l'últim hi ha potop de la temporada.
2: I ja veuràs què porto.
1: Sí, què fem? Les cuixetes d'arqueòloga?
2: Cuixetes d'arqueòloga.
1: Això.
3: Bona tria, aquestes cuixetes d'arqueòloga amb birranci. Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. amb Paula Molés. La resta de dies, tancat per descans del personal.
1: Òscar Guayabero i Sandra Lozano, ben tornats a la taula del caníbal. Com esteu?
4: Molt bé, aquí estem.
5: Molt bé, Paula.
1: Conscients que és l'última secció de la temporada, sí?
5: Sí. Quina pena.
1: Una mica de tristor, un aplaudiment. Una mica, eh?
4: Bueno, ja ho allargarem d'alguna forma.
1: Sí, home, aquest duet no es pot acabar aquí, això, no es pot acabar aquí. Bé, amb l'Òscar Guayabero després parlarem de disseny, i avui la cosa fa estiu, ja us ho avancem ara, però anem primer als principis de tot, sempre. Història, antropologia, gastronomia amb la Sandra Lozano. Va.
0: Sopa prehistòrica amb Sandra Lozano.

0: I com ja sabeu, Sandra Lozano, doctora en arqueologia a la Universitat de Barcelona, ha treballat com a historiadora al Bulli Foundation i també ha estat docent d'història de la cuina a diverses universitats. A més, co-creadora del podcast Gastromovides, és a dir, l'escolteu aquí i també allà, i monologuista. Déu-n'hi-do tot el que hem après amb aquesta sopa prehistòrica aquesta temporada, perquè hem passat pel paleolític, pel neolític, per tot arreu. I, clar, bàsicament hem parlat, oi, Sandra, de menjar, és a dir, de teca, de coses físiques, no líquides, sí. Però avui acabarem justament una mica brindant perquè ens endinsarem en els orígens del vi, el com i quan comença aquesta relació dels humans amb les vinyes, que jo no en tinc, no sé si l'Òscar, absolutament cap mena d'idea sobre això. És a dir, que t'escoltem, a veure.
1: Sí, avui vinc a parlar una mica de beguda, perquè és veritat que hem parlat molt del menjar, i vinc a parlar-vos de la fascinant història de la domesticació de la vinya. La Vitis vinifera silvestris, que és la versió salvatge de la planta que coneixem avui, ja apareix a Europa fa 2 milions d'anys en zones a tocar del Mediterrani, com ara els Pirineus, els Alps o el Caucas.
0: 2 milions d'anys, acabes de dir, i si alguna cosa és pres és a ubicar les coses, paleolític inferior, vol dir
1: exacte.
0: Això, més o menys.
1: Sí? Més o menys, sí.
0: Més o menys.
1: Exacte, la història de la vinya corre paral·lela a la dels homínids, i quan els homínids van arribar a Europa, com els heidelbergensis, els neandertals i més tard els sapiens, se la van trobar i van conviure. Ara bé, d'aquella època no en sabem gaire res més, no tenim proves directes de cap mena d'interacció.
0: El que sí que sabem, que a mi això m'ha fet molta gràcia, és que aquesta connexió entre els nostres avantpassats i els fruits, que ja començaven a fermentar, té com un nom curiós, no?, en el món científic, que és la hipòtesi del mico borratxo.

0: crisi del mico borratxo. A veure, explica'ns això, Sandra.
1: Sí, aquesta és una proposta del biòleg Robert Dudley. Uh-huh. Ell explica que als homínids tenim un olfacte dissenyat per detectar els fruits en el seu punt òptim de maduració, que és quan tenen més calories. El cas és que en aquest punt els fruits tenen tant de sucre que comencen a estar una mica alcoholitzats a causa d'una fermentació espontània. De fet, està demostrat que aquella època vam desenvolupar l'enzim per metabolitzar l'alcohol. Aquesta habilitat era un avantatge evolutiu fantàstic per als caçadors-recolectors, perquè recollir les fruites una miqueta alcoholitzades els despertava la gana, cosa que feia que mengessin més i es nutrissin millor. Una estratègia fantàstica, però clar, també t'alegrava una mica el dia.
0: Sí, sí, no? O sigui, jo vol dir que podria ser, no?, que en aquest paleolític que ara dèiem ja es consumissin begudes semblants una mica al vi, no?, o sucs de raïm, que al fermentar-los es convertissin en vi, ni que fos de manera, això que deies tu, accidental. Vull dir que ningú, òbviament, ho buscava, això, però hi era, no?
1: És clar, és clar, podria ser que els neandertals i els sapiens ja gaudissin d'uns sucs de raïm una mica alcoholitzats, el que avui en diríem vins de fermentació salvatge,
0: home,
1: o
0: home,
1: de maceració carbònica,
0: sí,
1: no?, que diria els Antelles.
0: Vins naturals, sí.
1: Sí, però la part realment increïble arriba amb el neolític, perquè la vinya es domestica.
0: El neolític ja vam aprendre, oi, que es domesticaven cereals, moltes plantes, en aquest cas la vinya.
1: Ja, però és que la vinya silvestre era una planta molt complicada, molt complicada, perquè a diferència dels cereals, era una planta dioica.
0: Dioica, què vol dir això?
1: Dioica significa que els sexes estan separats. Hi ha plantes mascle, que fan pol·len, i plantes femella, que donen fruit. A més, a la natura, a la Vitis vinifera silvestris no fa gaire pol·len, així que la domesticació era un repte gegantí, perquè veien que hi havia plantes que donaven fruits, no massa, i altres plantes que no donaven gaire fruits. Llavors, imagineu-vos, si seleccionaven les plantes femella, només aquestes es quedaven sense la pol·linització, i aquestes plantes no donarien fruit. Si ho feien bé i sembraven les llavors del fruit, tindrien 50-50% de possibilitats de femelles i mascles. I llavors tindrien un camp amb la meitat de plantes que donen fruit i l'altra meitat que no donen fruit. I això no és el que passa avui dia.
0: No,
1: no? Amb les vinyes?
0: No, no. Avui ens assegurem el fruit, no?
1: Exacte. Clar, no tenim mig camp estèril com hauria sigut amb la Vitis vinifera silvestris, no?

0: O sigui que la cosa no devia ser... Devia tenir una certa complexitat, vaja, no? Però com es passa d'aquesta vinya salvatge i gairebé impossible de domesticar a la vinya que coneixem avui, eh? Mm-hmm. I com van arribar a aquesta conclusió de mascles, femelles i tot això.
1: Exacte. Doncs a mi això em sembla una bogeria històrica, mm-hmm, que volia explicar-vos, perquè us podeu creure que es va aconseguir domesticar perquè els humans van seleccionar els pocs exemples de vinyes hermafrodites que existien com una mutació genètica estranyíssima.
0: Oh.
1: S'estima que hi havia únicament un 2 o 3% de vinyes hermafrodites i són aquestes específicament les que han trobat i es van seleccionar. Sí, és a dir, vam actuar els humans com una mena de filtre radical de selecció, replicant massivament un error genètic per canviar la biologia de la planta. Pensar-ho bé, bàsicament vam fer un copiar i enganxar d'un mutant de la natura fins a convertir-lo en la norma. I això vol dir que el vi que bebem avui existeix gràcies a aquest hackeo genètic prehistòric. De fet, avui dia totes les vinyes del món són hermafrodites i venen d'aquesta mutació raríssima.
0: I els hi devem a ells que, bueno, tampoc sabem com ho van deduir. No,
1: no ho sabem, no ho sabem.
0: Una cosa...
1: No ho sabem, però això ens parla de l'interès que tenien en aquesta planta. Mm. Tot i que, com deia, a la natura dona pocs fruits, però potser ja havien comprès el potencial d'aquests raïms.
0: Això, mm-hmm, això que deies abans, eh? aquesta alegria una mica, no? I que s'havien detectat perfectament. Eh?
1: Sembla que aquells primers micos borratxos en sabien molt més del que pensàvem.
0: No, això ens ha quedat clar durant, diguéssim, tot l'any, mare de Déu, tot el que els hi devem, tot i més.
2: Aquesta necessitat de fugir a nosaltres mateixos ve de lluny, eh? És a dir, que amb el vi o amb qualsevol altra cosa, també es parla de l'ús dels fongs i d'altres històries que diuen que va suposar salts evolutius,
1: bueno,
2: no sé ben bé.
1: De fugir o de connectar, eh? Òscar, què penses?
2: Bueno, fugir, connectar, no sé ben bé. Jo diria que en segons quins casos... Però bueno, de fet, ara les vinyes encara són més estranyes, perquè, si sabeu, totes les vinyes estan empaltades.
1: Sí,
2: és a dir, totes les vinyes del món, no, del món no, d'Occident, neixen, com d'una forma les empelten amb una altra perquè no puguin tenir la filoxera, i llavors d'aquí surt la... Que a mi, com m'ho van explicar, em va semblar una bogeria absoluta.
1: És que el vi és un miracle, és un miracle que el tinguem, sí, efectivament.
0: Sí, sí. Interessantíssim, ha sigut un plaer escoltar la Sandra Lozano aquesta temporada del Paleolític sense foc fins a totes les grans revolucions de la cuina que hem descobert. Ens retrobem al setembre segur. Gràcies, Sandra, ens quedem
1: a vosaltres.
0: Ja hem dit que la cosa va de... que fa estiu, amb guayabero.

0: totalment diferents. Amb Òscar Guayabero.
1: I ara arriba el moment, diguéssim, d'endolcir una miqueta aquesta prehistòria. Hem dit que avui la cosa feia estiu, i és que avui amb l'Òscar Guayabero, dissenyador de capçalera d'aquest programa, anem a un dels grans invents també de la humanitat, déu-n'hi-do, que són els gelats, o la nostra relació amb el gel, que una mica aprofitarem per parlar de tecnologia, perquè és que, clar, hi ha molta tecnologia al darrere, no?, de poder menjar-nos aquest gel, no?, de menjar coses gelades. Com ens ho farem, això? Avui toca parlar de gel, eh?
2: Doncs sí, de fet, qualsevol xerrada sobre menjar acaba sent una xerrada sobre moltes coses, sobre la política, sobre la sociologia i també sobre tecnologia, clar.
1: Sí, sí.
2: I els gelats són una excusa per parlar de tecnologia. Quan diem gelats, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred. I aquestes màquines acaben produint textures completament diferents. Per això m'agrada pensar que els gelats són una mena de mapa tecnològic del món, no? Els italians, els nord-americans, els japonesos, els indis o els mexicans no només mengen gelats diferents, sinó que han inventat maneres diferents de congelar, no?
1: Els primers gelats, no?, el començament de la gelateria eren aquests sorbets, i que els italians, ara començarem amb ells, perquè hem de començar amb els italians, són una mica els inventors del gelat, però allò a mitges, eh? Ara ho entendrem.
3: Un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limón, è vero limón, ti piace?
1: Paolo Conte deu ser la persona que ha cantat més vegades el gelat, o que més vegades, no?, s'ha posat per cantar el gelat. Però a veure, expliquem això de la innovació italiana, amb el món dels gelats.
2: Doncs sí, la gran innovació italiana no és el fred, sinó és l'aire. És a dir, la màquina tradicional del gelato, del gelato al limón, que diu el Paolo, la mantecatore, congela i remena i la barreja alhora, però ho fa molt lentament. I això significa que incorpora molt poc aire. Quan mengem un gelato artesà, estem menjant una preparació molt densa. Hi ha més matèria i menys aire que en molts altres gelats. Per això el gust és més intens. De fet, podríem dir que la història del gelato italià és la història d'una màquina pensada per evitar que entri massa aire.
1: Però un bon dia arriben els nord-americans i decideixen que, sabeu què, farem tot el contrari que els italians, no?
2: A doncs veure. Sí, el gelat sual, o el soft serve, és gairebé una enginyeria de l'aire, però al contrari, les màquines injecten aire mentre es congelen la barreja. Això produeix aquella textura lleugera, esponjosa, gairebé de mousse, no?
1: Ja.
2: I a partir d'aquí apareixen les empreses que desenvolupen màquines específiques. La gran revolució arriba als anys 40 i 50 amb fabricants com la nord-americana Taylor Company, que és com la, diguéssim, la icona de les màquines de fer gelats,
1: sí,
2: que encara avui domina gran part del mercat, almenys als Estats Units.
1: Aquest, el soft serve que ara deies, és el que se serveix perquè la gent tingui una referència a les grans, i no vull dir marques, però ara tots ho sabrem, les grans multinacionals d'hamburgueses.
2: Efectivament, aquella cosa que tu fas així amb la palanca
1: així amb la
2: i surt,
1: surt
2: una barreja que va fent com aquella espiral.
1: Exacte, cap amunt, que es
2: cap
1: queda
2: amunt.
1: Cap amunt. Però bé, aquesta màquina és força sofisticada.
2: Sí, perquè dins hi ha un cilindre metàl·lic refrigerat a temperatures molt baixes, la barreja líquida de llet i sucre i greixos entra en el cilindre mentre una hèlix o agitador va contínuament girant, però la clau és que al mateix temps una bomba injecta aire de manera controlada. És congelar, batre i airejar simultàniament. Quan prems la palanca, el gelat surt directament del cilindre amb aquella forma helicoidal tan característica que dèiem ara, sí. I la diferència és que un gelat artesanal pot tenir aproximadament un 20 o un 35% d'aire, i en canvi un soft serve arriba fàcilment al 50%.
1: Ja, els americans estaven fent... És capitalisme, amic meu, vull dir, estan guanyant molts diners aquí. Si un 50% és aire, o sigui, estem menjant aire, no del tot, però gairebé.
2: Sí, però no, això no és necessàriament dolent.
1: Ja.
2: M'explico. L'aire modifica la percepció de la temperatura, la textura i el gust. Fa que el gelat sembli més lleuger i es fongui més ràpid a la boca. Però sí, fa gràcia perquè és una demostració perfecta de com la tecnologia també expressa valors culturals, no? Si el gelato italià diu més gust,
1: clar,
2: el soft serve diu més volum. Val?
1: Ara anem a veure com s'ho fan, ens ha quedat clar, com s'ho fan els italians, que la revolució dels nord-americans, però anem a veure ara com s'ho fan al continent asiàtic. I, home, la primera parada és al Japó, on hi ha uns gelats que, déu-n'hi-do, ja fa uns quants anys que trobem aquí, que són els famosos kakigori. són fascinants. Oi que sí, no? Aquelles muntanyes gegants de gel, ho podríem descriure així, ho sembla, no? Com una muntanya de gel. No hi ha crema aquí, com a Itàlia.
2: No hi ha crema.
1: I a priori, si no hi posem coses, tampoc hi ha gust, eh? Ara estava pensant. Una altra família de gelats, diguéssim.
2: Aquí són una família nova, que són els gelats raspats, que els hi diuen.
1: Uh-huh.
2: El Japó, com trobem, com tu has dit, el kakegori, i la màquina no congela la barreja làctea, sinó que parteix d'un bloc de gel... massís,
1: mm-hmm.
2: sí, sí, aigua congelada, mm-hmm. i es raspa amb una precisió extraordinària, com tots els japonesos, fins a obtenir una mena de neu molt, molt, molt fina. El rodat és gairebé eteri, no tens la sensació de menjar gel, tens la sensació de menjar una mena de núvol fred, no?
1: Mm-hmm.
2: I aquí són on els kakigori es converteixen gairebé en una arquitectura efímera, perquè el gelat raspat es va acumulant en forma de muntanya molt lleugera dins d'un bol. I a diferència d'un granissat o d'un gel picat occidental, les escates són tan fines que pràcticament no es perceben individualment.
1: Mm-hmm.
2: La sensació, com dic, és d'una neu acabada de caure.
1: Mm. No sé si l'heu tastat, aquest gelat, perquè ara dèiem els nord-americans ens venien aire, bueno, aquí, déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm. Perquè això és, però... és aigua gelada i raspada, vull dir.
2: Bueno, però aquí el però kit és, són els xarops.
4: És molt efímer, no?
2: És molt efímer.
1: Sí, les,
4: no?
1: De...
4: Sí, sí. O sigui, que les de menjar...
1: Rapidet.
2: Sí, mes d'agost o juliol aquí a Barcelona, precis de Gràcia, dura...
1: 30 segons.
2: Menys d'un gelat a la porta d'un col·legi, que diuen, no?
1: Sí, sí. Es poden afegir coses, diguem-ho això. Vull
2: sí.
1: dir, xarops, un sabor...
2: Tradicionalment eren xarops, però no eren uns xarops qualsevol. Els més antics eren de matcha, el té verd japonès. També n'hi ha de maduixa, de meló, de yuzu o de sucre moré.
1: Mm.
2: El líquid no es posa només a sobre, sinó que es va incorporant per capes perquè el gust es penetri en aquesta muntanya de gel que estem prenent.
1: Com un pastís. Una mena de pastís.
2: Com un pastís, exacte. Sí. De fet, els kakigori contemporanis es construeixen com pastissos.
1: Sí.
2: A dins hi porten, hi poden amagar crema, fruita fresca, pasta de mongeta vermella dolça, que es diu lanko, o mochi. Quan els talles, amb la cullera descobreixes que té diferents com estrats.
1: Aquí,
2: no?
1: Això ja m'agrada més.
2: Això és una mica més office, eh?
4: Sí, més sofisticat.
1: Una mica de cosa. Deixem el continent asiàtic i encara ens queda una última parada i la farem a Sud-amèrica.

0: Òscar, em sap greu. O sigui, a mi i a la Sandra ens agrada Bad Bunny. Sí, no, que dius que te'n vas, on te n'has d'anar?
1: No, el Biel Benito em cau molt bé. Ah? No tinc cap problema. No, mai he entès el que diu, però em cau estupendament.
0: Sí, i la música, que no et fa moure una mica el cos, és una
1: mira,
0: cosa meravellosa.
1: Mira, l'altre dia que el reggaeton és com la música que ajuda més el cervell a relaxar-se, una cosa d'aquestes. Sí, perquè és tan previsible que el cervell es posa en modo automàtic, diguéssim.
0: És per això que l'hem posat. Jo l'havia de colar, encara que fos el penúltim programa de la temporada. I benvingut sigui Bad Bunny, que clar que sí. Bueno, tot això és com a excusa, perquè el pobre Bad Bunny ja sabem que és de Puerto Rico, però anem a Mèxic.
1: Anem a Mèxic.
0: Que està un amic, no acaba d'estar a prop, però bé. Què passa a Mèxic amb els gelats, va?
1: Doncs a Mèxic, i a bona part d'Amèrica Llatina, hi ha els raspados, que els hi diuen, no? Mm-hmm. Que és una cosa semblada al que hem dit dels japonesos, però encara més manual. És una màquina que és força elemental, és altre cop un bloc de gel, una raspadora manual o mecànica i tiramilles. Llavors el gelet es converteix en encenalls i després s'afereixen xarops pues, de fruita, de tamarindo, d'hibiscus, de, en fi, llet condensada, del que sigui, no? M'agrada perquè ens recorda que una tecnologia no ha de ser complicada per ser eficaç, no? De vegades, clar, un raspador manual pot competir amb una màquina industrial molt sofisticada que injecta gel, aire, que dèiem abans, no? Mm. Sempre es tracta de trobar la tecnologia adequada, un concepte que ja n'hem parlat aquí en aquesta secció.
0: I encara que soni Bad Bunny, anem a l'Índia un moment, perquè no sé com es diu el gelat allà, que ells fan aquests batuts, no?, amb iogurts i coses així com molt espaciades, entenc que deu anar per aquí la cosa, no?
1: Doncs sí, és el kulfi, que sembla que jugui a una altra lliga. El kulfi gairebé comença amb foc en comptes d'en fred. No? A diferència del gelat, el kulfi no és un batut, cosa que resulta en unes postres sòlides, denses i congelades, similars al gelat tradicional occidental. Així que, de vegades, es considera una categoria diferenciada dels postres làctics. A causa de la seva densitat, el kulfi triga més a fondre's que els gelats normals, els occidentals, i per fer-lo, la llet es cou durant hores i hores perquè es redueixi i es concentri. Mm. I després s'hi afegeixen cardamomo, safrà, pistatxo, i es congela amb motlles. Mm-hmm. Els resultats són molt densos perquè no hi ha batut ni hi ha aire, i de fet, si l'italià i el nord-americà controlen l'aire i el japonès controla el gel, l'indi controla l'evaporació.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, ja quina complexitat.
0: Dit, que, sí, ara, mira, això del motllo em feien pensar que no n'hem parlat, però amb els gelats domèstics, clar, que sempre acabem fent, no?, una mica a casa, sí, sobretot si hi ha nens, potser, que hi ha aquests motllos fantàstics que poses coses i al final dius, mira, ja ho hem fet, no? Però
1: em fa pensar... A mi m'agrada molt els de iogurt.
0: Veus? Clar. Mm. Exacte, pots afegir coses, frites.
2: Jo faig de plàtan, tot l'estiu faig de plàtan. Totes les bananes que es queden així com
0: més madures,
2: les congelo i faig gelats.
1: I de fet, acabar la temporada amb aquest tema em sembla molt xulo, perquè, bueno, seguim amb els paral·lelismes en la teva secció, Sandra. Tu avui has parlat de beure en comptes de menjar, doncs jo avui parlo de fred en comptes de calor, no? És a dir, sempre hem parlat d'escalfor i de com cuinar, no?, en foc, i avui, l'últim programa, doncs, parlem de lo contrari, perquè la civilització no només consisteix en dominar el foc, sinó també consisteix en dominar el fred.
0: Escolteu, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer, com hem après, realment, interessantíssim. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: I ara va, escoltem el nostre estimat Salvador García Arbós, que també és molt, molt fan de Bad Bunny, a veure qui haurà vist avui a la sala d'un restaurant. Penúltim programa de la temporada i acabarem, com no podria ser d'una altra manera, amb un nyapo top. Vinga, fins ara.
3: Un restaurant caníbal a Berlín, a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
4: Vaig veure que demanava el mateix que l'altra taula. Un xic per curiositat i una mica per enveja, una mica i força, desitgem allò que tenen els altres. El talent, la riquesa, la parella, les amistats, la casa, les vistes, el vi, fins i tot allò que mengen amb tanta afició i silenci. Hi ha coses que es poden somiar i d'altres s'han de tastar. En flaire nas que no en tastaràs. Una foto o un vídeo a les xarxes socials pot desencadenar el desig. Llegint silenci a la llista de plats de la carta no sol fer ni fred ni calor. El cant dels plats fora de carta pot ser seductor si és molt insinuant. Però no hi ha res tan persuasiu com l'espectacle just davant dels teus morros oliosos. La litúrgia de preparar un còctel, l'elaboració des de zero d'un steak tartare, flamejar els taps de Cadaqués o la crep siseta, quan et pelen una taronja sense tocar-la amb cap dit, o la preparació minuciosa, hipnòtica i elegant d'un cafè de filtre o d'un espresso manual. Fascinant. Què els ha portat aquella taula? Doncs això, jo vull el mateix.
3: Restaurant Caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés a Catalunya Ràdio. Nyap o top?

0: Marta, perquè avui per última vegada aquesta temporada, és a dir, allò que podríem dir per rematar-ho com Déu mana, arriba el servei de verificació gastronòmica del restaurant Caníbal, encapçalat, creat, dirigit per Gerard Jubany, més conegut com a Nyapotop, què tal?
1: I dirigint un equip format per mi.
0: Tu t'ho fas tot, eh?
2: Els millors equips són aquests, eh?
0: Mira, la voluntària d'avui ja ho sabem, el gènere, per aquesta veu. Qui tenim aquí?
1: Doncs mira, la propietària, anava a dir, d'aquesta veu, segur que no és la paraula correcta, no. Però avui s'ha ofert com a voluntari una persona que està molt al dia en tot això que ens agrada del món de la cuina i que ha vingut al restaurant Caníbal molt feliç i contenta perquè està d'aniversari, està de celebració, concretament celebra els 25 anys de la revista Cuina, de la qual ella n'ha estat directora els últims 5.
0: Sí, i aquesta veu era la de Judit Càlix per molts anys. I felicitats, Judit, què tal?
2: Moltes gràcies. He parlat abans d'hora.
0: No. Quin goig que fa, quin goig que fa sempre la revista, que nosaltres he de dir que la rebem a la redacció i és una cosa que fa molta il·lusió, treure-li el plàstic i fullejar i tot això, però aquesta fa especialment goig. 25 anys, eh?
2: Moltes gràcies. 25 anys, 300 números.
0: És veritat.
2: L'altre dia el cap de redacció, el Ferran Caldés, va fer un exercici de... Bueno, de fet, surt aquí.
0: Els números,
2: no?
0: Sí, és veritat.
2: Més de 1.000 entrevistes, no sé quantes, tropecientes mil també de receptes. Els ingredients que més... Això és curiós, que de totes les receptes, els ingredients que més sovintegen en les 4.000 receptes que tenim són l'oli, l'arròs, el tomàquet i la ceba. O sigui, coses ben senzilles.
0: Doncs aquest número, com dèiem, fa molt goig. Hi ha hagut diferents redaccions, al darrere d'aquests 25 anys, diferents també direccions. Tu vas agafar el relleu dels Socarrats, me'n recordo quan van venir allà a Sants, que encara teníeu la seu a la, de la revista Cuina. Ara fa 5 anys, però quin és allò que podríem dir el segell Càlix? Allò que dius, això em fa especialment orgullosa de la meva etapa com a directora.
2: Bé, cada director al final imprimeix el seu segell. Jo el que sí que he mirat d'incloure és el màxim de dones possibles en el món de la gastronomia. A nivell de cuiners, d'artesans, doncs costa més que es vegin, no? Perquè no hi siguin, moltes vegades ens falta aquest cop de mà, i això és una de les primeres coses que vaig voler fer, no? Que hi hagués molta presència femenina, després també reivindicar sempre i encara més la cuina catalana, evidentment passada pels sedars de les modernors actuals i de les tècniques i de la maquinària, dels utensilis, que això no ho neguem pas, i que sigui... Sobretot, Cuina no és una revista només de cuina, no hi ha només receptes. Sí. És cultura gastronòmica, al final. Al final, quan menges i veus, això que diem en el lema, tenim un lema aquí sota del títol, que és menjar, beure i viure, no? El viure, no? Tot això que ens fa compartir les estones més importants de la vida, que al final passen al voltant d'una taula.
0: I saps què? Ara estava pensant, això no ho hem explicat mai, i jo no sé si la Judit no ho sap, però el Jubany sí. Jo vaig conèixer el Jubany gràcies a la revista Cuina.
2: Jo em vaig enamorar
0: d'ell gràcies a llegir-lo a la revista Cuina.
2: Els dos heu estat col·laboradors de Cuina.
1: Sí.
2: Perquè tu també.
0: Sí, alguna vegada, però és veritat que el Jubany, crec que va ser el Socarrats, que et va encarregar un article sobre què?
1: Les paelles, no? Sobre com eren les paelles, les que complien tots els cànons, exacte.
2: El recordo, aquest reportatge.
0: Jo també el recordo.
1: Necessitava els Socarrats un article una mica més així estripadet, deia, escolta, per què no m'escrius alguna cosa sobre...
0: Llavors jo vaig veure la revista, vaig llegir i dic, qui deu ser aquest Gerard Jubany que ha escrit aquestes coses? I llavors vaig descobrir que rondava per aquí per la ràdio.
2: T'haurem de recuperar, perquè jo així com a destraler i com a punt irònic tinc un altre col·laborador teu, que és...
0: Quin de tots?
2: El Salvador García Ró.
1: Home.
2: Vull dir que una abraçada des d'aquí.
0: Sí. Home, és que val a dir que moltes de les signatures d'aquesta revista compartim allò que es podria dir plantilla. Salvador García Arbosa, l'has dit, Carme Gasull, Marc Casanovas, Toni Massanés, però va, confessa, o sigui, quin és el pitjor, és a dir, el que et fa patir més, aquell que es publica demà a la revista i encara no ho ha entregat, o sigui, el gandul que espera l'últim moment.
2: T'ho puc dir perquè, a més, és el Toni Massanés.
0: Què dius?
2: Sí, sens dubte.
1: És un home molt ocupat,
2: i li perdonem sempre, evidentment. evidentment.
0: Ah, el Toni,
2: però,
0: eh?
2: Sí, sí.
0: Vaja, vaja. Jo pensava és, el Badó, eh?
2: A vegades ens fa patir. Bueno, són dels dos. El Badó sí. És molt de discutir els temes que tracta i de parlar-ho sí. Tot molt.
1: Em diuen, demà a tal hora ho tindràs. I tu ja saps que no. Li dius que sí, però tu sí, ja saps que no sí, i comptes sí. Que serà una mica...
2: Exacte, sempre li dius uns quants dies abans del tancament perquè així t'arribi a l'hora.
0: Permetem que ho faci, això. Ara ho comentàvem. La versió digital està fantàstica, meravellosa, però allò que dèiem, el valor del paper, i pensar en les fotografies, no? Perquè aquestes revistes, sobretot, hi ha molt contingut, però entren pels ulls, i hi ha fotògrafs fantàstics aquí dins, com és la Becky Lawton, que em sembla que ha fet la fotografia de portada, Enrique Marco, Mariona Villavieja, Pep Montoya... algun secret inconfessable, perquè tot quedi tan maco, ben posat, tan bonic i tan ben fet, que després nosaltres anem a fer aquestes receptes i no sé jo.
2: Bueno, de vegades...
0: De vegades sí, però
1: el carinyo,
0: bueno, aquest pastís de...
2: El carinyo sempre és el secret. Sí. Però a banda d'això... Compte que aquests fotògrafs que has anomenat doncs, també tenen un equip d'estilistes i cuiners, o sigui que aquí darrere hi ha gent que són cuiners. I
0: o sigui,
2: que
0: fer una foto pren molt temps.
2: Molt. Per exemple,
0: no sé quanta estona fer una foto a la revista.
2: Potser el pastís, bueno, tot un matí, una sessió doncs, d'un reportatge central poden estar ben bé doncs, des de la primera hora del matí doncs, fins a l'hora fins al migdia. L'estilista més et diuen no, i que hi hagi una mica doncs, d'aquí perquè és una coberta molt neta, però a vegades que diuen una miqueta de sucre per aquí o una
0: branqueta
2: de canyella, sí que sigui tot així com improvisat, doncs que doni aquest toc casolà i bé...
0: I però qui cuina aquests plats? Cuineu vosaltres des de la revista Cuina per fer les fotografies o qui ho fa?
2: En aquest, per exemple, per inspirar-me, en el de la Carme Ruscalleda...
0: La Carme, uns fideus...
2: Sí, això és...
0: Fideus a banda.
2: Exacte, això és cuinat per la Carme i la Becky fa la foto.
0: Ah, ella mateixa, la Carme ho ha cuinat?
2: Sí, sí,
0: I
2: sí.
0: I on ho ha cuinat, a casa seva?
2: Ah, sí, al seu estudi. Ah. En aquest cas, sí.
0: Molt bé, a l'estudi de la Becky.
2: Sí, i ella al seu estudi, doncs, té ja els plats, una cuina... Cada reportatge és un món. Uh-huh. I cada reportatge necessita una intervenció diferent.
0: I hi ha una picada d'ullet sempre a la revista Cuiners, una mica, jo sempre m'he pensat en Nyapotop, perquè hi ha aquí al final, no?, que feu productes nous, sí. Que llença al mercat, que a vegades jo sempre m'inspiro amb això, dic, mira, el Jovany t'ha enviat alguna vegada alguna fotografia d'això per un Nyapotop.
2: Sí. No saps la il·lusió que em fa estar aquí, perquè
0: segur?
2: A més...
0: Segur?
2: Sí, però és que a més a la Paula li he dit més d'una vegada, a mi el Nyapotop és el...
0: Mira, veus?
2: El caníbal és... és 80% Nyapotop.
0: Mare de Déu, escolta, no ens passem tampoc, eh?
2: Vull dir,
0: jo trobo que
2: tinc aquí davant.
1: La Judit té molt bon criteri, com ha demostrat la direcció d'aquesta revista.
0: Va, ja explica-li, perquè és que no pot tardar més la Judit. Està ansiosa ja per saber que t'està.
2: Tinc molta gana.
1: Avui he portat un producte que potser ens serviria per una festa d'aniversari.
0: Ah.
1: Potser una mica més infantil que els 25 anys d'una revista, però serviria per celebrar un aniversari. El que segur és que és un producte cinematogràfic, perquè avui tastarem unes crispetes amb gust de plàtan.
0: Oh.
1: Les porto...
0: Ai,
2: a veure,
0: saps,
2: el plantejament...
1: Atenció a la sorpresa. Sí. Palomites dulces, sabor plàtano.
2: Bueno, el color denota que és plàtan,
1: sí.
2: Són ben
1: sí,
2: groguetes.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: i jo no t'havia dit mai que l'única cosa del món mundial que no he tastat... Bueno, que és que no puc tastar, que no suporto és el plàtan.
1: Això és, això és una cosa
0: veritat,
1: molt estranya
0: sí, sí.
1: Que et passa a tu.
0: A dins del control, la Gisela i l'Albert fan cara de sorpresa.
1: De com pot ser que una persona no li agraï
2: no
1: el plàtan?
0: Em pagueu 1.000 euros i no
2: em
0: menjo
2: no
0: plàtan,
2: plàtan.
0: Però menjaré les crispetes a un gust de plàtan.
1: Ja veuràs, ja veuràs.
0: Ai,
1: doncs
0: sí.
1: Escolta'm, us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, que els he trobat, tres arguments en contra, i després vosaltres em feu el tast i dicteu sentència.
0: Doncs comencem pel bo i millor, que són els tres arguments a favor.
1: El primer argument a favor és la innovació, la creativitat, que diria el Ferran Adrià. Sempre està bé innovar i explorar nous gustos i noves versions d'un producte, sempre i quan no parlem d'un plat o d'una recepta arrelada a la història i als sentiments d'un col·lectiu, que llavors ja entres en el terreny del sacrilegi. Les crispetes permeten això, permeten innovar. En fem unes amb gust de plàtan? Doncs mira, ho tirem endavant i no seran pitjors que les crispetes aquestes de colors dolces que ja fan, que a mi em sembla un producte... Tinc el mateix trauma que tu amb el plàtan, maten, jo el tinc amb les crispetes dolces.
0: El millor del món, les crispetes dolces.
2: Home, les crispetes... On vas a parar?
0: Les heu de mesclar amb les salades.
1: Tenim aquí una sibarita de les crispetes. Doncs el primer argument a favor seria la innovació. Anem. Segon argument a favor. En aquest cas, com a mínim, cap xef ha posat en risc el seu prestigi apadrinant una animalada d'aquestes, tal i com hem vist tantes vegades abans, com el David Muñoz fent dònuts, el que fa els torrons de mil gustos, els de totes aquestes coses. Per tant, aquí ningú s'hi ha jugat al prestigi. I el tercer argument a favor, per dir-ne un, perquè m'ha costat una mica, és que és un producte català, posats a buscar-li coses bones.
0: Ja.
1: De vegades portem coses molt estranyes que venen de països llunyans. Recordem, per exemple, aquella beguda de soda amb gust de bacon que vam tastar en aquest espai.
0: Sí.
1: Però aquesta vegada no ens ha calgut anar gaire lluny, perquè això està fet per aquí a Girona.
0: Per aquí, a prop, sí. Avui tastem crispetes amb gust de plàtan amb Judit Càlix, directora de la revista Cuina, i aquests són els tres arguments en contra.
1: El primer, que això és una mena de campanya de màrqueting, eh? Veiem que a la bossa de les crispetes hi ha un Minion, el veieu aquí?
0: Sí.
1: Això és perquè l'1 de juliol s'estrena una nova pel·lícula d'aquests personatges, dels Minions, que tenen el plàtan com a aliment preferit, d'aquí el gust de plàtan d'aquestes crispetes.
2: Va, ja ho entenc.
1: I a veure si amb la tirada de la pel·lícula doncs la gent s'anima a tastar això, que potser t'ho vendran a fora de les sales de cinema, alguna cosa d'aquestes.
0: Minions i Monsters.
1: Sí, perquè és la nova pel·lícula.
0: I Monsters està escrit en blau i a dins hi ha algunes blaves, de crispetes.
1: Sí, però de moment el gust que ha de tenir això és de plàtan. De tota manera, això ho venen a les botigues normalíssimes. Sí, això t'ho trobes allà. Segon argument en contra. El gust de plàtan pot arribar a cansar. O sigui, les crispetes són un aliment molt lleuger, no atipen, però el seu consum requereix temps. Són lentes de menjar, perquè te les vas menjant una per una, no sé que te les fotis a grapats, que tampoc seria el cas. Això vol dir que si optes per aquestes crispetes que tenim aquí, estàs consumint, no sé, quanta estona estàs consumint crispetes amb gust de plàtan. Que una et pot fer gràcia, dues, tres, quatre, però quan portes un quart d'hora menjant crispetes amb gust de plàtan, pots dir, saps què? I el tercer argument en contra seria els ingredients. En principi, unes crispetes són una elaboració senzilla de fer, només intervenen dos o tres productes, no? El blat de moros, i poses una cullerada d'oli, i si ho remates amb una mica de sal al final, però en aquest cas la llista d'ingredients creix molt i ho fa a base de sucre, fins a 6 lletres S, d'aquelles que... Sí, són colorants, emulgents, antioxidants... Sempre diem que sospita de les llistes d'ingredients molt llargues, aquí és llargueta, la llista dels ingredients.
2: És tot pel plàtan, això.
1: És tot pel plàtan.
0: La culpa tot és dels Minions i del
1: plàtan. Per tal de no posar-hi plàtan de veritat, han hagut de posar-hi moltes coses diferents. Tres arguments a favor i els tres arguments en contra estan exposats. Ara arriba el moment, si em permeteu, obrir aquesta bossa i que l'aroma de plàtan inundi l'estudi.
0: Gràcies.
2: Jo espero molta olor a plàtan, a veure.
1: No sé què dir-te.
0: Encara, no us ho dic jo, que encara m'agradarà. Si no fa... Tasta.
2: Ai, no fa olor.
0: A sucre, de moment, oi?
1: Sí.
0: A sucre.
2: Una crispeta, una mica.
1: Una crispeta endolcida.
0: Tu primer,
2: jo primer,
0: sí, clar.
1: Menjar crispetes i parlar per la ràdio són dues activitats que no es porten bé.
2: Se sentirà el soroll i tot.
1: Bueno, perquè després et queda una crispeta al mig del coll, això passa.
0: Coneixent són.
2: A veure, el punt de plàtan...
0: Una mica hi és,
2: però és... Jo m'imaginava, saps aquelles llaminadures en forma de plàtan?
1: Sí.
2: Que tenen molta... fan molta olor a plàtan i tenen molt sabor de plàtan, però no és això.
1: Hi ha alguna diferència entre les crispetes blaves i les grogues?
2: A veure, deixa'm tastar.
0: Sí. Jo m'he tastat una blava.
1: La Judit ja està bevent aigua, perquè és que això se't queda al mig del coll.
0: La blava és com de carmel,
2: de carmel i dolça, normal i corrent.
0: I l'altra és la dolenta, la de plàtan. Sí.
1: La plàtan, eh? Però tu veig, Paula,
0: si
1: que ho estàs,
0: blaves,
1: però ho estàs tolerant bastant
0: bé. Ho estic tolerant bastant bé.
2: Perquè el tant % de plàtan està molt equilibrat,
0: podríem
2: dir.
0: Sí.
1: Jo no vull influir en la decisió. Comencem, anem a dictar sentència, no?
0: Va.
1: A veure, li pregunto primer a la Judit. Si haguessis de situar aquestes crispetes dolces amb gust de plàtan en un punt de la línia que va del producte top, el producte nyap, on el situaries?
2: Ai, per poquet.
1: Recordo que tens la sortida diplomàtica del PSE.
2: Sí, jo que he dit un 4, si és d'un 1 al 10, un 4 i mig.
0: Un 7 baix.
2: Sí, sí, diria, sí, sí, sí. Mm. Seria un nyap, però comestible.
0: Un nyap comestible, està bé, sí.
1: Val. I tu, Paula?
0: Faria un 7, també.
1: Un 7, o sigui, tenim un 7 baix i un 7. Per tant, podem arribar a la conclusió que ens trobem davant d'un producte...
0: Sí! Ho hem salvat, més o menys. Però mira que ve plàtan a l'últim Nyapotop de la temporada, mare de Déu. Judit Càlix, de veritat, moltes gràcies. I llarga vida a la revista Cuina, eh? Com a mínim 25 anys més. Li desitgem, eh?
2: I el caníbal ho pugui veure, també.
0: I tant, esperem. I avui, mira, semblarà fet a posta, això, fet a propòsit, però la Judit, no ho hem dit, és d'Igualada. I avui l'especialitat anem a Igualada, amb un restaurant que em sembla que coneixes, el restaurant Caprici d'Igualada, sí?
2: Sí, a ple centre d'Igualada. Sobretot les nits d'estiu a la fresca són fantàstiques i s'hi menja molt bé.
0: I a nosaltres ens ha agradat especialment perquè cuinen i saben tractar molt i molt bé els menuts. En parlàvem fa poc, eh? I el

0: pot ser molt elegant. En aquest cas els fem a la brasa perquè agafin aquest punt torrat i profund, mantenint alhora una textura molt melosa i delicada. Després hi afegim la piparra fresca, que dona cruixent i un punt vegetal, lleugerament picant, i una maionesa de llima i alfàbrega que porta frescor i equilibra el conjunt. És un plat que representa bastant la nostra manera de cuinar, respectar productes tradicionals i portar-los cap a una versió actual, directa i molt gastronòmica.
1: I fins aquí el caníbal d'avui. Ens veiem diumenge vinent, últim menú de la temporada, amb un programa especial dedicat a la pesca, als pescadors i a les peixateres i als peixaters. Serà, com sempre, a la una del migdia. Canviarem el menú, òbviament, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
2: Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron.
3: Aquesta necessitat de fugir de nosaltres mateixos ve de lluny, eh? És a dir, amb el vi o amb qualsevol altra cosa, salts evolutius, bueno, no sé ben bé.
4: De fugir o de connectar, eh? Òscar, què penses?
3: Bueno, fugir, connectar, no sé ben bé. Jo diria que en segons quins casos...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales.

0: sociales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas i a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb un possible maltractament.
2: 2 morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels 2 vehicles.
1: Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les 3 Xemeneies a Sant Adrià de Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada. Aquest dilluns continua prohibit el bany a la platja de l'Almadrava, a Ventallós i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, mentre es descontamina la zona de les restes d'una balena en descomposició.
2: El cetaci va ser retirat ahir de l'aigua amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. Un cop extret l'animal, els treballs se centren en la neteja de la sorra i de l'entorn per garantir que la zona pugui reobrir-se al públic amb totes les garanties sanitàries. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat quins seran els següents passos.
3: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
2: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins.
1: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són els primers classificats per a 8ens. Aquest dilluns es juga el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai.
2: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat 7è i Àlex Márquez 5è.
1: Encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
2: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I aquest dilluns arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número del món i vigent campió Jannik Sinner i del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic.
4: Fins aquí les notícies.
5: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
7: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
5: Per orelles fines i cors oberts.
7: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
5: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
7: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
7: Però què pensava que era la intel·ligència?
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre... Quina fet, m'he posat nerviós, collons!
6: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal, com esteu? OpenAI, Google i els seus models d'IA han resolt problemes matemàtics que feia dècades que ningú resolia, i això fa plantejar a molts experts en tecnologia i en educació: està perdent sentit estudiar matemàtiques si les màquines ja en resolen els problemes?

0: preguntes, que el que fan és obrir encara més interrogants. És una pregunta que de seguida traslladarem al nostre primer convidat, perquè avui comencem el programa conversant amb Jani Roca, un gran expert en cultura digital i, sobretot, jo diria que un home ple de sentit comú. I també parlarem del Mundial de Futbol amb Jordi Urbea. Continua sent un gran aparador publicitari per a les marques. Amb Elisabet Colobardes parlarem de si la IA ha de ser molt més humana. I per acabar, revelarem coses que probablement no sabeu de la Digital Papa Catalunya. Quin desplegament tecnològic va ser necessari per garantir les telecomunicacions amb Àlex Carballo. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

0: Avui estem molt contents que el Genís Roca torni al programa, però és que sempre és un plaer i sempre és necessari escoltar la seva opinió raonada i meditada sobre l'actualitat lligada a la tecnologia i la innovació, però sobretot lligada a l'ésser humà, com el que ha de ser el centre al voltant del qual girin els invents i la tecnologia. Jo diria que és l'home del sentit comú davant dels gurús, els visionaris i la gent que gairebé anuncia la fi del temps amb tanta intel·ligència artificial i tanta innovació. S'agraeixen veus com la del Genís que ens diguin calma i no ens posem nerviosos. Genís Roca, què tal? Com estàs?
1: Hola, feliç.
0: Molt bé, estàs d'acord amb aquesta frase que deia?
1: Sí, sempre em fa vergonya quan parlen de mi, però t'ho agraeixo, es notava el carinyo.
0: Es nota calmat, no? Jo crec que ets l'home que parla fa més anys aquí a Catalunya de tecnologia amb d'altres, però com ho fas des de la calma i des del sentit comú?
1: És que passen els anys i es demostra que tot això demana un temps, i que la gent ho... Una cosa és el ritme en el que te presenten la tecnologia i una altra cosa és el ritme en què nosaltres l'anem assimilant i l'anem incorporant. I com que el destí de tot això és que l'anem assimilant i l'anem incorporant, fem-ho bé. Ara estem tots hiperventilant amb la intel·ligència artificial.
0: Aquesta histèria digital que vivim.
1: I tot això, que ja veuràs, portem 4 anys parlant-ne. I va molt ràpid. Bueno, va molt ràpid. Porto 4 anys parlant-ne i tot just estem anunciant que passarà, o que està passant, però que no s'ha completat. Si portem 4 anys parlant-ne, jo crec que encara faltaran 4 més, això hauran sigut 7, 8, 9, 10 anys, calla que no siguin 15, agafa't, corda't bé el cinturó i condueix per la carretera, que això és un cotxe, no és un coet.
0: Pep Guardiola diu, acorda del cinturó, que ens ho passarem bé. Jo crec que, no sé si ens ho passarem bé amb la intel·ligència artificial, ens ho passarem
1: home,
0: bé,
1: sí? Sí, i tant. I donarà problemes, com tantes coses, però podria valdre la pena.
0: Podria valdre la pena. Expliquem que el Genís Roca fa moltes coses, eh? És consultor, és president d'Accent Obert, una fundació dedicada a impulsar la cultura catalana en el món digital, que n'hem parlat, participa i participava en governs d'entitats com el RAC, Museu Picasso, i assessora governs, institucions, i ha escrit un llibre sobre la IA. És a dir, és cert que ja teníem calculadores a les escoles, continuem aprenent, multiplicant, dividint, quan parlem de la intel·ligència artificial que ho resol tot, no? Per tu què és aquesta intel·ligència artificial? L'altre dia parlava, si t'escoltava, una xerrada de software. Com l'expliquem a algú ara mateix que viu a Berga i que no té idea de la intel·ligència artificial?
1: És una baula més en el procés de digitalització de la societat. És a dir, nosaltres vàrem començar primer digitalitzant el que és la gestió. Amb els primers ordinadors vam començar a posar informàtica a la comptabilitat, les nòmines, el magatzem, l'inventari, vàrem fer tot aquest viatge. Avui no queda cap empresa que no tingui digitalitzada la gestió. Ja no es pot presentar una factura en paper. La factura ha de ser electrònica, la recepta de la farmàcia és electrònica. Vull dir que hem anat informatitzant les coses de gestió. Ara són dies, no? La declaració de la renda se presenta online, ja no pots presentar la trimestral d'IVA en el taulell, l'has d'anar a presentar online. Les coses de gestió, fem-ho fàcil, factures, comptabilitat, nòmines, tot això va per internet.
0: La transformació digital. No?
1: La nòmina t'arriba al banc, ja no hi ha allò que et donen un sobre el dissabte i si ho fan té pinta de que és il·legal. Vull dir que les coses oficials passen per internet. Això va ser la primera transformació digital. La segona transformació digital, el que vàrem endreçar són els punts de contacte, el relacional. Ara li dius a la teva parella que arribaràs tard al dinar amb un WhatsApp, tens xarxes socials, envies correus electrònics, el que és venda, prevenda, postvenda, atenció al client, tot això passa amb suport digital. Les trucades telefòniques són suport digital. Hi ha molta gent que ja no paga en efectiu, pagues amb targeta, però tant cada pagament és una transacció econòmica. Però de cop i volta, la gestió és digital i la relació, les converses també són digitals. Quan tot és digital, tots són uns i zeros, i quan tots són uns i zeros, tot és susceptible d'aplicar-li matemàtica a lo bèstia, de començar a fer sumes, restes, multiplicacions, estadística inferencial. La IA és això. La IA és agafar tota la informació que tens, que és tot, aplicar-li models matemàtics i deduir què passarà, inferir quin serà el següent pas.
0: Que és la revolució inevitable, que de fet doncs, la IA és la protagonista, el llibre que el Genís va publicar ho va fer fa gaire, amb aquest títol, la revolució inevitable, no? Aquesta revolució en la que tu dius que passem d'una societat industrial a la societat digital i que era inevitable, no?
1: Per això que et dèiem, si tot es va recolzant en informàtica, tot va generant rastre digital i la IA, insisteixo, és un punt més d'inflexió. Al final, si tot està digitalitzat, deixem-ho operar. La intel·ligència artificial no podia haver arribat abans, perquè abans hi havia coses que no estaven digitalitzades, però ara comença a estar-ho tot. Hi ha gent que això, amb això s'esgarrifa, i fan bé, d'esgarrifar-se, tenim problemes. Però també és veritat que amb aquesta tecnologia poder et podran atendre millor la teva salut o poder podran personalitzar-te millor.
0: Tu ets que estàs a favor o estàs en contra? És a dir, la IA, alguns diuen, no? La IA és la fi de tot el que coneixíem, som els orígens d'un nou món, el qual potser els humans ni tan sols formaven part. I s'han dit moltes coses, però tu com dius, la pel·lícula futurista Blade Runner succeïa el 2019 i els cotxes volaven, no, aquí no volen, el 2021 els ordinadors es revelaven. Doncs, a veure, jo crec que passen coses, sí que estan canviant algunes professions, no? I ens està traient aquestes tasques rutinàries, però no està canviant tant la IA, no? Com diuen alguns experts.
1: Canviarà molt. El que passa canviarà és que molt, hem caigut amb la trampa aquesta de blanc o negre. Aquesta bipolaritat ciutadana de o estàs a favor o estàs en contra.
0: I tu estàs a gris o estàs Geni Roca, m'interessa
1: saber. Doncs depèn. Ja, això té greus problemes i grans oportunitats. Llavors, el que no s'hi val és ser càndid i només voler veure les oportunitats, o no s'hi val ser un plom i només veure els problemes. Això tocarà estar atents. Això és com dir-me, els cotxes què? Bé o malament? Home, depèn. Mira, em posaré estupendo. Val? Quina és la tecnologia més antiga de la humanitat?
0: El foc.
1: El foc. I el foc dona pel sac? Molt.
0: Home, ens ajuda a cuinar cada dia.
1: Ens ajuda a cuinar, ens dona llum, ens escalfa, però també ens crema. Ens han cremat amb la planxa, ens han cremat amb el tub d'escapament d'una moto. Els meus pares, els teus pares, els nostres pares durant generacions. Cuidado! No toquis, que et cremarà. I ens hem cremat igualment. Hem perdut patrimoni, es va cremar Notre Dame. El foc és una tecnologia que ens ha donat molts problemes, però no hem estat mai disposats a prohibir-la o a impedir-ne l'ús. Això sí, tenim cos de bombers, tenim regles antiincendis, tenim extintors, tenim mesures, tenim lleis contra els piròmens. Vull dir, una tecnologia pot donar problemes i el que fem és formació i regulació. Però el que no fem mai és prohibir-la i abandonar-la. No crec que abandonem la IA per por que et faci. El que haurem de fer és posar-la sota control i administrar-ne els usos, però això podria acabar bé.
0: Deies, hi ha coses que ajuda molt, d'altres no tant. Diferenciem una mica avui amb tu, Geni Roca, els problemes que hi veus i les oportunitats. Comencem pels problemes. Creus que es perdran dels llocs de treball? Seria aquest un problema? Digue'm els altres problemes que veus tu en aquest cas.
1: Sempre que et vegi un problema t'hi posaré l'avantatge al costat.
0: Val.
1: Anem a aquest dels llocs de treball.
0: Els llocs de treball.
1: Tu ets un empresari i veus que fent servir IA te pots estalviar 4 hores d'una persona. Hi ha dos tipus d'empresaris. El que diu, buah, si són dues persones, estalvio 8 hores, em foto una al carrer. I això és una manera de pensar. Però hi ha una altra manera de pensar, que és, acabo de guanyar 8 hores al meu equip. A què el dedicaré?
0: A ser més creatius.
1: Hi ha gent que quan veu 8 hores de temps disponible, pensa en estalvis. Hi ha gent que quan veu 8 hores de temps disponible, pensa en inversió. Hi ha gent que amb aquestes 8 hores pensa el meu equip, què més pot fer? Què més podem fer? Volem créixer, volem ampliar, volem nous mercats, volem nous productes, volem noves idees. Acabo de guanyar temps per pensar. Hi ha gent que pensa així. Hi ha gent que pensa, ui, 8 hores, em foto un al carrer. Són dos actituds davant de la vida. No és culpa de la IA, és que tu tens una manera d'entendre els negocis. La IA el que està fent és posar-nos davant del mirall. Hi ha gent que em diu, hem posat una IA en la policia de Chicago, l'hem entrenada amb l'històric de la policia de Chicago i ens ha sortit insuportablement racista. La IA és racista. Dic, no. L'històric de la policia de Chicago és insuportablement racista. La majoria de les coses que li estem veient a la IA ens estan posant davant del mirall. La IA no treu llocs de treball. Hi ha gent que només pensa en retallar despesa, retallar despesa, retallar despesa.
0: Retallar costos.
1: I aquest tipus de gent no fa créixer un país.
0: Digue'm tres professions que segur que es mantindran i digue'm tres que desapareixeran a llarg termini per culpa de la IA.
1: No t'ho sé contestar. Jo diria que els llocs de treball que persistiran són els de la gent que sap pensar, que sap entendre el que passa i que sap prendre decisions. I una decisió pot ser aquí hi posaria o aquí no hi posaria. I pensa una altra cosa. Per molta IA que tu hi posis, la responsabilitat sempre és d'una persona, física o jurídica.
0: Sí, però estàs d'acord, i aquí no m'ha explicat, Jani Roca, ara no cal recordar a una empresa molt coneguda que m'explicava que el Departament de Comptabilitat els hi va dir als seus comptables: escolteu, a partir d'ara les factures ho fa molt més ràpid una IA, posarem a una IA a fer factures i per tant ens agradaria que aprenguéssiu a programar, d'acord?
1: Sí, però...
0: ja que els hi diem als comptables.
1: No,
0: és a dir...
1: però això és la història de la vida, eh? Quan l'Ajuntament de Barcelona va posar semàfors, van fer falta menys guàrdia urbana, perquè abans n'hi havia una a cada cantonada i ara hi ha un semàfor. Quan tu truques al telèfon aquell d'assistència, hola, i te diuen premi l'1, si vol no sé què, premi el 2, això és un punyetero robot, i abans hi havia algú atenent. Totes les tecnologies de la història de la humanitat treuen llocs de treball. El meu pare era pagès i quan va arribar el tractor eren menys gent a segar. La descripció de tecnologia és una eina que t'ajuda a fer una feina. Totes les tecnologies de la història de la humanitat treuen feina. Quan va arribar a la primera comptabilitat, la primera comptabilitat va treure feina als comptables. Vull dir que tu ara em dius, en el Departament de Comptabilitat ara les factures ho farem diferent. Bueno, és que abans del programa informàtic de comptabilitat hi havia 20 persones escrivint coses en llibretes. Totes les tecnologies de la humanitat treuen feina. Si voleu, ens posem a lamentar-ho, però insisteixo.
0: M'agrada molt.
1: Totes.
0: T'he de preguntar sobretot també sobre la IA agèntica, com el ChatGPT. Tu dius, ChatGPT és com l'oracle de Delfos. Tu li preguntes el que et dona la gana i et contesta el que li dona la gana i no saps d'on ho ha tret, no? Aquesta és la part més rellevant en aquesta... Ho parles amb ironia, no? En aquest sentit, no? D'aquesta IA generativa.
1: Hi ha dos tipus d'IAs. A mi no m'agrada parlar de generativa i no sé quin rotllo, aquestes coses tècniques. Hi ha dos tipus d'IAs. Amb les que pots parlar i les que fan coses. Llavors, ChatGPT és una IA amb la que parles. Tu parles i ella contesta.
0: Molt, clar, simpàtica, per
1: cert. Sí, va de contestar sempre, eh? Vull dir, té la necessitat de contestar. Aquesta és una màquina per contestar. I, en canvi, per exemple, Claude, que també se'n parla molt últimament, està més orientada a fer coses, més que no pas a tenir converses. Claude, hi ha dos tipus d'IA. Per depèn de quines feines, jo en vull una que faci coses, investiga'm cada dia la competència i fes-me un resum del que has vist, investiga'm cada dia el BOE si ha sortit algun concurs públic que jo m'hi voldria presentar. Aquest tipus d'IAs que fan coses em porten a un camí, i el tipus d'IAs que contesten coses s'han de fer servir diferent.
0: Que es diuen agents, que se li diu agents d'intel·ligència.
1: M'agraden més les que fan coses.
0: Els agents, els que et contesten correu.
1: Coses, les que fan
0: tu,
1: coses.
0: Tu, Genís, ho fas servir per contestar correus? T'he de preguntar, sí?
1: No, per contestar correus, no.
0: No?
1: No, però per analitzar tendències, sí.
0: Val.
1: Si agafes i dius, aquestes són les meves fonts d'informació. De què vam parlar ahir? Què hi ha més? Què hi ha de destacable que em pugui interessar a mi? Buah. M'ho assenyala amb el dit i després jo llegeixo, però acabo de guanyar molt de temps, eh?
0: No, jo també l'he fet servir per investigar, és a dir, tu li pots preguntar el futur de com veu el futur del català d'aquí 10 anys, com veu el futur del canvi climàtic d'aquí 10 anys, és a dir, totes les preguntes, l'únic que, clar,
1: això em posa nerviós.
0: Sí, perquè li has de fer recerca profunda, després li has de passar dades...
1: En base a què? En base a què em contestes?
0: Amb totes les dades que té.
1: Ja, no, totes les que té és una merda. Totes les que té, hi ha molta porqueria en aquest món de Déu. Això és com... L'altre dia un polític me deia, he preguntat a la IA sobre mi i el que diu, dic, home, el que diu és la mitjana del que hi ha de tu, i de tu hi ha gent dient de tot. Hi ha preguntes que contestar-te amb la mitjana no és satisfactori.
0: Ja. Un altre tema, avui amb Jani Roca parlant d'intel·ligència artificial. A tu també et preocupa, n'hem parlat moltíssim al Revolució, si Europa continua depenent tant tecnològicament dels Estats Units i la Xina, estem perduts. Quina és la teva opinió de la sobirania digital i de que anem una mica, com sempre, lents, no? Sempre ens passen per davant, no? Per tot arreu.
1: He estat repassant la documentació i enlloc està escrit que Europa tingui el privilegi de dirigir eternament l'univers. No està escrit enlloc que nosaltres tinguem superioritat sobre la resta de pobles del món. Llavors, no està escrit enlloc que nosaltres tinguem que dominar la tecnologia i que la gent ens hagi de demanar permís per fer coses. Mira, fa poc vaig estar a Xina acompanyant una expedició de la gent de Comertia.
0: És veritat, ho vaig seguir. Sí. I què tal? I... Et va impressionar?
1: Sí, clar. I la sensació que vaig tenir és, a Xina, l'estat d'ànim és, buah, amb aquesta tecnologia dominarem el món. I el nostre estat d'ànim és, buah, amb aquesta tecnologia ens donaran pel sac. Són dos estats d'ànims. I el seu estat d'ànim, amb aquesta tecnologia dominarem el món, em recorda el que van viure els meus pares als anys 50-60. Que Europa, amb la revolució industrial, deia, buah, amb aquesta tecnologia dominarem el món. Serem la fàbrica de cotxes del món. Serem, sí, teníem el domini d'una tecnologia que ens permetria dominar l'economia. Teníem aquesta sensació i ens menjàvem el món. Exportàvem a tot arreu. Ara els hi toquen ells. Et recordo que mentre nosaltres ens forràvem amb la revolució industrial, els teníem en ells fent samarretes per un euro al sud-est asiàtic.
0: És veritat. Vull dir, la robòtica de la Xina, no? Et va sorprendre molt, la robòtica que tenen?
1: Em va sorprendre que tenen lideratges joves de gran ambició en projectes estratègics. Aquí nosaltres tenim... La nostra economia està dominada per gent de 60-70 anys, i dubto que ells em portin a liderar el nou cicle tecnològic.
0: Carai, frase per acabar, Geni Roca. Ens ho hem passat molt bé. És que s'han passat 20 minuts superràpid. A un jove que t'estigui escoltant, un futur incert amb aquesta IA i amb el que ve, què li recomanaries?
1: Llegeix i escriu a mà.
0: Llegeix i escriu a mà.
1: Sí. El truco sempre ha sigut el mateix.
0: El cervell, perquè així el cervell treballa millor.
1: Sí, se'n surten els que llegeixen i escriuen. Hi ha gent que llegeix, hi ha gent que escriu, hi ha gent que llegeix i escriu.
0: Només se'n surten els que llegeixen i escriuen?
1: Els que llegeixen i escriuen...
0: A la perruqueria que se'n surin, no llegeixen i escriuen.
1: Els que llegeixen i escriuen tenen avantatge competitiva. I si escriuen a mà, més. Fes servir la IA que et doni la gana, però llegeix i escriu a mà. Si em demanaves un consell, faig aquest.
0: Has vist? És que el Genís així ens agrada, un home que parla del foc, un home que parla de l'origen, que parla del que és essencial, escriure i parlar i abraçar, perquè també, no?, i emocionar-nos, no?, al final també tanta tecnologia. Jo a vegades estic cansada de tanta tecnologia. Tu no et passa, tu i jo, que ens dediquem a parlar-ne? És a dir,
1: no,
0: trobo a faltar la humanitat.
1: Gràcies a la tecnologia tinc més abast de gent a la que li puc recordar que els estimo, tot
0: això
1: i que estiguin lluny.
0: Això sí, però sempre una abraçada millor que un emoticó.
1: I penso una altra cosa, la tecnologia és una característica dels humans. O sigui, la diferència entre un lleó, un niu de formigues i nosaltres és que nosaltres ens recolzem sistemàticament en tecnologia. Vull dir, gràcies a la tecnologia som humans. Tota aquesta tonteria de la tecnologia humanista. Però si és un oxímoron, tecnologia igual a humà. Els peixos no fan servir tecnologia.
0: Molt bé, recomanem molt el teu llibre, aquesta revolució inevitable.
1: Cinquena edició. Estic sorprès.
0: Molt bé, això vol dir que molta gent li agrada el que fas i et segueix,
1: bueno,
0: Geni Roca.
1: Agraït.
0: Un luxe, com sempre, escoltar-te. Ja saps que ens agrada que vinguis al Revolució i t'esperem a l'onzena temporada, que tornis a venir i a pensar en tu i a pensar des del foc.
1: Fins on te toqui.
0: Fins ara. I on anirem? No sé. El futur és incert, però intentarem explicar-ho. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

0: Segur que heu reconegut la cançó una vegada més. Shakira posa banda sonora a la Copa del Món de Futbol, l'aparador esportiu i publicitari més gran del món, oients. Aquesta edició serà històrica, eh? 48 seleccions, 54 partits i 3 seus als Estats Units, Mèxic i el Canadà. Però també arriba marcada per ingressos rècord, preus a l'alça i crítiques d'aficionats que senten que el torneig s'allunya de la graderia tradicional. En aquest context, les marques tenen una gran oportunitat i també un repte: connectar amb l'afició. Parlar de marques, de publicitat, aquí el nostre col·laborador estrella en publicitat és Jordi Urbea, CEO de Gilby. Espanya, què tal, com estàs?
1: Molt bé, aquí gaudint del Mundial, alguns partits, amb aquests horaris una mica difícil, però de tant en quant me n'escapo i en veig algun i gaudint-lo, que és molt important.
0: Bé. I de la crack de Shakira, perquè escolta, aquesta dona no para de fer coses, a més ara el Mundial, i continua sent una aposta segura per moltes marques aquest espai, Jordi.
1: Mira, el Mundial de Futbol jo crec que és un dels events més bèsties que hi ha a nivell mundial, i per tant et diria que ha anat evolucionant, i així com abans et garantia que tu estaves sorties en el Mundial i la teva marca anava com un coet, ara sí que va igual de bé, sí. Però el context ha canviat una mica i ja no té prou que hi siguis amb que hi estiguis present, sinó que ara has de lluitar per el soroll mediàtic de moltes marques que hi participen. Clar. Tenint en compte que també estan a molts països, doncs hi ha moltes marques. I aquest soroll, les marques tenen que treballar molt fermament i molt bé perquè la seva inversió econòmica doncs sigui rentable al 100%. I cal afegir-li que hi ha gent que no sponsoritza oficialment les marques, però s'aprofita de que hi ha soroll del Mundial de Futbol per també afegir-s'hi. Amb la qual cosa, el que era abans un gran soroll mediàtic i fàcil de resoldre, ara és molt més complicat perquè has d'invertir-hi molts més diners que abans.
0: Que, per cert, deixa'm dir als oients que la persona que cantava és Shakira, que s'ha dit a les xarxes socials que era una doble perquè anava amb ulleres de sol. No era Shakira, i a més, els que som molt fans sabem que té una marca aquí al front. És una marca, fixeu-vos, una fotografia, i és ella, per tant, no hi havia cap doble. Per cert, aquestes marques, Jordi, xifres d'enorme inversió, invertir, però significa impactar, i explica'm una mica aquest concepte. No és el mateix comprar que visibilitat per construir significat,
1: clar,
0: no?
1: És que, clar, abans la gent, doncs allò, tacant amb la seva marca una determinada activitat, en aquest cas un campionat del món de futbol, doncs aquella marca ja tenia una repercussió mediàtica garantida. Ara el que no hi ha suficient en sèrie, sinó que ja has de crear-hi un relat allà dins. Has de participar del relat. I has d'aconseguir que la gent que hi participa, que s'hi faci teva el relat de la teva marca, s'identifiqui amb la teva marca i vulgui estar treballant amb la teva marca, perquè si no, acaba sent una marca que passa desapercebuda, on no hi ha soroll, i crec que això és tremendament important. I per tant, el que has de fer és d'alguna manera afegir-te a l'emoció del Mundial, és a dir, lograr que hi hagi una interacció entre la marca i els consumidors perquè allò tingui l'èxit necessari.
0: Explica'm
1: allò
0: d'Adidas, per exemple, el bon exemple en aquesta batalla publicitària, la campanya que fa, i a més hi ha figures públiques, Messi, no? Yamal, etcètera, sí?
1: Sí, però fixa't, el més curiós és que en aquesta acció que es diu Backyard Legends, no es limita a dir som la marca del Mundial perquè tenim la pilota i molts equips vesteixen la meva marca, sinó que intenten crear algun tipus de relat que vagi molt més enllà. I fixa't que a més d'agafar figures futbolístiques com el Messi, el Lamine, el Bellingham, busquen també altres sectors, no? El sí. Bad Bunny, el Timothée Chalamet, o gent que ja està retirada.
0: Beckham,
1: que sí que està relacionat amb el futbol, per suposat, o Zidane, però els col·loca fora d'un altre context, els treu del context d'un estadi, els porta a un barri, els fa estar presents amb la gent, els transporta al món de la música, els transporta al món de la moda, els transporta a altres tipus de records, més enllà de l'emoció d'estar dintre d'un estadi o de veure una activitat esportiva que, per suposat, ja dones per fet que fan aquests senyors. Però la porten a un lloc molt, molt curiós. Ja no parlem d'on t'ho van rodar-ho, que a sobre tenim la sort que va ser rodat per aquí, no? Sinó que el que estan intentant és que hi hagi aquesta manera de connectar amb la gent, que hi hagi connexió amb el públic i que faci que allò sigui una experiència que la gent tingui ganes de viralitzar, compartir, explicar
0: per
1: i transmetre.
0: Per tant, una mica la comunicació esportiva, Jordi Urbea, no aniria tant en l'èpica ni en les estrelles inassolibles, sinó una mica recordar per què et vas enamorar, no?, del futbol,
1: bueno,
0: sí?
1: Bueno, és el que intenten en aquesta campanya, però si et fixes en els seus competidors, Nike va per una altra línia,
0: Nike,
1: no?
0: Nike
1: ha optat per una altra... És aquesta idea que acabes de treballar, no? De dir, escolta, Nike ha dit, escolta, anem a fer alguna cosa en el que hi hagi un ritme molt més reconeixible del públic futboler de sempre, no? I per tant, ha buscat crear una acció que sigui contrapès a el que estava preparant Adidas. Adidas ha entrat en la base i, en canvi, els altres han anat a tocar el cor, a les aficions, al soroll, a l'activitat pròpiament esportiva. Per tant, hi ha com un contrast en les maneres d'apropar-te, no? Uns recorren l'emoció i els altres recorren a l'acció d'apropar-se en cadascun dels elements en els quals hi participen, no?
0: I parlem també de l'experiència de l'espectador al Mundial, no? Com ha canviat la forma, Jordi Urbea, que vivim al Mundial? Perquè jo t'he de dir que fins i tot de veure la meva filla, ara m'explico, d'11 anys, estem amb els cromos del Mundial.
1: Que això és una bogeria.
0: És una bogeria que s'acaben a tot arreu.
1: Bueno. M'han dit que hi ha alguns països que hi ha tal nivell de bogeria que alguns d'ells ja són peces de col·leccionista. És a dir, arribat, bueno, són aquestes coses que no les controla, però fixa't, és quan toques l'emoció. Un cromo. Pensa-t'ho.
0: Però està molt bé que els nens
1: digital,
0: estiguen no tant de pantalla i jo estic encantada que estiguem fent cromos i enganxant cromos.
1: Que l'altre dia estava el meu fill, que té 23 anys, estàvem amb uns amics a casa i de cop i volta veig que treuen feixos de paquets de cromos.
0: Ah, també, ja?
1: I se'ls canviaven.
0: Amb 23, jo, també?
1: Però amb 23, 25 i 27 anys, que eren els seus amics.
0: Està bé que
1: però
0: què
1: m'esteu dient, això?
0: Sí.
1: Sí. Per tant, les marques van molt més allà, transgredeixen, van molt més allà.
0: Jo dic que va molt bé perquè la meva filla d'11 anys aprengui tots els països del món.
1: Bueno,
0: o
1: trobar on està Curaçao,
0: no? El Mundial serveix, a part del futbol, de saber tots els països del món.
1: I trobar algunes capitals i tal. No? Això és un munt de curiositats que un altre dia ho treballarem. Però clar, tu fixa't quantes marques hi han abocat calés, tal, i ara quan acabem el Mundial diré, digue'm algunes marques del Mundial i et costarà dir-me'n tres.
0: Clar,
1: perquè realment al final hi ha tanta fressa que al final si aquestes marques no logren que el seu soroll vagi més enllà, viatgi per les xarxes, es bellugui per les xarxes, quedi impactat per les xarxes, si no, això no funciona de ninguna de les maneres, no? I a més, avui en dia tot es retalla, no? Aquests ja estem veient els resums dels partits ja, que es veiem més abans amb les xarxes socials que no mirant-los per la tele amb altres notícies, no? Per què? Perquè senzillament la gent ja busca ràpidament què ha passat, què ha succeït, que algú m'ho expliqui, els comentaris, però les marques també hi volen ser-hi, participen del soroll, i sens dubte el que ara volen és estar presents en el quasi en el minut de cadascun dels usuaris en el món del futbol. I com a anècdota, mira el que és bèstia a les xarxes.
0: Tinc una pregunta final, sí?
1: Sí, mira el que és bèstia.
0: Què?
1: No sé si saps que va haver-hi un cas de que va haver-hi un influencer que va dir, escolta, agafaré un jugador random del món, random del món,
0: sí?
1: I de cop volta diré que vull que sigui famós. I va agafar un jugador de la selecció neozelandesa, i era un jugador random, un jugador que no el coneixia ningú, i de cop volta va dir, tothom seguim aquest noi. I aquest noi de cop volta es va posar amb 5 o 6 milions de seguidors, i aquest noi ha començat a vendre campanyes per marques estant però espera't, el remate, el millor de tot és el porter de Cabo Verde, que va fer un partit l'altre dia, fa uns dies, amb la selecció espanyola,
0: sí.
1: Doncs de cop i volta, en un vespre, 6 milions de seguidors.
0: Va guanyar. Clar, és que ho mira tanta gent al Mundial.
1: Però clar, però que era un porter de la selecció de Cabo Verde, i que de cop i volta juga amb Espanya, i de volta no el coneix ni el Tato, i 6 milions de persones el comencen a seguir perquè va fer un bon partit. Això, com ho pots controlar? Això, com ho pots controlar? Com pots portar-ho?
0: Jordi, tu, si fossis també el porter ara, ja tindries també 6 milions.
1: No sé si tindria 6 milions. Ja m'encantaria a mi tenir 6 milions, però no els tinc ni els tindré.
0: Per acabar una frase, si una marca et pregunta ets d'invertir el Mundial, què li diries? Que sí, no? Suposo.
1: Jo li diria que sí, però que pensés no solament en invertir, sinó que pensés clarament en com ho voldria explotar.
0: Molt bé. Doncs escolta, Jordi Urbea, com sempre, ensenyant-nos a veure el món amb ulls d'analista de la publicitat, què hi ha darrere del Mundial, quines marques són importants. Moltes gràcies, Jordi Urbea.
1: A tu, bona nit.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Tech Talks.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words.
0: La intel·ligència artificial ha de ser desarmada, és una paraula forta, però la dic expressament perquè cal cridar l'atenció. Això deia fa uns dies el Papa Lleó XIV després de publicar la seva encíclica magnífica Humanitas, i avui en volem parlar amb una gran dona TIC. És la doctora Elisabet Golobardes, professora catedràtica de la Salle Universitat Ramon Llull i vicerectora d'Ordenació i Qualitat Acadèmica de la Universitat Ramon Llull. Què tal, com estàs,
4: Elisabet? Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Elisabet, aquestes que escoltàvem són paraules importants que n'hem parlat. S'ha parlat molt d'aquesta encíclica sobre la intel·ligència artificial, centrada aquesta reflexió sobre la dignitat humana, els humans, no? Com es pot garantir que una tecnologia tan poderosa que ens està canviant estigui al servei de les persones, no? I sigui més humana, què em diries?
4: Uf, quina pregunta tan bèstia. Primer, deixa'm dir-te que l'encíclica no va tant de tecnologia, sinó de repensar què és el que ens fa ser humans donada la tecnologia. Per tant, la pregunta vindria aquí, és a dir, què és el que ens fa ser humans realment? Des del moment que ens fem la pregunta, que tu deies el verb garantir, vol dir que hem de posar lleis, hem de posar un marc legal, hem de posar prohibicions perquè la gent en faci un bon ús d'aquesta tecnologia. Si anem una miqueta més endavant, doncs haurem d'aprendre a usar-la correctament, que és el que està passant avui en dia. Haurem d'aprendre a saber què fan els algoritmes, per què ho fan, i la paraula educació, però l'educació des d'avui.
0: Clar. A més, és cert, atenció, oients, que aquesta encíclica que parla de la intel·ligència artificial fa referència a una recerca de la que és coautora l'Elisabet Golobardes, oi que sí?
4: Així és, sí.
0: Quin és aquest tram?
4: Bueno, aquí he portat el llibre avui, que no el podeu veure, però bàsicament se'ns va demanar de diferents científics i recercaires que féssim una reflexió de com podia afectar la intel·ligència artificial en el dia a dia, és a dir, a la indústria, a les finances, a l'educació, a la comunicació, etc. Jo en concret em vaig dedicar a la comunicació, és a dir, com podia afectar a la desinformació i a la polarització de les opinions, a l'ús de les xarxes socials.
0: Val. I què deies exactament? Que tindrem més fake news que mai? Estarem més desinformats?
4: Bueno, ja ho estem, no? És a dir, tota la vida s'han explicat mentides, però ara el problema és que n'hi ha un ús massiu. Si ens posem a les xarxes socials en què tothom pot fer tuits, o al ChatGPT en què tothom pot xerrar i generar textos, ens n'adonem que la gent només escolta allò que li agrada. Si la gent només escolta allò que li agrada, doncs ens anem separant les opinions blanc i negre, és a dir, els que volen blanc només escolten blanc, els que volen negre només escolten negre. I portat al límit, podria fer perillar la democratització.
0: La doctora Golobardes investiga intel·ligència artificial des dels anys 90. Tu ets una pionera i tu aportes una perspectiva de com ha canviat, perquè clar, ara parlem molt, però és que fa 3 dècades, no, d'aquesta, de la recerca abans del boom, no?
4: Així és a dir, la intel·ligència artificial com a terme és de mitjans del segle passat i està instaurat ja com a docent i a recerca a les universitats des de fa 30 o 40 anys. Què ha canviat? L'ús massiu. És a dir, ha canviat que ara tenim eines més potents en quant a ordinadors, tenim més dades a la nostra disponibilitat i, per tant, podem accedir a més persones. Això és el que realment ha canviat.
0: Clar. L'IA és una tecnologia que s'hauria d'usar amb més esperit crític, em diries, del que s'està utilitzant?
4: Totalment. Mira, si em permeteu, posaré un exemple de l'universitat, però que és inventat, però que pot passar a qualsevol lloc. Imagineu que de cop i volta hi ha un atemptat en un país del món, a l'altra punta, Honolulu, als Estats Units, i el vicerrector d'Internacionals ens demana quants alumnes i professors tenim en aquests moments a Honolulu i quines són les seves adreces. I nosaltres agafem totes les dades de tots els estudiants de la nostra universitat, els posem al ChatGPT, li preguntem quants tenim a Honolulu i ens dona la resposta. Haurem fet un mal ús inconscientment i segurament sense voler-ho fer, perquè hem regalat totes les dades als nostres estudiants i professorat a les xarxes socials, han passat a ser públiques a tot arreu, això sí, ha obtingut la resposta en segons. Aquest és el risc que tenim com a societat.
0: Avui parlant amb l'Elisabet Golobardes de la Salle dels problemes reals de la societat doncs que hauria d'ajudar a solucionar la IA, o quin risc important creus que la IA estigui en poques mans? Què destacaries tu com a experta i que portes tants anys, no?, treballant en això, no? Què diries? Quins problemes reals pot crear? I que estigui en poques mans també serà un altre perill?
4: Jo crec que és un problema que estigui en poques mans i en moltes mans. Temo a separar. En poques mans en el sentit de que estem pensant en poder. Vol dir que el poder el tenen poques persones, en volen fer un mal ús, es poden incrementar les desigualtats, la gent pot no accedir a la tecnologia i poden dominar la part econòmica de quant costa accedir a aquestes eines. Però també pot ser un perill a l'ús massiu, com comentàvem abans, és a dir, és una eina molt poderosa que pot generar, pot fer consultes i posar dades massives i personals sense tenir-ne cap coneixement, i tothom l'està usant sense saber-ne si en fa un mal ús o un bon ús, i això pot anar en contra de tots nosaltres. Ens estem despullant a les xarxes socials.
0: Clar. A més, un altre gran problema són els biaixos, no?, amb què aprèn la intel·ligència artificial, no? També per això es perdia aquesta humanitat, no?, que diem, la humanitat, no?, ser humans, aquests valors, no?, que potser els valors de la intel·ligència artificial, quins són?
4: Bueno, justament el valor que pot tindre la intel·ligència artificial és que ens pot ajudar a ser millor humans. Què vull dir? Que si entrenem un sistema, per exemple, de diagnòstic mèdic, on l'usuari final seria el metge especialista en aquell diagnòstic mèdic, sí, ho puc fer amb dades que siguin representatives i que no tinguin capisme, és a dir, que tracti per igual el gènere, les cultures, les religions, el sexe, l'edat, etc. Per tant, la intel·ligència artificial podria ser més objectiva perquè podria tractar d'una manera honesta les dades i ens podria ajudar, per exemple, si l'usem per seleccionar persones en una empresa, a fer-ho de manera més justa. Aquesta seria la part humana de la IA i que al mateix temps potser ens faria més humans tornant als nostres principis.
0: Clar, és que la IA hi ha un impacte, no?, que afecta 360 graus, no?, i quin impacte tindria la diversitat de la recerca, no?, i el desenvolupament de les tecnologies, com la IA pot ajudar moltíssim, no? Encara ens queda per descobrir molt, no?, del que passarà.
4: Certament, depèn de l'ús que en fem, és a dir, el que hem de tenir clar és per què podem usar i per què no podem usar la IA. La podem usar per fer sistemes d'ajuda en medicina, tothom ho té clar. La podem usar per llegir un llibre? Home, no. El temps de la lectura d'un llibre va bé. Volem que la gent segueixi llegint un llibre i que pensi i que tingui consciència. I llavors jo entenc que la IA l'hem d'usar per tot allò que permeti millorar tot el dia a dia del ciutadà i ciutadana.
0: Als teus alumnes què els dius tu?
4: Això mateix. És a dir, hi ha exemples molt, molt, molt clars, com de medicina, com d'ús i mal ús de les xarxes socials. Els hi faig veure pel·lícules, els hi faig veure vídeos, els hi faig fer vídeos. Llavors, a vegades alguns es molesten perquè, clar, si els hi faig veure una pel·lícula, dura com a mínim 90 minuts, ja no volen veure pel·lícules.
0: Volen veure, la gent vol veure
4: coses molt curtes. I clar, és el temps de madurar l'argument, una història, etc.
0: Què ens està passant amb el cervell? Et preocupa? És a dir,
4: sí,
0: el nostre cervell vol la immediatesa, vol els àudios ràpids, no li agrada, li agraden els vídeos de 5 minuts, 10 màxim?
4: Jo crec que està creant addicció, i això és terrible, tot i que jo no sóc experta en salut mental. Està començant a passar que amb gent experta en intel·ligència artificial i tecnologia vulgui deixar la intel·ligència artificial i tecnologia perquè estem corrent massa i no sabem per què correm. Hi ha un acudit que corria per les xarxes que és, a veure, un embaràs dura 9 mesos, si posem 9 dones embarassades no durarà un mes. Hi ha coses que necessiten el seu temps, necessiten madurar, necessiten créixer, i el fet de fer-ho tan accelerat, amb una resposta tan ràpida, fa que molta gent s'estigui i angoixant i estressant. Aquest seria el mal ús principal.
0: Molt bé. Doncs el darrer titular, què em diries sobre la intel·ligència artificial, sobre el que es va dir amb aquesta magnífica Humanitas? Estàs d'acord, per tant, en part? Quin seria el teu titular final?
4: Bueno, tornar a recordar què és el que fa que realment siguem humans, independentment de la tecnologia. Això també està passant a les universitats, no? És a dir, ja no sabem si hem de fer de caça fantasmes amb detectors als exàmens o hem de canviar la manera en què eduquem. Per tant, què és el que volem ser com a humans, com a persones i com a ensenyants.
0: Molt bé, doncs doctora Elisabet Golobardes, la IA sens dubte ens canvia la vida, però també es posa deures, no? Potenciar vocacions a les noies, desenvolupar l'esperit crític, no? I dedicar aquesta tecnologia també a solucionar els problemes de la societat i sobretot a no deixar mai de ser humans, no?
4: Totalment.
0: Sobretot, no? Jo crec que l'ànima i la humanitat és més important que mai. Gràcies, de veritat, un plaer escoltar-te, gràcies.
4: Gràcies. Alors on danse.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Punt de xarxa.
0: Anem a recordar un dels moments més recordats ja

0: la banda sonora de l'espectacle de Llum i So després de la benedicció que va fer el papa de la Torre de Jesús de la seva família. Àlex Carballo, tu també pell de gallina, suposo.
1: Gallina de piel, com deia el Johan.
0: Àlex Carballo, director a Catalunya de la companyia Vodafone, benvingut a la Revolució. I amb Àlex volem parlar d'aquesta visita, però ho volem fer, atenció, des d'un punt de vista tecnològic, perquè tu el vas viure des d'una posició molt concreta, no? Anem a PAMS, és a dir, ha estat un esdeveniment històric, però des del punt de vista de telecomunicacions, com es veu un acte d'aquestes dimensions? Què és el que ha passat i que no hem vist?
1: Pues, bon dia, Chantal. Es veu des d'un punt de vista de moltíssima responsabilitat. Pensa que, per exemple, la vigília a Montjuïc amb més de 50.000 persones o la Sagrada Família plena a vessar, i tothom enviant fotografies, fent vídeos, enviant whatsapps, trucant, i tot va funcionar molt bé i, per tant, un orgull també des del sector.
0: Clar. Com es preparen aquests operadors? Comencen a treballar un dia abans, explica en concret quin desplegament tecnològic van fer els operadors de Barcelona, com funcionava?
1: Doncs la veritat és que vàrem estar mesos preparant aquest esdeveniment. De fet, va haver-hi una coordinació inicial en el qual vam intervenir quatre actors. Va estar la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, Mossos d'Esquadra i els tres grans operadors, coordinant-nos, i he de dir que la coordinació, Chantal, va ser de manera molt honesta. De fet, els operadors no competim en aquests grans esdeveniments, i per tant, cap improvisació i molt treball previ.
0: Parlàvem de xarxes privades de 5G, quin és exactament el salt en situació d'emergència del 5G, és a dir, també estava molt vigilat, és a dir, no va passar res, i també el papa estava vigilat, i que ningú de les persones que es troben al carrer, Àlex, tothom també es sentís més protegit, no?
1: Sí, de fet, la tecnologia va ser un dels aspectes claus també de la seguretat. De fet, com a màxim representant de l'empresa Vodafone aquí a Catalunya, vàrem fer una fita, jo crec que espectacular, amb els Mossos d'Esquadra. Bàsicament el que vam fer, Chantal, és vàrem crear una xarxa privada pels cossos de seguretat per tal de que es poguessin comunicar en entorns d'altíssima densitat de població. És a dir, Sagrada Família, Montjuïc, els Mossos d'Esquadra tenien una comunicació segura, fiable i independent de la xarxa pública, en el qual tu i jo estàvem connectats a la xarxa pública.
0: És secret el nom d'aquesta xarxa?
1: És secret el nom d'aquesta xarxa, i és complementària a la xarxa Rescat que utilitzen els cossos de seguretat, però el que es demostra és que el 5G és la tecnologia complementària a les xarxes d'emergència per tal que els cossos de seguretat puguin parlar en situacions com la de la visita al Sant Pare.

0: xarxes van aguantar durant la visita del Papa, però fa poc més d'un any i l'apagada en van parlar el 28 d'abril, que ens va ensenyar que les xarxes doncs, tenen límits. Com es concilien les dues coses? I també, no? Què em diries, no? Sobretot, com es concilia i quan la connectivitat és tan important en esdeveniments com aquest, no? Que no pot fallar res.
1: No pot fallar res. I de fet, aquesta és la clau, no? Tu ara em parlaves de l'apagada. Per mi la diferència entre un escenari com l'apagada com un escenari de la visita del Sant Pare és, la paraula per mi és preparació. No? Quan tu tens un esdeveniment global d'aquestes característiques, els operadors tenim mesos per preparar la xarxa perquè estigui, diem, ready per aguantar tot el tràfic que es va suportar. No? En canvi, amb una apagada, al final és un esdeveniment sobtat i no programat, i aquí és on es veuen les carències que també tenen les xarxes de telecomunicacions. No? De fet, ara fa poc, des del Ministeri, se'ns proposa que el 75% de la xarxa pública estigui redundada en bateries per si hi ha un esdeveniment com el que va passar amb l'apagada. En canvi, quan hi ha un esdeveniment global, com pot ser el Mobile World Congress, també, tenim mesos per preparar i que tot funcioni com ha de funcionar.
0: He pensat una cosa ara, és una idea que tinc. Per què no tenim més carregadors públics al carrer? És a dir, com tenim a l'aeroport, explica'm aquesta, a l'aeroport, oi que tu estàs i pots carregar? I llavors, per què no ho tenim això al carrer?
1: Jo crec que no ho tenim al carrer. Primer, perquè has de demanar permís a l'Ajuntament i, per tant, hi ha permisos per instal·lar via pública, que no és fàcil ni és de termini curt, és llarg, t'ho dic jo, perquè al final nosaltres, els operadors, instal·lem antenes.
0: Sí, sí, però, però quanta gent es queda sense bateria?
1: Moltíssima,
0: doncs estaria
1: moltíssima.
0: Bé, no?, que hi hagués a la Diagonal per carregar, no?, mòbils, no sé, és una idea, que deixo anar.
1: Chantal, estaria ple, però igual que no hi ha tampoc molts carregadors de cotxe encara elèctric, al final jo crec que hi ha molt d'ordenança pública que no és senzilla.
0: Clar. Una altra pregunta que tinc. Quines lliçons s'emporta el sector de les telecomunicacions, no?, d'un esdeveniment com aquest? Perquè ara tindrem l'any que ve, el Barcelona, el Mobile World Congress 2027, molt important, ja sabeu, que hi serà zona, aquesta fira de telecomunicacions la més gran del món. I suposo que Barcelona ha d'ensenyar aquesta connectivitat, no? Ja l'ha ensenyat amb la Sagrada Família.
1: L'ha
0: ensenyat també el Mobile 27.
1: Doncs mira, lliçons que ens emportem de la visita del Sant Pare, jo et diria, un, i ho comentàvem al principi, quan ens coordinem els grans operadors, sumem molt i no competim, val? I per tant aquí els tres operadors vàrem estar molt coordinats entre nosaltres i va ser tot un èxit, perquè al final els ciutadans de Barcelona comparteixen les tres grans companyies i per tant no tenia sentit que competíssim aquí, no? Per altra banda, el 5G clarament com a tecnologia complementària de les xarxes d'emergència TETRA. Tercer, un esdeveniment d'aquest tipus té un efecte molt positiu i és el següent. I és que ens empenta a tots a innovar en un curt espai de temps, no? Que moltes vegades aquesta innovació no succeeix si no tenim, no?, aquest petit estrès de tenir un event global com la visita del Sant Pare.
0: Molt bé. Per anar acabant, Àlex, jo tinc aquesta idea, dels
1: Quina
0: carregadors.
1: Idea? Dels carregadors?
0: Sí, et sembla bona idea
1: jo
0: o no?
1: Jo crec que toparàs amb l'administració aquí. No és senzill instal·lar nous elements a via pública, és força complex, és força complex, però la idea té tot el sentit del món. De fet, els carregadors allà on vagis, a l'aeroport, a l'estació de Sants, estan tots plens. La gent necessita estar carregant tot el dia.
0: Clar.
1: Per tant, mira, pots patentar la idea i parlar amb els de l'Ajuntament a veure si agilitza el tràmit.
0: Jo soc periodista, ciutadana, penso idees, no? Però a vegades fem la vida més fàcil.
1: Està ben tirada, està ben tirada.
0: I la connectivitat forma part del nostre dia a dia, ens agradi o no, no? I per tant, és que en cas d'emergència, perquè pots carregar el cotxe, pots carregar la feina, però a vegades, si una persona doncs, té una emergència i no pot trucar,
1: jo aquí
0: al 112?
1: He de dir que jo recomano sempre portar un powerbank a sobre. Saps? N'hi ha petits i de grans, eh? Però això, en cas d'emergència, tu el connectes al mòbil i et dona bateria. Jo sempre em porto una a sobre, eh? Petitet, però això que mitja horeta d'emergència, per si he de trucar...

0: aquest tipus d'esdeveniments. Mira, jo et diria, i això ho acostumo a dir quan parlo en públic, crec que Barcelona és una combinació de quatre pols perfectes. Una és una infraestructura de telecomunicacions de primer nivell, de debò. Dos, talent tecnològic de primer nivell, també. Tres, i això no se'n parla molt, un dia et proposo, Chantal, fer un monogràfic d'això perquè és molt interessant i la gent no ho coneix, i és la connectivitat submarina que existeix des de Catalunya al món i que ens permet connectar amb el món. I quart, per mi, és que hem demostrat que Barcelona respon quan hi ha grans esdeveniments.
1: És veritat. Doncs escolta, parlarem segur. Àlex Carballo avui ha desvelat alguns dels secrets de la logística que hi havia darrere d'aquest viatge del Papa, aquesta connectivitat important. Gràcies, Àlex.
0: A vosaltres.
2: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

Fem programa, oients, avui amb una frase de l'artista Yoko Ono, i és aquesta: somriu quan et miris al mirall, i fes-ho cada matí i començaràs a sentir que la teva vida és una mica diferent. Moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa possible el Revolució, la Júlia García, el Xavi Llaurador, el Gerard Gil, el Jordi Pi i el Jordi Portals. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels atacs creuats dels últims dies. L'acord confirmat per un alt càrrec de Washington arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control del pas de l'estret d'Hormuz com a taló de fons i que ha posat contra les cordes l'alto el foc pactat el 17 de juny. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs creuats. Els Estats Units van tornar a bombardejar objectius iranians i ahir l'Iran va respondre atacant bases nord-americanes situades a Kuwait i Bahrain. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar l'escalada i les dues parts tornen a la taula de negociació. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Venezuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que

0: Són hores crucials per trobar supervivents, 4 dies després de la tragèdia.
1: L'onada de calor que ha sufocat a Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus, mentre que Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'OMS xifra amb més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada Europa.
0: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que ha rebut.
1: Han mort 11 persones en estavellar-se a l'avioneta on viatjaven poc després d'enlairar-se a Nancy, a l'est de França. Els ocupants, estudiants d'infermeria, anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes acompanyats de monitors. Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents sobre l'ecologia, nous materials de construcció, reutilització dels espais en desús o habitatge públic, per donar resposta també a un món en transició amb reptes socials i climàtics.
0: Per participar en aquests debats vindrà la capital catalana Arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va recordar que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
2: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
0: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
1: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són els primers classificats per a 8ens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i l'Alemanya Paraguai.
0: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi de Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat 7è i Àlex Márquez 5è.
1: Encara a motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat 3è.
0: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I en ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats pel seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
3: Fins aquí les notícies.
4: Som el dia.
5: Som la nit.
6: Som dos programes amb el mateix objectiu.
4: Saber què està passant.
5: Què ha passat.
6: I també per què ha passat.
4: Tant a casa
5: com al món.
6: Què ens fa diferents?
4: El ritme.
5: El ritme.
6: El ritme.
4: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
5: Perquè al Catalunya nit som pausa.
6: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: A tot hora
5: i a tot arreu.
7: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Som diferents.

0: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El mallorquí Joan Batista Picornell, un personatge culte i polifacètic, va sortir de l'illa de ben jove, la segona meitat del segle XVIII, i no hi va tornar mai més. La seva va ser una biografia amb moltes etapes. Pedagog, influït per les idees de la Il·lustració, defensor convençut de la igualtat de tots els éssers humans, escriptor, metge, activista, revolucionari. En tot allò que va fer, el va guiar la lluita contra els privilegis de l'antic règim, que el va portar a liderar el moviment independentista d'algunes colònies espanyoles del Nou Món.

0: Joan Batista Marià Picornell i Gomila va néixer a Palma el 1759. De jove es va mostrar especialment interessat per la renovació pedagògica, amb unes idees que va posar en pràctica amb el seu propi fill i que aspiraven a acabar amb el monopoli de l'educació en mans de nobles i de capellans. Però ben aviat va quedar decebut de les possibilitats reals d'evolució a Espanya i va apostar per assolir els canvis a través de la revolta. Al llarg dels anys va moure's entre Espanya, el Carib, Venezuela, França, els Estats Units i Cuba, sempre arrossegant un bagul carregat de llibres com a únic patrimoni. Va rebre dues condemnes a mort per haver liderat la conspiració revolucionària fallida de Sant Blai a Madrid el 1795, inspirat per la marxa de la Revolució Francesa. La sentència va ser commutada per un desterrament perpetu que el va separar per sempre de la família. Va ser enviat a Amèrica en un moment especialment turbulent per les colònies. Només dos anys després, el 1797, Picornell va prendre part a la rebel·lió de la Guaira, a Venezuela. Algunes de les seves proclames d'aquell temps van ser incorporades posteriorment a la Constitució i al futur himne de Venezuela. El 1812 va ser proclamat primer president de la República de Texas, o de les províncies internes de Mèxic. En la trajectòria s'hi van acumular les traïcions, les decepcions i els fracassos, però moltes de les causes que va defensar van acabar imposant-se dècades després. Encara va consagrar els últims anys de vida a la medicina, enfrontant-se a una violenta epidèmia de febre groga a Nova Orleans l'any 1817. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Avui parlem d'un, allò que es diu popularment, un personatge, de realment un tot un personatge.
1: Un personatge mallorquí, de allò que es diu una personalitat calidoscòpica, absolutament, perquè té tots els colors del verd, tots els colors del blau, del blanc, del lila, del negre...
0: Bueno, i del vermell, i del revolucionari,
1: I del vermell, perquè realment és una persona que... En certa forma podem dir que gairebé és un innovador i un avançat al seu temps amb totes les coses. Potser no triomfaran gairebé en cap que ho vegi ell, però el que ell va defensar, després tot es va complir anys després. I això és important. És a dir, és important a la vida, quan un té un sentiment polític, social, ideològic, cultural, el que sigui, que deixi una llavor i germini de cara al futur. Aquest és el seu gran triomf. Ara, Déu-n'hi-do també la nostra història. És a dir, que un personatge amb aquestes característiques internacionals, a banda i banda, diguem, de l'Atlàntic, no hagi estat una persona molt reconeguda per la historiografia...
0: Parla malament de la historiografia, no del personatge, eh?
1: I ens podem tirar uns quantes bufetades als historiadors.
0: Clar, perquè realment la història de Picornell no ha estat especialment tractada. Segur que hi ha coses, però no especialment.
1: Jo la primera vegada que em van parlar d'aquesta història, que em sembla que t'ho vaig comentar, al dir per Cornell jo pensava, en fi, amb els fets de la Guerra Civil, dels assassinats d'això de Manacor i totes aquelles atrocitats que es van produir, vaig pensar després en algun altre per Cornell, en referència a algun atleta que és de l'estadi per dels piscines Picornell, sí, alguna relació Catalunya a les Illes, Catalunya a Mallorca, però no en tenia ni noció. I ara, bueno, la veritat és que m'he entusiasmat pel personatge, estic tot el dia llegint certes coses de Texas, a veure què passa.
0: Doncs anem a entusiasmar-nos, perquè és el que ens pertoca. Avui tenim la sort que ens acompanya en Joan Maiol Serra, naturalista, que ha estat diputat i també exconseller d'Agricultura a les Balears, i que ha debutat en la narrativa. Nosaltres no acostumem a portar autors de novel·la, en aquest cas una novel·la tan ben documentada i tan ben tramada que no ens hem pogut resistir a la tentació. La novel·la s'anomena El sediciós, molt adequadament, vera història del revolucionari mallorquí Joan Batista Picornell, que ha publicat la nova editorial Moll. Senyor Maiol, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Estic molt, molt content de ser a Barcelona.
0: Doncs escolta'm, així estem tots contents del fet. Picornell és conegut a Mallorca o som nosaltres principatins que no ens assabentem de res?
2: A Mallorca també era molt desconegut. Hi ha hagut moltíssima gent que s'ha sorprès en la publicació de la història. Jo som el primer que me vaig sorprendre fa uns anys quan vaig descobrir casualment aquest personatge. Afortunadament, avui dia internet facilita molt aconseguir informació molt ràpidament. Vaig contactar amb una historiadora veneçolana que li va dedicar la tesi doctoral i vaig reunir prou material i me vaig posar a redactar la novel·la. Alguns sí que el coneixien, per exemple el meu amic Tomeu Mestre, que és autor d'Espròleg del llibre, ell el via...
1: Tomeu Mestre Balutxo.
2: En Balutxo, sí. El via considerat...
0: No, Balutxo amb el nom o Balutxo?
1: No, de motiu, no amb el nom, no, de motiu.
0: No.
1: D'afecte.
0: No.
2: Sí, i en Tomeu el coneixia i ell havia fet un recull de mallorquins il·lustres i havia... pensat, havia decidit no incloure'l, no? Perquè al final de la història d'en Picornell demana perdó a Fernando VII i, bueno, pareixia, en certa manera, que hi hauria hagut una traïció en els seus ideals. Tanmateix, és vera que la trajectòria d'una vida s'ha de veure en conjunt, no només per la darrera etapa. I, a més, a la novel·la explora hipòtesi de que realment té molta verosimilitud, que quedés enlluernat per la Constitució de 1912 i que això el fes... 1812, perdó, i això el fes intentar la reconciliació i
0: pensant
2: també,
0: que a Espanya hi havia possibilitats.
2: Tornar a Mallorca, qualsevol mallorquí els apeteix.
0: Sí. Doncs anem a parlar una mica del personatge en qüestió. Hem comentat que ell neix a 1759 a Ciutat. No sé com devia ser la ciutat de Palma aleshores, no? M'imagino molt petiteta i molt poca cosa.
2: Bueno,
0: com a tot arreu, eh?
2: Una ciutat a l'edat mitjana havia estat el casc urbà més important de la Mediterrània Occidental per davant Barcelona.
0: Poca broma,
2: un moment en què el comerç havia estat superintens, Mallorca estava una cruïlla de les rutes nord-africanes, europees, etc., molt importants. Per tant, la ciutat emmuradada, que naturalment encara hi estava, era relativament extensa. Ara, era una ciutat molt provincial, molt afectada per l'entrada dels borbònics,
1: el pes de la religió,
2: el fet de la religió, per tant, probablement en Picornell no hagués tingut la mateixa història si hagués quedat
0: a Mallorca. L'hagués quedat petita també mentalment, físicament, sinó mentalment. D'on venia? Venia d'una família il·lustrada? O...
2: No, era una família de comerciants de ciutat, que petit terratinents, per tant, en aquell moment sí, era una família ben situada, amb inquietuds intel·lectuals. Ell va estudiar l'Estudi General Lulià, va començar allà. Probablement era nebot d'un clergue il·lustrat, un canonge Picornell de la Seu, i per tant va tenir una certa formació inicial a Mallorca bastant positiva, no? Mm-hmm. Ara, realment els seus estudis els culmina ja a Madrid i sobretot a Saragossa, i és a Saragossa on comença...
0: L'envia la família o és ell?
2: Sí, ell parteix cap a...
0: Jovenet,
2: primer a Madrid, se casa amb una madrilenya més gran que ell i se'n van a Saragossa,
1: a Salamanca.
2: I allà ja fa carrera, perquè...
1: Introdueix... Salamanca era una universitat aleshores la de més prestigi.
2: Probablement, sí. I allà triomfa, ja comença.
0: És una ciutat universitària, en aquest sentit. Estem parlant d'un moment al segle XVIII complex per la monarquia espanyola i per tot l'entorn, i per tant Salamanca havia de ser un cert alleujament amb respecte a altres llocs de l'estat,
2: I tant, i tant.
0: No devia estar malament, en aquest sentit.
2: I devia arribar molt més a ressò de lo que passava a França que a Madrid.
0: Encara que els critiqués i tot el que es volgués, però en tot cas arribava amb més notícies més fresques i es podia discutir més, segur que no
2: ben
0: pas a
2: segur,
0: Madrid.
2: Ben segur.
0: Per tant, és positiu per ell aquesta formació.
2: Sí. I a més, ell agafa molt de prestigi, no només com a pedagog, que s'episodi que viu a Salamanca de fer un examen, sotmetre en el seu fill de 3 anys a un examen d'un tribunal de la universitat, és realment cosa al·lucinant. Sí, el nen no sabia llegir ni escriure, però el pare, per demostrar l'eficàcia del seu nou mètode pedagògic, el havia preparat i el va sotmetre a un examen d'un tribunal de professors de la universitat, convocat massivament, perquè fins i tot va imprimir un pesquí per anunciar pronunciar aquest examen i hi van anar molt de centenars de persones. I es n'hi va contestar més de 200 preguntes sense saber llegir ni escriure, perquè...
0: És amb 3 anys, però 3 anys és molt petit, eh?
2: Efectivament.
1: Picornell era un home particular.
2: Era un home particular, sí.
0: I quin era el mètode aquest tan meravellós? Ho dic per aplicar-lo, aviam si... perquè, esclar, si era tan magnífic...
2: Sí, ell explica que lo important és fer entendre, no fer aprendre, sinó fer entendre, no? I, per tant, ell procurava que el nin assimilés tots els conceptes a base de, evidentment, repeticions, contínues, però, sobretot, intentant que ell copsés el sentit de cada una de les coses que li ensenyava.
0: Però clar, això en una època abans d'internet i abans de Google, per tant, perquè ara pot tenir molt sentit això d'entendre abans de captar una acumulació de coneixements, perquè tens una base relativament senzilla d'accedir-hi i, per tant, ho complementes, però en aquell moment no.
2: No, i tant.
0: Clar, sí, això tant. És...
2: Fins i tot les fonts escrites eren limitades, no?
0: Per això, que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: I tant.
0: Clar, això li devia causar, d'una banda, un gran prestigi com a pedagog i al mateix temps una malfama d'excèntric que Déu-n'hi-do, perquè això és bastant sorprenent.
2: Una mica
0: sinistre, diguéssim, portar el nen allò, passar un tribunal, no sé com ho es devia viure,
2: sí,
0: això.
2: Sí, sembla que sa mare ho trobava un poc estremat.
0: Clar.
2: Però era una operació, ell ho planteja com una operació publicitària de primer nivell, no? Perquè ell aconsegueix que se'n faci ressò escassa premsa des moment i que arribi aquesta notícia a sa cort i intenta que Florida Blanca el comissioni per implementar
1: és el gran marquès i autoritat a la monarquia borbònica.
2: Efectivament.
0: De Carles III, ja, en aquell moment. No sé si no ha arribat encara Carles IV.
1: Carles III, sí.
0: Clar, és un home molt interessant, Florida Blanca, i un personatge de primer ordre, dels pocs que se salva d'aquella època, vull dir que Déu-n'hi-do. Florida Blanca, per tant, s'interessa en Picornell. Un Picornell jove, estem pensant en una persona no gaire gran.
2: S'interessa i li encomana implementar el mètode de pedagogia lògic a la partida de Talavera per començar per alguna banda.
0: Que és una prova, gairebé,
2: sí, és una prova, i ja ell recruta alguns dels seus col·laboradors que se mantindran amb ell bastant d'anys, en Manuel Cortés especialment, i fan aquest intent de posar en marxa el sistema, però la por que té la corona espanyola de la situació francesa fa que enviar el govern, en Florida Blanca no l'havien trobat prou dur, i el substitueixen pel Conde de Aranda, que és més reaccionari, que immediatament acomiada en Picornell i acaba la història de s'intent de...
0: Clar, hem de pensar que l'esclat de la Revolució Francesa, nosaltres ara ho veiem tot com un... tot junt, no? I en canvi va ser una cosa molt gradual i cada cop la gent s'anava espantant més, la gent que no ho veia clar.
1: Tot quan li van tallar el coll.
0: Ah, sí, però el 1689 el primer moment és una revolta més de tantes que hi ha tot arreu del món i que després s'acaben amb un munt d'execucions i tres canvis cosmètics, no? Això no estranyava. Però clar, el procés es va accelerant i va espantant de cada cop més i la reacció de la monarquia hispànica en aquest sentit és la mateixa que a tot arreu fan el mateix. Comencen a destituir els ministres més o menys liberals, més o menys, i introdueixen encara més reaccionaris. Per tant, no és estrany que això passés. Clar, Picornell també devia estar una mica marcat, perquè encara que no s'hagués decantat políticament per res, era evident que la seva manera de veure el món era que ara diríem progressista.
2: Sí, efectivament, i tenia contactes reconeguts amb gent d'aquesta banda. I ell, sobretot, queda molt decebut de l'evolució política de la monarquia, de l'entrada d'en Godoy, i...
0: Això és Carles IV,
2: ja és el
0: següent.
1: I el ministre de Carles IV, Godoy.
0: Sí, i amant de la reina, ja posats a fer...
1: Sí, perquè Carles IV era un...
0: No ho tocava bé.
1: Un ningú. Un ningú. I es veu pel que...
0: Perdona, era molt bon rellotger, les coses com siguin. No, clar, els mèrits de cadascú s'han de dir. O sigui, a part d'això, no se sap cap mèrit més, però era bon rellotger. Ja, diguem-ho, està bé.
2: Doncs ell aconsegueix contactes, probablement ja a través de la maçoneria, i...
0: O sigui, era maçó, aquest també és...
2: Sí.
0: La maçoneria estava prohibidíssima.
2: I tant, però... Sí, Estava prohibida, però hi havia notables que estaven, que estaven afiliats.
1: Aportaven idees, progrés, llibertat, i clar, la gent, el món evolucionava.
2: Doncs intenten muntar la Revolució Francesa a Espanya, no? Que és,
0: muntar la... Aviam, això estem parlant d'una cosa molt gruixuda.
2: Molt, sí. Ja se coneix com la conspiració de Sant Blas, perquè se va descobrir el dia de Sant Blas, no? per una traïció d'alguns dels quals havia captat en Picornell per participar en aquesta revolta. Però, bé, fins i tot tenien armes i tenien disposició de bastant diners, i és quan cau... És el primer gran fracàs d'en Picornell i els seus, perquè són descoberts, empresonats, torturats, fins i tot torturen sa dona d'en Picornell, de sa qual ell s'havia allunyat per prudència, però no va servir de res. Es nin, es governa el segrestre i l'envia a un hospici, el separa de sa família, i hi ha un procés relativament ràpid que acaba amb una condemna per sedició, amb aquestes paraules, d'en Picornell i d'algun del seu còmplix, però sembla que per pressions de l'ambaixador francès, probablement d'algun dels notables que podrien estar involucrats amb aquella sonada, i tal vegada la maçoneria, el rei finalment li commuta la pena per un desterrament de perpetuïtat i l'envien cap a Veneçuela.
0: Clar, hem de pensar el sistema que va fer servir Picornell, que és molt del segle XIX, però no del segle XVIII, o sigui, el del cop d'estat. Això sí que es produiran amb maçons i derivats, allò amb carbonaris i tota aquesta colla, diguéssim, es produiran molts cops d'estat durant, sobretot, la primera meitat del segle XIX, d'aquest tipus, conspiracions d'una elit que utilitzen... Però això, no, la Revolució Francesa no havia anat així.
2: No havia anat així.
0: Havia anat, i l'americana tampoc, vull dir que potser s'avançava a l'època, no?
2: Sí, potser sí. Tanmateix, jo crec que va ser descobert en un estadi bastant primerenc, i va, clar, va constituir això una crisi increïble. És curiós que el fiscal, en el seu al·legat, quan ja retrat en Picornell i l'insulta en tots els apel·latius que li pot dedicar, diu que és un home que ha tingut una vida tan extraordinària, digna d'una gran novel·la.
0: Ah, ja ho diu,
2: i era el començament de la vida d'en Picornell, perquè tot el que va venir després supera amb escreix en els episodis anteriors.

0: Tal com comentàvem, la primera vocació de Joan Baptista Picornell va ser la pedagogia. Reclamava una educació basada en l'experiència i no pas en la memòria. Per ell calia entendre més que no pas repetir. Per posar a prova les seves idees, va decidir formar el fill de 3 anys abans que sabés llegir en història, geografia i catecisme per no incomodar els religiosos més del necessari. El 3 d'abril de 1785, davant d'unes 3.000 persones reunides a Salamanca, el petit Joan Antoni, que encara no sabia llegir, va respondre correctament unes 300 preguntes, tal com recollia el notari designat per donar fe d'aquell acte de renovació pedagògica.
1: Els doctors nomenats per la universitat per testificar sobre l'examen públic al general major d'escoles menors el dia 3 d'aquest any per don Joan Antoni Picornell i Obispo, nen de 3 anys, 6 mesos i 24 dies d'edat, diuen que assistiren a l'esmentat examen del principi al final. Tan moguts per la curiositat com desconfiats per semblar-los quasi impossible, es reduís a altra cosa que respondre algunes poques i fàcils qüestions de doctrina cristiana. Els semblava també massa tendre l'edat per sostenir en públic un examen i recelaven no sense fonament que el batibull i la confusió la covardissin o el sorprenguessin. Però tots els temors varen ser sobrers. Es va demanar a l'infant tota la història de l'Antic Testament segons el Catecisme Històric de Flaurí i a totes aquestes preguntes va respondre amb puntualitat. Se li va demanar amb extensió la doctrina cristiana i va respondre també la divisió general del globus terraqui i la d'Europa més particularment, les principals muntanyes i rius, els estats, capitals i els seus sobirans actuals i diversos governs. A tot va satisfer amb suma prestesa, amb respostes tan breus com oportunes. Se li feren moltes de preguntes sobre el mapa d'Europa, preguntant-li per diversos llocs sense cap ordre i els va assenyalar sense aturar-se. De manera que, tot i que no va ser interrogat amb igualtat sobre tots els punts que figuren impresos a l'examen, creuen els comissaris que a tots ells els hauria satisfet de la mateixa manera. El temps que aquest va durar va ser 1 hora i mitja, amb pocs minuts de menys, i les preguntes en la nostra estimació passaren de 300, tal volta amb prou accés per la velocitat amb què se li feien i la suma brevetat amb què les responia. Tanta que algun cop es va fer necessari manar que les preguntes fossin més detingudes per no fatigar. Va assistir un concurs considerable de personal a escoltar-lo. Per 2 o 3 vegades va haver-hi avalot i veus que clamaven amb gaudança i aplaudiments per fer impressionar qualsevol. Però el nen es va mantenir sempre serè. Va demanar aigua diverses vegades i, en una ocasió, va brindar molta de gràcia a la salut de tots. Va acabar l'examen pels aplaudiments i els visques de la gent, havent insinuat el nen que es fatigava, tot i que el pare insistia encara que se li demanés més i més. En fi, creuen els comissaris que el nen don Joan Picornell és un prodigi, ja que no sap llegir, cosa que fa encara més digna d'alabança la sol·licitud i els espatllaments dels pares a cultivar-la. Signo a Salamanca, a 15 d'abril de 1785. Diego García de Paredes.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb en Joan Maiol Serra i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de Joan Baptista Picornell, un revolucionari, molt revolucionari, mallorquí, no sé si molt mallorquí, també senyor Maiol, allò també.
3: Havia nascut a Palma d'una família illenca.
0: Per tant, molt mallorquí, molt revolucionari, molt mallorquí, per tant el tenim marcat. El tenim ara, pobre home, condemnat primer a mort i ara a exili, la resta de companys de la conspiració també els hi van commutar la pena?
3: Sí. Sí, algun va col·laborar en la justícia i va sortir ben lliurat i altres no, i van ser tots commutats i deportats i finalment alguns d'ells se trobarien a Venezuela, a La Guaira.
0: Els van enviar tots cap allà.
3: Els van enviar cap allà.
4: Els castiguen d'un fet insòlid, perquè no s'havia produït això.
0: O sigui, un intent de cop d'estat...
4: Clar, no. És un, bueno, un intent de cop d'estat... Sí,
0: sí és un no deixa de ser-ho, eh?
4: És més un puig que un intent de cop d'estat, però normalment el cop d'estat el fa una força militar...
0: Sí, tens raó. Sí, sí.
4: És un grup de gent que diu, escolta, avancem els principis de la Revolució Francesa i els drets de l'home i del ciutadà, que més endavant s'hi posarà, no?
3: S'hi posarà. Va ser el primer que els va traduir a l'espanyol per publicitat a les seves idees. O sigui, que li devem es transposar aquest text que realment és importantíssim.
0: Clau.
3: Per fer-ho entendre. A més, amb un sentit de sumó molt peculiar, ell els imprimeix a les illes del Carib. No? Quan aconsegueix fugir de Venezuela després de s'intent de...
0: Sí, ara parlarem de l'intent de la Guàrdia, sí.
3: I els imprimeix i es peu d'impremta diu que estan impresos a Madrid en la impremta La Verdad. No?
0: Això no succeeix.
3: No, i estaven impreses a Guadalupe o a qualsevol de les illes per on se va moure i evidentment per ell mateix, no hi havia cap impremta darrere.
0: La Verdad de res. Tornem-hi, l'hem enviat al pobre home a Venezuela, que a més els viatges aquests eren terribles, vull dir que aquesta tampoc no estem parlant d'un viatge de plaer precisament amb una certa comoditat, sinó que de fet molta gent s'hi deixava la pell per les males condicions del viatge, ja no perquè naufragués el vaixell, que també passava, sinó perquè, clar, les condicions eren, a més, de presoners.
3: I tant. Clar, ell surt encadenat de la Corunya. I sí,
4: li... Home, hi porta uns quants mesos de presó, no?
3: Clar. Després de mesos de presó i de tortura.
4: I ben escalfat.
3: Sí. I, bueno, jo m'he entretingut a reconstruir les condicions del viatge, perquè m'apareixen que realment avui dia són difícils d'imaginar, no? Però, clar, passar-se mesos un vaixell que si les tempestes eren dolentes, les calmes podien ser pitjor, no? Yeah. I amb unes condicions d'alimentació i d'higiene nul·les, sí,
0: sí. Una aigua realment... deteriorada,
3: exacte.
0: Sí, horrorós, però aconsegueix arribar i teòricament salvar-se. Quan arriba allà és alliberat, perquè no, això no, que els hi passava, o sigui, els empresonaven, què passava?
3: Ell és tancat en un penal que està en el port més pròxim a Caracas, La Guaira, i però ja, quan t'has tancat, contacta amb emigrants mallorquins allà, o descendents de mallorquins, i ben aviat amb un grup de criolls que se plantejaven l'independència de Venezuela. I és el primer intent, l'intent de Gual i Espanya, se diu Gual, és un llinatge molt estès a Mallorca, i és el primer intent separatista d'una colònia espanyola. I ell des de la presó ja prepara material, redacta documents, engresca gent i protagonitza una fuga molt, molt curiosa també, perquè segurament d'acord amb el director d'Espenal, que pensava, si aquests guanyen me convé bastant amic seu. Sembla que el bisbe també estava una mica dins la conxorxa i aconsegueix escapar, però pot dies després són descoberts i ell tanmateix fuig a Curaçao, s'embarca i posterguen l'intent perquè han estat descoberts i molt d'ells empresonats, no?
0: Pensem que moltes d'aquestes revoltes inicials de les colònies espanyoles no són, com ara diríem, anticolonialistes. Mm. És una altra cosa, vull dir que no és els sistemes d'alliberament que veurem al segle XX a moltes colònies, per exemple, africanes. No té res a veure, no són, són separatistes en un sentit. Fins i tot alguns es plantegen mantenir la monarquia, cosa que, òbviament, encara és més complex, no? Però que és una altra cosa, eh?
3: Eren elits criolles, sí. No? I Picornell té una diferència molt important amb els capitots revolucionaris venezolans, i és que ell defensa la llibertat pels esclaus.
0: Clar,
3: i
0: això, en canvi
4: aquests volen ser independents per mantenir els seus privilegis.
0: Sí, i sembla que no els empipin i que
3: i sobretot aconseguir més llibertat comercial, perquè les colònies estaven lligades a un comerç exclusivament en la metròpoli. Clar, per tant, clar. Quan ells volen comerciar amb Anglaterra, amb els Estats Units, amb França,
4: el problema que té Anglaterra amb els Estats Units és el problema que tindran tots els països que tenen que són colonitzats per les potències europees, els ofeguen, i clar, per això se'n volen anar.
0: Clar, però no són revoltes anticolonialistes en el sentit d'emancipació, és una altra cosa,
3: volen
0: mantenir... Picornell, de tota manera, no es devia sentir molt còmode llavors amb els seus col·legues de revolució.
3: Bueno, supos que devien dir, mira, tenim un camí a fer plegats i ja... ja... Però ell en cap moment s'amaga de la seva, dels seus principis antiesclavistes i aconsegueix que en els principis que pacten els revolucionaris, els esclaus que participin a la revolta seran alliberats després de la revolta. Això sí que és un avanç en aquest sentit.
4: Un avanç molt important, perquè encara estarà fins als anys 80, quan Espanya aboleix l'esclavitud a Cuba, imagina't.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: El nou fracàs, ja en portem dos, d'intent sí, revolucionari, sí, sí. Portava una mala ratxa, portava en Picornell, cap a on el porten?
3: A una altra condemna de mort. El jutgen en rebel·lió, el jutgen en absència, però queda...
0: El jutgen a Venezuela.
4: S'ha refugiat a Curaçao, has dit, no?
3: Sí, a Curaçao, i llavors comença un viatge atabaladíssim per totes les illes del Carib, que en aquell moment, clar, en aquell moment era ja s'empori del sucre, no? I el sucre era un element econòmic extraordinàriament important.
4: L'or blanc, que deien.
3: Exacte, exacte. I a més també, com que també se feia melassa per fer el col, encara més, no? I per tant, totes les potències europees tenien alguna illa del Carib com a base per aquest tipus de negoci. I per tant, ell va passant d'illa en illa, quan se fa mit dels anglesos, o després dels francesos, o després dels holandesos, i se va moguent, fugint dels espies espanyols que intenten fer-se amb ell, i passa uns anys de citant en Porcel, de tabalades de navegacions, no? que és difícil seguir en detall tota aquesta trajectòria.
0: Tot això, la família és a Espanya, diguéssim.
3: Sí, finalment sa dona és indultada, perquè no havia tingut cap participació directa en l'intent de rebel·lió, i li permeten anar-se'n a Mallorca i establir amb el fill.
0: Sí, el treuen de l'hospici.
3: I va a sa família política a Palma i s'estableixen a Palma.
0: Tenim a Picornell, ho dic perquè anem centrant-nos, perquè si no, Picornell saltant d'illa en illa intentant salvar. Estem parlant de quins anys en aquests moments?
3: Estan parlant de finals, final des de 8, principis des de
0: 9. 98-99, 1800, sí, més sí, o menys sí, sí, sí, al voltant. Per tant, ja tenim una situació de crisi important a la monarquia borbònica, perquè ja han perdut la primera guerra de coalició contra els francesos, i la situació econòmica és un desastre d'aquells salvatges. Sí, sí, sí, sí. Clar, això és una oportunitat revolucionària per en Picornell, m'imagino, no?
3: Sí, sí, sí, efectivament. Ell llavors passa en els nous Estats Units, no? S'estableix a Baltimore i comença a rodar pels Estats Units, i en aquell moment té contactes amb en Monroe. I en Picornell havia...
0: La doctrina Monroe, aquella sí, d'Amèrica pels americans.
3: És que aquesta frase és d'en Picornell. Aquesta frase és d'en Picornell. Aquesta frase l'havia escrit en Picornell a les seves proclames. I per tant, jo crec que és verosímil l'hipòtesi de que si va tenir contactes amb en Monroe i tenia aquesta idea tan clara, fos ell qui contagiés en Monroe d'aquesta idea, que els yanquis transformen, perquè
0: Amèrica
3: per els nord-americans, no?
0: Sí, sí, sí.
3: Però segurament l'origen de la frase és picornellesc.

0: fracàs de les insurreccions de Sant Blai a Madrid el 1795 i La Guaira a Veneçuela el 1797 no van fer desistir Picornell de l'activisme revolucionari. En el canvi de segle s'havia establert a Baltimore fent servir el cognom Altamira. Va exercir com a professor de física i química, tot i ser conscient que els espanyols oferien una recompensa pel seu cap. En una carta dirigida al seu deixeble Manuel Cortés, que havia estat enviat a Londres per conspirar amb el general veneçolà Francisco de Miranda, Picornell continuava sospesant les possibilitats que les colònies americanes assolissin la independència de la metròpoli.
1: Agost de 1800. Els negocis m'han duit fa pocs dies a Filadèlfia, una estada breu, però atrafegada i profitosa. Ha estat la capital de la nova república fins fa poc, que s'ha traslladat al districte de Colúmbia i continua sent el graner del Carib. S'hi embarquen contínuament incomptables carregaments de blat. He fet nous amics que saben i volen empènyer pels nostres tractes. Aquest és un món nou, obert al comerç, amb idees que bullen alimentades pel foc de la llibertat. He conegut un advocat molt actiu i intel·ligent, molt ben situat entre els capdavanters del govern, James Monroe. He discutit amb ell llargues hores i he rebut amb interès la meva idea que els afers d'Amèrica els han de resoldre els americans. Manté que deuen gratitud a la corona espanyola que els ha ajudat a lliurar-se del jou britànic. Però entén que ho ha fet per odi als anglesos, no per amor als americans. La política no pot ser una cadena de favors. La política ha de perseguir la justícia i la felicitat del poble. I els pobles que pateixen el colonialisme espanyol no han de pagar més les factures dels governs de Madrid. Monroe ho entén i veu que els interessos de la nova república americana estan en la llibertat de les províncies espanyoles d'Amèrica. M'ha promès defensar aquestes propostes davant els poderosos, però insisteix que cal temps, que la fruita ha de madurar, que tenim el vent a favor, però no sempre prou intens. M'alegra saber que has aconseguit penetrar en el cercle d'en Miranda, tot i que t'aconsella anar alerta. És ben segur que l'ambaixador espanyol el fa vigilar de prop. Ara desconfien del seu heroi. I si sabessin dels nostres contactes, la ràbia els revoltaria. Has d'insistir que treballi la voluntat dels anglesos. Si aconseguim que yanquis i britànics ens donin suport, la victòria està assegurada. Dels americans me n'ocupo. I ja et dic que els he fet veure que els seus interessos estan a foragitar els espanyols d'Amèrica, obrir els ports al comerç amb totes les nacions, afavorir les indústries que la metròpoli ofega. En Miranda ha de fer veure als anglesos que és l'hora de passar la factura a Espanya pel seu suport a la independència americana, encara que sigui col·laborant amb els seus antics colons. Han d'entendre que de res servirà mantenir-se ressentits per la seva derrota. Ha arribat l'hora d'assumir quin és el món nou i de veure que val més reconciliar-se i col·laborar amb els seus antics súbdits per aconseguir avantatges en un procés que saben, millor que ningú, que no s'aturarà.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Joan Maiol, ja veiem com escrivia en Picornell. Clar, com a bon fill de la seva època, l'escriptura per ell devia ser bàsica i devia preocupar-se, i pedagog, etc etc. Per tant, tenim molts escrits d'ell explicant les seves idees revolucionàries.
3: Sí, sí, hi ha molts escrits. Aquesta carta no, aquesta carta és verossímil, però imaginada. Però no, hi ha moltes proclames d'en Picornell i fins i tot algun dels seus escrits, algunes de les seves frases, han estat incloses literalment a la constitució vigent de Veneçuela, encara ara. Per tant, va deixar una herència
0: important,
3: escrita molt important.
0: Val, el tenim a Estats Units, ha contactat amb Monroe, suposo que comencen prou perquè es filtrin idees mútues. Cap on va Picornell? Què desitja en aquell moment?
3: En aquell moment ell passa a Europa, torna a Europa, va a França per formar-se en medicina i en farmàcia.
0: Ja estem a època napoleònica, llavors.
3: Estàvem en època napoleònica, efectivament.
0: Mm, o sigui, Napoleó ha arribat al poder.
3: I ell, va a París per formar-se amb un metge militar, que no m'hi ha rei.
0: Molt important, era el metge bàsic de... És el que s'inventa les ambulàncies, per exemple.
3: Ah, sí,
0: és el que... Les ambulàncies militars. Uh-huh. O sigui, fins aleshores, quan hi havia una batalla, els ferits quedaven allà, alguns els arrossegaven literalment o els posaven a coll i bé per retirar-los, doncs Larry inventa això, unes ambulàncies que s'apropen i que per tant poden fer un servei directe.
4: I els més malferits demanaven que els acabessin de rematar.
0: Clar, era una cosa terrible. Doncs Larry és un dels grans, a més Larry era dels pocs que amb Napoleó es va barallar, uh-huh, i que Napoleó li aguantava, o sigui, cosa que tenia en compte, Larry els hi deixava anar ben fortes i Napoleó s'ho en passava perquè li tenia molt de respecte pel que feia. Perdó, parèntesi.
3: Vull fer-ne un de parèntesi.
0: Vinga, va.
3: En aquest moment, si jo faig feina amb una Larry, una descendenta del metge que està que viu a Mallorca i que és el cap de comunicació de Oli de Mallorca, on també col·labor, i curiosament el món és petit, no?
0: Sí, sí. I em sembla que són descendents irlandesos que havien anat a parar.
3: Crec que és d'origen irlandès, efectivament.
0: Crec que eren catòlics irlandesos que van fugir d'Irlanda i van acabar matar, com van passar molts francesos protestants que van passar a Anglaterra.
3: La globalització no és un invent.
0: No, és una cosa molt antiga. Sí, tornem-hi. Llavors, contacte amb Larry, per exemple, o té contacte, sí.
3: I després, a la novel·la, ficcion una entrevista amb en Fuché, amb el ministre perpètu de policia de França.
4: Sí, sí. Ara d'interior, de governació, el que executa.
0: Però que arrenca, té els primers contactes amb els Borbons, després durant la convenció de Robespierre, continua amb Napoleó, amb Lluís XVIII, quan torna Napoleó i continua, i quan arriba Carles Desè, em sembla que és quan plega.
4: Perquè ell no té idees, ell només té una idea, s'ha d'estar amb el poder.
0: I ho aconsegueix, eh? Ell i Talleyrand són els dos personatges fascinants d'aquell moment.
3: Ara, aquest dia es va llegir una frase seva que venia a comptes de la història d'en Zapatero, deia: "Donau-me una carta manuscrita de qualsevol i el portaré a la guillotina." Era capaç de manipular qualsevol cosa.
0: Déu-n'hi-do. És bona aquesta.
3: Sí.
0: Llavors, contem. Fa contactes allà.
3: Sí, fa contactes. És cert que en Fuché va negar a l'ambaixador espanyol l'entrega de Picornell. O sigui, l'ambaixador espanyol sap que Picornell és a París, el reclama i en Fuché diu que no se li entrega, posa l'excusa que convengui, i bueno, jo faig intervenir en Fuché amb el retorn de Picornell cap a Estats Units i el seu establiment a Nova Orleans, que és on s'implicarà amb els intents d'independència d'una part de Mèxic, que és Texas, i on serà proclamat president després d'una de les batalles les que va intervenir i que aquí varen tenir èxit. Però va ser un èxit molt efímer. No? Perquè va durar molt poques setmanes, allà era un continu traïcions entre les diferents faccions, i en Picornell, decebut, abandona.
4: Texas és una història molt curiosa, perquè està en un territori tan gran, és el segon estat més gran dels Estats Units, gairebé té 700.000 quilòmetres quadrats. I és el segon territori més ric dels Estats Units. O sigui, però Mèxic ho feia tan malament, no controlava el territori, tenia plantejaments absolutament heredats, diguem, d'Espanya, tradicionals, i el món anglosaxó era més avançat cap a la modernitat. I aquests tenien la idea d'aquell territori, d'alguna forma o altra, l'havien de controlar. Quan se'ls va produir l'oportunitat, primer Texas i després tot el que és els territoris, diguem, de Nuevo México fins al Pacífic, Estats Units
0: s'ho van passar.
4: S'ho van passar.
3: Mm-hmm. Sí, sí.

0: El 1811, Pi Cornell va participar en la insurrecció veneçolana liderada amb èxit pel general Miranda, que acabaria sent traït pels seus col·laboradors més joves. Decebut per la manera com la naixent república veneçolana s'havia rendit, el sediciós mallorquí es va refugiar a Nova Orleans, on va trobar-se amb el filibuster francès Jean Lafitte, que va informar Pi Cornell d'una conxorxa en marxa a les terres orientals de Mèxic, les terres de Texas. Li va faltar temps per sumar-s'hi.
1: Sí, don Joan. A Mèxic, cada dia que passa, més i més gent està farta de greuges i espolis dels espanyols. La pólvora és eixuta, bastarà una espurna. I jo conec qui té un foguer. Sóc a port per un negoci que tal vegada us interessa.
2: No us vull enganyar, Lafitte. A mi el que m'interessa és la llibertat dels pobles.
1: D'això es tracta. Alguns comerciants i advocats de Nova Orleans volen alçar-se contra el rei d'Espanya a l'orient de Mèxic. Les terres de Texas. Oi que en James Monroe, el secretari d'Estat, és amic vostre?
2: És un homo cabal. Hem mantingut llargues converses, certament. En moltes ocasions li he fet veure que Amèrica ha de ser per als americans.
1: Doncs en Monroe ha paraulat 10.000 mosquets a canvi de futurs drets miners de la Texas independent. Alguns comerciants i advocats de Nova Orleans pretenen organitzar un alçament contra el rei espanyol a la part oriental de Mèxic, el que es coneix com les Terres de Texas. El riu és la porta a un país immens, don Joan. És la frontera amb Louisiana i són moltes terres per poblar, pasturar i conrear. I Cornell, us vull presentar al cap de la conxorxa, José Álvarez de Toledo. Veniu aquí, José. Segueu amb nosaltres. Segur que el senyor Álvarez sabrà apreciar el vostre domini de l'oratòria.
3: Bona tarda. La vostra fama, Pi Cornell, ha transcendit arreu.
2: Caram, començaré a pensar que una estranya força magnètica em fa viatjar allà on hi ha una revolta en marxa. Però ja us en fieu dels americans? No voldran cobrar la factura a tard o d'hora?
1: Tenim interessos comuns. Nosaltres tindrem el comerç. Ells volen el comerç i necessitarem els negocis. Però ara lluitem per la llibertat, pel progrés, per fer fora els paràsits espanyols.
2: Comandant, els homes i els muls són imprescindibles, però també ho és una impremta. Hem de poder difondre les nostres idees i les nostres victòries.
3: M'agrada molt això que dieu. Vos ens pot fer bon servei per donar contingut als escrits i a les proclames.
2: Faré el que calgui per veure triomfar una insurrecció, finalment.
4: Això és En Guàrdia.
0: Joan Mayol, per primera vegada crec que Pi Cornell té un càrrec, no? Que és president d'una república independent. Això és magnífic. No li dura gaire, no?
5: No li dura gaire. No.
0: La seva vida, em sembla que això és bastant constant. El no li dura gaire,
5: sí.
0: Crec que és una cosa allò bastant reiterada. Sí. Què passa amb el de Texas? Com es produeixen els fets perquè no li duri gaire aquest càrrec?
5: Hi havia diverses faccions que tenien baralles entre elles tan dures com...
0: Devien ser catalans.
5: I els yanquis de darrere jo crec
0: que també van manipular molt.
5: I ell abandona amb una decepció completa, és captat per un personatge molt curiós, que era un capellà de caputxí, que el convenç de demanar perdó a la corona espanyola, intentar tornar a Espanya, cosa que no aconsegueix.
0: Però arriba a demanar perdó
5: i fins i tot arriba a delatar alguns dels seus col·laboradors. Sí, és una pàgina fosca.
0: Clar, estem parlant, si això és 1817, no? Era 1800 i escaig, diguéssim.
5: Sí, en tot cas.
0: És un relatiu, ja és madur, però no és tan gran, tampoc.
5: Efectivament. Clar, ell... 1815 és quan renuncia a la presidència. El 17 té una altra decepció molt gran, perquè el seu fill intenta venir a anar des de Mallorca a Nova Orleans o a Mèxic i mor. Desgraciadament, i això supos que també el digué afectar moltíssim.
6: No el va veure mai més, el fill.
5: No el va veure mai més.
0: Sí, una cosa més trista.
5: I va ser quan llavors té un període molt important a nivell sanitari, perquè intervé amb s'intenta controlar una epidèmia de febre groga a Nova Orleans i redacta la primera farmacopea que es publica en els Estats Units. Per tant, també sobre... amb això sol ja apareixeria un carrer Palma, no?
0: Sí, sí. Però és curiós perquè, a més a més, estem parlant dels anys, per exemple, l'epidèmia de febre groga a Barcelona és de 1821. Uh-huh. Per tant, estem en aquesta època, més o menys, i ve també d'un vaixell que ve de l'Havana, probablement va ser el vector que va introduir.
6: I que no es va respectar la quarantena.
0: El Gran Turco, es deia el vaixell. Sí. Doncs, esclar, estem parlant d'uns anys en què el tema de les epidèmies, això es dispara, però per ara no hem sentit res d'una formació mèdica de Pi Cornell.
5: Sí, quan van a París.
0: A París amb l'Arri. Ara jo ja estava perdut.
5: Sí.
0: O sigui, el resultat és que ell s'hi posa per al control de l'epidèmia a Nova Orleans i se'n surt bastant bé.
5: Se'n surt. I després és quan ja definitivament marxa i se'n va a Cuba, on continuarà exercint sa medicina i especialment ell s'interessava per parts, per ajudar ses dones que tenien dificultats de parts.
0: D'aquesta època, que potser és una època ja més trista en molts sentits, encara que potser per ell va ser molt plena, s'han conservat escrits o ja va perdre l'ímpetu revolucionari?
5: Sí, crec que una vegada abdicat de president de Texas, no li conec més escrits polítics, no? Però sí que va anar a Cuba amb intenció de fer-hi feina de política en minúscula, i ell acabava sent regidor de San Fernando de Nuevitas, que és el poble on va morir. O sigui, que ell va continuar sempre un poc implicat amb els afers.
6: Hem de tenir en compte que en aquesta època Cuba és de les zones més riques del món.
0: Que gràcies al
6: sucre, el tabac, els esclaus...
0: Sí, els esclaus indirectament, perquè és la font que genera tota l'altra riquesa.
6: El licor, els cuiros, amb tot això, i després exportacions, en fi, exportacions, una zona molt rica en aquells anys. No arriba a 800.000 habitants.
0: Cuba formava part del tot del Regne d'Espanya.
6: Absolutament.
0: No tenia problemes en aquest sentit, o ell estava incògnit?
5: No, amb això, diguem que Esperador Real li havia arribat en aquest nivell, no? que el mort matia a establar-se.
0: Amb la qual es podia permetre això. Sí, quin record ha quedat? Ell mor allà, diguéssim. Quin record ha quedat de Pi Cornell allà? Ja hem vist que aquí no gaire cosa.
5: A Veneçuela sí, que hi havia un monument en els llibertadors, i hi havia una llista dels llibertadors, i en aquesta llista en Pi Cornell hi consta. És el lloc on ha quedat més memòria pública d'ell. No? A Cuba no. Vaig fer un intent d'intentar esbrinar si havia deixat cap tipus de record, i no vaig aconseguir resposta. I, bueno, encara tinc pendent anar a fer un intent de recerca sobre el terreny.
0: I a Houston, Estats Units, ni a Baltimore, ni a Nova Orleans...
5: Sí, és anomenat amb alguns treballs

0: jove editorial Moll. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler, un personatge, allò que dèiem,
2: sí, són aquests personatges que, en fi, que és una de les raons per les quals la gent s'interessa per la història i per la novel·la històrica quan està ben feta.
0: Sí, sí, perquè realment t'enganxen i et fan ganes de llegir més i de saber més d'una època fascinant, com és aquell cavall de segle, és una cosa...
2: desconeguda totalment.
0: Home, una meravella. Això és L'Enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razquin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
4: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Josep Lluís González, Cristina Serra i Albert Cortés.
5: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela és de 1.450 persones mortes i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents espanyols afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts en total. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
1: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
3: Avui hi ha una vaga a Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta.

0: La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís un altre vehicle a Poblenou de Barcelona.
0: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
2: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a la xarxa social X que tot apunta que el conductor fugitiu anava drogat.
1: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-Àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són el primer equip classificat per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i també l'Alemanya-Paraguai.
0: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
1: Encara a motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer.
0: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I acabarem dient que avui arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran eslam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
3: Fins aquí les notícies. La 5...

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que el dia començarà amb sol i tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Matinada, ho estareu notant, segurament tòrrida al Vallès i la costa barcelonina. Mínima aquí entre 24 i 27 graus i a la tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. La temperatura màxima baixarà de 2 a 4 graus, excepte a la costa. Marta Viana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dilluns. Avui a Torredembarra, al Tarragones, el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 6 minuts. Això són... Ai, ja 3 minuts menys que fa una setmana.
0: Ai, d'aquí 2 dies a les 6 de la tarda serà fosc.
1: Calla, calla.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 29 de juny, hauria fet 33 anys el cantant, raper i compositor estatunidenc Oliver Tree. Ens va deixar el passat 14 de juny en un tràgic accident d'helicòpter. Sempre ens quedarà la seva música i cites com aquesta. No necessitem un milió d'amics, només necessitem una persona que ens escolti de veritat.
0: Oh, escolta,
1: molt maca aquesta, Quina profunditat. Ai, no, l'Oliver Tree.
0: Sí, però tu l'has agafat.
1: Ah, però per a les seves.
0: Què passarà a casa de la Garcia? Bé, com si res, en un obrir i tancar d'ull realment hem arribat a l'última setmana de la temporada. A l'equip dels matiners ens queden 4 despertadors, el d'avui ja evidentment ni el contem, i no us negarem que tot i que ens ho passem molt bé fent el programa, també tenim unes ganes irresistibles de desconnectar la maleïda alarma i poder allargar les tardes i alguna nit. Aquests dies ens despertarem amb cançons que precisament dona la benvinguda a un nou dia i la d'avui és tot un himne. Que s'aixequi el taló i que soni la música.

0: És, evidentment, Good Morning Baltimore del musical Hairspray, que, per cert, arribarà a Barcelona de la mà d'en Jan Llàcer i Nostromo Live. De fet, des d'avui fins l'1 de juliol engeguen els càstings per trobar la companyia que donarà vida a un dels grans musicals de Broadway. Hairspray és un musical ple d'energia, humor i música que transcorre la ciutat de Baltimore als anys 60, una època marcada per la segregació racial i els canvis socials. Però Hairspray és molt més que un musical d'entreteniment. És una obra que parla de la importància d'acceptar les diferències, lluitar contra els prejudicis i creure en un mateix. El seu missatge continua sent actual i fa reflexionar sobre la igualtat, la diversitat i, el més important, el respecte. I el cert és que engegar la setmana amb aquesta cançó només pot vaticinar un bon dia. Us diem, evidentment, bon dia des de la Diagonal de Barcelona. Intentarem afinar-la bé i que aquesta primera hora del matí sigui com un musical. Tenim la companyia preparada per sortir a escena. No desconnecteu els telèfons mòbils i menys encara si ens escolteu des de l'app de Catalunya Ràdio. I només ens queda dir Good Morning Catalunya.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, estimat, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, tranquil.
0: Tranquil.
2: Tranquil, reposant una miqueta, sí, sí.
0: Agafant energia.
2: Agafant energia per aquesta última setmana de temporada, que s'ha de fer i s'ha de fer bé com totes les que hem fet fins ara. Per tant, hem de seguir endavant.
0: Una última empanteta per preguntar-te què passarà a partir de les 6 del matí al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: Doncs mira, tornarem a Venezuela, on segueix a l'alça aquesta xifra de morts, aquest recompte oficial, i ja no hi ha esperança, diguem-ne, de trobar supervivents. Sí, encara hi ha molts desapareguts, que per tant hem d'anar seguint. Seguirem i anirem en directe des de les 6. Després de l'agenda política del cap de setmana, ens fixarem en una mena d'apropament del PP a Junts. Cada cop les declaracions del Partit Popular són, diguem-ne, menys hostils cap al partit de Carles Puigdemont. Intentarem interpretar què vol dir això i què ens aporta. I després, d'una història que relaciona amb l'Aliança Catalana i el seu candidat a Figueres, perquè ha apartat el candidat a Figueres perquè té 30 anys i s'ha descobert, s'ha conegut que té una parella que en té 16. Per tant, amb aquesta història tancarem l'hora del matí. Després també actualitzarem el recompte de successos. Van detenir una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa. En parlarem amb la Rebeca Carranco i farem una mica d'agora esportiva, perquè ja han començat els 700 de final del Mundial, que sé que els està seguint amb molt d'interès.
0: No t'ho pots ni imaginar.
2: I ho farem amb el Ramon Besa, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la gran final de l'Enigmàrius, avui des del Mercat de les Flors. Sí, home, dia gran, dia divertit, per tant, important. A les 11, final de l'Enigmàrius.
0: Escolta, encara m'ha enviat un missatge al Freddy, que avui el Ricard, que avui ve l'Ostrell.
2: Avui ve l'Ricard Ostrell, sí. Doncs... ha deixat descansar una mica i avui torna.
0: Doncs d'aquí uns moments, d'aquí pràcticament 40 minuts, 45, engegarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I nosaltres, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, el món no s'ha aturat mentre dormíem. Què ha passat al món, precisament, Carola Gil, mentre estàvem fent un petit cop de cap?
3: Bon dia, bon dia. Mira, us porto una previsió de que avui França declararà la guerra a la moda ultra express, aprovant una llei que vol acabar amb el model de negoci que ha convertit plataformes com Shein o Temu en gegants mundials a base de catàlegs infinits, preus ridículament baixos i una renovació constant de productes. No sé si us ha passat mai que bon entrat en una aplicació per comprar un vestit i n'heu sortit amb 3 samarretes, una fregidora d'aire...
0: Sí, passa.
3: Doncs per això, França vol evitar aquesta situació. La idea de fons és simple. Si una empresa posa al mercat milers i milers de peces noves a un ritme frenètic i ven roba tan barata que sovint doncs, costa menys comprar-ne una de nova que no pas arreglar-la, doncs hauria de pagar per aquest impacte ambiental normal, no? Perquè sí, darrere d'aquella samarreta que costa menys que un cafè, segurament doncs hi ha una petjada important per les emissions mundials de gasos amb efecte hivernacle. A més, bona part d'aquesta roba, que té qualitat molt qüestionable, acaba la brossa. De fet, al cap de poc temps. No sé si n'heu comprat alguna vegada.
0: I, de fet, veure les imatges aquestes de tones de roba a segons quins punts del planeta és realment un desastre.
3: Totalment.
0: Que hem de començar a posar fil a l'agulla perquè la contaminació és absoluta, vaja.
3: Doncs precisament per això la nova llei preveu un sistema de penalitzacions econòmiques que anirà augmentant progressivament. l'Ajuntament. Els diners recollits es destinarien, entre altres coses, al tractament i reciclatge dels residus tèxtils. Però el més cridaner és que França no només vol tocar la butxaca de les empreses, també vol tocar-ne la visibilitat. El text inclou una prohibició de la publicitat d'aquestes plataformes, inclosa la promoció feta per influencers.
0: Molt bé, molt bé.
3: És a dir, aquell vídeo de 30 segons on algú ensenya una muntanya de paquets acabats d'arribar i assegura que ha comprat 15 peces per 20 euros, podria tenir els dies comptats. La pregunta és si la resta d'Europa seguirà l'exemple francès, perquè darrere d'aquella ganga que arriba a casa en dos dies, França hi veu una fractura ambiental que tard o d'hora pagarem tots, eh?
0: Doncs veurem si la resta d'Europa segueix aquesta iniciativa de França. Merci beaucoup, Carola, en bonjour.
3: Respondria en francès, però no en sé, eh?
0: Però bonjour, sí.
3: Merci, bonjour.
0: Bonjour. I mentrestant, perquè avui el món serà en lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor gràcies a iniciatives com les de la Universitat Rovira i Virgili, que ha atès 14 persones dins el programa pilot d'acompanyament a estudiants extutelats que volen accedir a la universitat. La prova va començar fa 3 anys amb la voluntat d'oferir suport econòmic i acompanyament personal als estudiants. L'objectiu del projecte no és només que aquests entrin a la universitat, sinó que acabin amb èxit els estudis.
0: Hem arribat ja a un quart de 6 del matí i un minut. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I mira, estàvem parlant fa uns moments dels influencers i precisament de què parlem poc, Marta?
5: Doncs de la nova proteïna dels influencers. Ja sabem que hi ha una febre boja per consumir proteïna i més després de fer exercici i tot plegat amb l'objectiu d'augmentar la massa muscular. Doncs recordem, hem vist batuts, barretes de tot tipus i ara arriba, atenció, a la nova proteïna, que és el formatge parmesà.
0: Va.
5: Els dietistes diuen que té fins a 3 vegades més la porció de proteïnes que té un ou o un iogurt grec, i tant és així que el Daily Mail, per exemple, explica que Taylor Swift en porta un sempre a sobre, un petit trosset de parmesà sempre a sobre, o actrius com Sydney Sweeney té un segon congelador només per tenir rodes de parmesà a casa seva.
0: Val. D'aquesta calorada, tu et fots al bolso un parmesà i mates a tota la gent,
5: això,
0: a tota la gent que passa pel teu costat. Potser ho has de portar amb una mini nevareta, perquè és que fotre una pudor el parmesà amb aquestes altes temperatures.
5: Quin fàstic. I que estàs tan tranquil·la, jo què sé, pel carrer i li fas una mossada al parmesà.
3: Sí, sí, sí, nena, és el que es porta ara.
5: Quina marranada.
0: Demà tots amb un trosset de parmesà als nostres bolsos.
5: Anar rosegant.
0: Si pot fer la Taylor Swift, ho podem fer nosaltres.
5: Som ratolins.
0: Som ratolinets.
5: Posarem la cançó de Ratatouille, que sabem que t'agrada molt.
0: M'encanta, m'encanta la sonora. Vinga, va, una bona notícia per engegar aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, que Calafell reduirà el rebut de les escombraries als veïns que millor reciclin. El municipi està a punt d'obrir un punt net on els veïns hi podran portar tot tipus de materials i objectes per reciclar. Amb l'objectiu d'incentivar l'ús d'aquest punt de reciclatge, els usuaris aconseguiran rebaixes de fins al 20% de la taxa de residus en funció de les vegades que vagin al punt net, el tipus de material que hi dipositin i els quilos de deixalla que deixin.
0: Està bé, perquè el tema del reciclatge és important, però el cert és que hauríem de reduir una miqueta més els impostos a tot arreu si recicles com Déu mana.
5: Sí.
0: Perquè els impostos de brossa no serien precisament baixos.
5: No.
0: Ni quan m'arriba la factureta dic, ja hi tornem a ser.
5: Sí, sí, sí, és que no es pot ser bon ciutadà.
0: No es pot ser bon ciutadà. Ara, això sí, tenim motius per saltar del llit i un d'ells ens el porta com cada matí, l'Ot Serra. Bon dia, estima tots.
6: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit és fer servir l'esport per cultivar altres aspectes de la nostra vida. Aquest és l'objectiu de 14 Futbol Club, el primer equip de futbol exclusivament femení del Camp de Tarragona i que està naixent a les Borges del Camp. Més enllà de la competició i el futbol, la idea és posar el focus en la confiança en una mateixa, saber gestionar la frustració, fomentar els hàbits saludables o incidir en l'educació emocional. Que el futbol sigui un entorn d'acompanyament per a les noies que els suposi un creixement personal.
0: Bones notícies, us celebrem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, ara sí, com batega el cor aquest matí, despleguem la revista dels matiners, va.
5: Batega amb Manuel Carrasco.

0: ara com estàs avui.
1: Us diré una cosa, i és que no conec cap cançó de Manuel Carrasco.
0: Per favor.
1: No,
0: i
1: he posat aquesta.
0: A veure, Lara, com no pots conèixer, per favor?
1: És que no m'agrada, no m'agrada. Ui, a mi m'havien agradat, eh?
0: A mi també, hi ha cançons que estan molt bé.
1: I m'agrada la seva veu.
0: I ell és que és tan simpàtic.
1: A mi em cau molt bé, però o sigui, és que m'interessa molt poc.
0: Per què?
1: No m'ha interessat mai. No t'acaba, eh? No m'acaba, no.
0: Doncs t'interessarà molt el que ha fet Manuel Carrasco, perquè ha enviat un missatge contundent aquest cap de setmana.
1: I de fet, t'ho he posat jo.
0: Sí, sí, jo també ho vaig veure per Twitter.
1: No, ha estat molt bé les paraules de Manuel Carrasco en el seu últim concert a Madrid aquest cap de setmana, en què ha respost als atacs constants que rep de haters a les xarxes que li diuen que és massa afeminat i que sembla gai.
2: Me llama la atención cuando alguien dice que así vestido parezco demasiado femenino para ser un hombre, o que parezco gay, y yo me pregunto, que parezco femenino, y todavía vamos por ahí a esta altura. ¿Quién

0: cançó que és pura cafeïna, Crazy in Love, de Beyoncé. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui del 2003, Beyoncé entrava directament al número 1 de les llistes d'àlbums tant del Regne Unit com dels Estats Units amb el seu àlbum de debut, un àlbum en solitari. Després d'estar amb Destiny's Child, i aquell àlbum la va convertir en una superestrella internacional. El disc, de fet, va guanyar diversos premis Grammy i més tard va ser inclòs entre els 200 àlbums que han marcat la història del rock and roll. Per cert, una curiositat, i jo no, almenys jo no la sabia, sobre Beyoncé, és que porta aquest nom en honor a la família de la seva mare. És el cognom de soltera de Tina Nobles Lawson, que és Beyoncé. I sembla que, doncs, que després de parlar-ho i molt amb la seva família, van decidir posar-li el cognom com a nom a la seva filla perquè pensaven que no hi havia prou descendents per mantenir viu el cognom familiar.
0: Doncs escolta'm, quina bona idea. M'encanta. Diu que curiós.
2: És curiós.
0: Molt bé, Lara.
2: Cosetes que es porta.
0: Cosetes que es porta la Viana.
2: Molt bé, Marta.
0: Ai, que estem a l'última setmana dels matiners.
1: A veure,
0: Cristina. Exacte. A veure quin dia ens espera. Astrològicament parlant, la gent d'Astrocat.cat ens ho explica. Cristina Borreguero, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 29 de juny, atenció, perquè Mercuri comença la seva retrogradació en el signe de Cranc. Aquests dies poden augmentar les errades, els malentesos i les confusions, així que val la pena revisar dues vegades el que diem, escrivim o signem. Però també és un bon moment per escoltar millor què sentim i cuidar la relació entre la nostra ment i les nostres emocions. Que passeu molt bona setmana!
0: Oh, xipi-xipi, comencem la setmana, t'ho dic.
2: Que comencem fatal.
0: Que comencem fatal.
2: Això ha d'anar canviant,
0: home, per favor, o sigui, que hi hagi remuntada perquè estem a punt d'acabar la temporada.
2: Sisplau.
0: Sí, ara espero que aquests 4 dies que queden, almenys la gent d'Astrocat.cat ens porti bones vibres.
2: I tant, sisplau.
0: A veure, ell també ens explica com estan els astres.
2: Avui hi ha lluna plena?
0: Sí, o avui o demà.
2: Avui
0: jo
2: o demà.
0: Jo el noto.
2: Ho notem, eh?
0: Jo ho noto, revolucionadíssim per dins.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: És un home llop.
0: Ja, miro el cel i dic, que raro, ja va llorar rara. Jo estic com una marea. Saps? Com, què passa? Dic, la lluna, ja la tenim aquí.
2: La lluna, no, avui està molt gobeta.
0: Mentrestant, qui bufarà espelmes avui dilluns 29 de juny, Lara?
1: Avui fa anys 47, de fet, molt ben portats, l'actor Alejo Saura. Segur que prepararà un bon menú per celebrar que arriba als 48 el xef català Jordi Cruz. No sabem si avui ho anirà a celebrar a Luz de Gas, segurament sí, però qui també fa anys és el president del Barça, Joan Laporta, el presi en fa 64. L'exalcalde de Barcelona, Joan Clos, també bufarà espelmes, 77, i acabem felicitant Andreu Mascolell. Avui arriba els 82, per molts anys a tots, i celebrar-ho com cal.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se.
5: Aquí estem, al peu del canyó.
4: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Quatre minuts, arribem a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui, per cert, també fa anys, concretament 48, la veu de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Bon moment per despertar-nos amb una cançó carregada de cafeïna. És aquesta que es diu Hash Hash.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem la final de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors. També comentarem el partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai. A la tarda repassarem consells i trucs per cuidar les plantes aquest estiu. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà una última història sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa.
2: Els experts adverteixen que 3 dies després d'una catàstrofe com aquesta, les possibilitats de recuperar persones en vida són escasses. Malgrat tot, ahir, 4 dies després, encara es van viure escenes d'esperança. Això que sentim és el moment en què els equips de rescat aconseguien treure de sota la runa un pare i el seu fill adolescent. El tràgic balanç del doble terratrèmol del dia de Sant Joan s'eleva a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Però hi ha una xifra que fa posar els pèls de punta. L'ONU calcula que hi ha encara 50.000 desapareguts.
0: El corresponsal de Catalunya Ràdio, l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, ha arribat aquesta matinada a Veneçuela i aquest matí ens informarà des d'allà. Mentrestant, l'Iran i els Estats Units donen una altra oportunitat a la pau.
2: Després d'uns dies d'atacs i represàlies, amb el control de l'estret d'Hormuz com a taló de fons, Washington i Teheran han pactat aquesta matinada a aturar l'escalada d'hostilitats i reprendre les negociacions. La pròxima cita, en principi, és demà a Qatar. L'objectiu és normalitzar el trànsit de vaixells per l'estret.
0: I un dia més hem de parlar d'aquesta onada de calor que castiga Europa.
2: França és un dels països més afectats. Segons les autoritats franceses, des de dimecres passat han mort al país un miler de persones més del que és habitual. Tot i això, creuen que el balanç final serà inferior al de l'onada de calor del 2003, en què van morir 15.000 persones. L'onada de calor es desplaça ara cap a l'est del continent. Després d'un diumenge de rècords històrics, Alemanya va arribar als 41,7 graus. Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus.
0: En parlarem d'aquí poc menys de mitja hora amb en Tomàs Molina. Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per possibles maltractaments a Sabadell.
2: El nadó va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
0: Tot apunta que el conductor fugitiu que va provocar un accident mortal a Barcelona ahir al matí anava drogat.
2: Això és almenys el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una piulada a les xarxes. El conductor fugia dels Mossos per un carrer en contradirecció i va xocar violentament contra un altre vehicle. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
3: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
2: Els conductors dels dos vehicles van morir a l'acte. També hi ha una persona ferida greu.
0: 11 morts en un accident d'avioneta a França.
2: L'aparell transportava un grup d'estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt en paracaigudes. No va sobreviure ningú. Van morir el pilot, 5 instructors de salt i 5 estudiants. Els investigadors analitzen ara les restes de l'aparell per aclarir si va fallar
0: algú. I alerta, avui hi ha vaga a Renfe.
2: No sabem el grau de seguiment que tindrà l'aturada perquè l'ha convocat a tot l'estat un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. Tot i això, s'ha decretat serveis mínims a Rodalies seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE de llarga distància.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Pràcticament 6:45 del matí, 4 minuts, Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi, com duia les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, amb varietat de temes a les portades, i el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú. La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. La Ley dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta que hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo, que recull una altra pregunta, on és la maquinària de l'Estat? La indignació apunta a Delcy Rodríguez.
5: Altres temes de portada. El periòdico, només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula hi ha causat centenars de morts.
6: L'Ara obre edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
5: I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que a l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
0: 2:45 del matí, 5 minuts, cop d'ull també als articles dels diaris. Avui, per cert, varietat de temes als editorials.
5: Doncs sí, La Vanguardia el dedica al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
6: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
5: L'Ara subratlla que el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida és molt gran. Es tracta d'un sector que abasta des de la tecnologia fins a les farmacèutiques.
6: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
5: El Periódico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes d'accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per aquells que s'han esforçat per formar-se i tenir una feina.
6: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demanda si millorés el transport públic amb les grans ciutats.
5: El País parla d'immigració i titula l'editorial l'èxit de la regularització, tot destacant que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'apropa a l'1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
6: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de l'imprescindible inversió en serveis públics.
5: Per la seva part, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE pel tema que destaca també en portada, els elogis que va fer en públic Pedro Sánchez a l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, que diu que és amic de Begoña Gómez.
6: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per intentar aconseguir contractes públics de l'empresa Red.es.
0: Pràcticament 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem també la premsa digital. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
1: Doncs mira, han col·locat plaques solars entre les vies del tren. Ho estan provant a prop del municipi de Butes, això és a l'oest del país. Per ara n'han instal·lat una 50ena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a una mitjana anual de 4 illes de cases. Ho veiem a Suïssa Info.
0: Ara només cal falta que no ho robin.
1: Sí, però Suïssa.
0: Clar, és el que t'anava a dir. Si això passa aquí, durant dos dies. Ja tancat.
1: Doncs el mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo, llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament, aquesta setmana, han estat horribles. Ho compara, de fet, amb el que pots sentir el dia que has deixat la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir portes al 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política, la gastronomia i tothom que et puguis imaginar.
0: Trista notícia, sens dubte, el tancament de Casa Leopoldo. La notícia que agradarà als fans, alerta de Toy Story 5.
1: Sí, perquè un vol domèstic de Pequín a Xangai, de China Eastern Airlines, s'ha convertit de sobte en un avió de Toy Story 5. Els passatgers van embarcar-se en un avió tot decorat amb temàtica de la pel·lícula per fer-ne promoció. El moment no va ser casual, va ser coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al país.
0: Què estan desapareixent?
1: Doncs les maires, el peix, necessitarà.
0: Ah, sí, m'encanten.
1: Doncs mira.
0: Ben fregidetes, ben arrebossadetes, una bona maire, gustoses, fàcils de fer i desapareixent.
1: Sí, aprofita, anava a dir aprofita, perquè des del 2000 fins al 2025 els ports catalans n'han capturat un 80% menys. I si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a 1 euro. Fa uns anys asseguraven que eren les sardines les que disminuïen. Avui hem de parlar de les maires. A més, la majoria les pesquen sobretot a Galícia. Ara, doncs, les maires que van a la baixada, segons llegim a l'Ara. Sí. I això per què? Doncs sembla ser que per falta de fred i aliment per viure.
0: Veus? Doncs aprofiteu, si en trobeu, per menjar-vos una bona maire.
1: Això mateix.
0: Gràcies, Sílvia. A veure, fot una calor que esparvera. És a dir, com dirien els lleidatans, mira, Marta, que això et toca de pop, fot un fred que es pedeguen les pedres, se'n van dir un dia.
4: A la contrari.
0: Un moment que no et sento, com?
4: Que no, és que fotin fred.
0: Fot calor.
4: Fot una xitxa.
0: Em van dir amb el fred, però crec que ho pots comparar amb la calor.
6: L'equivalent amb calor?
0: Però les pedres també poden arribar a patar.
6: Ah, bueno, sí.
0: No, amb aquestes sí,
4: temperatures. M'agrada molt. No l'havia sentit mai, sí.
0: Calor i fred extrem, no? No l'havia sentit mai?
4: No.
0: Doncs vinga.
4: A veure com fa, com dius.
0: Fot una calor que es peteguen les pedres. Que no se m'empipin els lleidatans amb l'accent, que ho estic fent amb tot el carinyo
4: del món. No, t'ha sentit prou bé.
0: Però vaja, que ho vaig sentir un dia i em va fer molta gràcia. Marc, què? Ens explotarà el cap amb aquesta calor.
6: Matinada horriblement tòrrida, la que hem tingut al Vallès, també a la costa barcelonina. De fet, ara mateix, quan són 2:45 del matí tocats, 27 graus i mig a la ciutat de Barcelona i 27 26, tant a Mataró com també a Sabadell. Un dia que comença de baixa, de fet, amb sol i amb tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Aquestes temperatures que diem altíssimes. A la tarda cauran ruixats al Prepirineu, també al Pirineu Oriental i la Garrotxa. Temperatura màxima que baixarà un parell de graus, com a molt 4, excepte a la costa.
0: I aquestes hores, quan només 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els que, com sempre, aneu sintonitzant amb Catalunya Ràdio, fent els matiners amb tots vosaltres. I és també moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Per on comencem, Marta?
7: Doncs avui dia importantíssim per les arts escèniques a Catalunya, perquè comença una nova edició del Festival Grec. La inauguració serà amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Reals de Bertolt Brecht, amb un repartiment de luxe, entre els quals hi haurà Nau Albet, Roc Bernadí, Joan Esteve, Eduard Farelo, Míriam Muc, Clara Mingueza o Júlia Trullol. El muntatge es podrà veure avui, que serà la inauguració a partir de les 9 del vespre. També es podrà veure demà i demà passat. També deixem parlar de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Venezuela, perquè han hagut de cancel·lar el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, evidentment pels terratrèmols que hi ha hagut al país. Dudamel ha explicat en un comunicat que sent una profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la gira amb l'orquestra, i ha afegit que en moments com aquests la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
0: I acabem parlant d'Andrea Motis.
7: Perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava de l'Empordà. Han programat 12 concerts, alguns seran gratuïts i d'altres de pagament, amb noms, com dèiem, Andrea Motis, Ginesta, Masoni i Tomeu Penya.
0: I a aquestes hores del matí també ens encanta moure el dial de la ràdio. Avui marxem fins al 2004. Al matí de Catalunya Ràdio feien la secció Ràdio Bloc, on repassaven coses que passaven a internet. Precisament vam parlar del catalàemprenyat.com, segur que ho recordeu, un web on els catalans exposaven què els emprenyava, i són coses encara molt vigents.
8: Diuen que tan sols s'ha de respectar una mica aquest país, viure el dia a dia, patir les mancances d'infraestructures, comparar-lo amb altres comunitats de l'Estat que paguem i que rebem, veure com, de la manera més injusta, se'ns té per radicals quan el que intentem és que la nostra llengua no es mori, per adonar-nos que no se'ns tracta com mereixem, diuen. Si entreu a la web podreu participar en una enquesta i expressar com d'emprenyats esteu. De moment, els temes que més emprenyen els catalans que han entrat a la web i que han votat són, per aquest ordre, de menor a major, l'estat de la sanitat, la manca de serveis, les infraestructures de transport, l'actitud dels nostres polítics, el desplegament de l'Estatut, l'actitud del govern de l'Estat, com veuen la nostra llengua des de fora, i en el número 1, el que més emprenya els catalans, com manipulen la nostra imatge.
0: Em sembla que les coses des del 2004 no han canviat massa, perquè...
7: Que bo! Sí, sí,
0: fet,
7: no gaire.
0: Repassant aquesta llista, podria estar actualitzada el 2026. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí a Venezuela, falten 17 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
9: Buenos días, matiners. Encara amb una situació molt dramàtica per aquí a Venezuela, a les ciutats de Guatire i de Guarena, se celebrarà, com cada 29 de juny, la Parranda de San Pedro, una de les festes més religioses del país. Buenas, buenas.

0: Tot un seguit de personatges representen la llegenda de l'esclava Maria Ignacia, a qui Sant Pere va curar la seva filla. Hi han els parranderos, que són els protagonistes, que canten i ballen i van acompanyats de tot un seguit que els hi segueixen el ritme.
1: Yo canto y tú cotiseas
2: en estos 40 años.
0: Després dels terratrèmols de la setmana passada, aquesta serà una parranda amb més sentiment que mai i que resarà a Sant Pere per lluitar contra les injustícies i les desigualtats. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Veneçuela pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: Un minut, arribem a 6:45 del matí. A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio i amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, quin menú ens heu preparat?
4: Doncs mira, anirem a Veneçuela on continuen aquestes tasques de rescat. Hi ha molt pocs supervivents, sentíem abans la bona notícia que han recuperat un pare i el seu fill, però diguem-ne que ja estem en aquell moment dels miracles o dels escassos, les escasses opcions de trobar algú en vida i de seguir amb la reconstrucció, o de començar amb la reconstrucció de les zones més destruïdes. Connectarem allà amb el Bernat Lautaro, que és el periodista Caracas que amb qui hem anat parlant aquests dies. També parlarem de l'agenda política de la setmana i de l'acostament del Partit Popular a Junts, que mica en mica van fent declaracions als seus dirigents que una mica treuen de, no de l'oblit, o del lloc on tenien apartat el partit de Carles Puigdemont, i serà interessant seguir-ho. I també parlarem d'aquesta història d'aliança del candidat a Figueres, que aquí el partit ha fet plegar després que es conegués que té una relació amb una nena de 16 anys. Després l'agenda de successos la repassarem amb la Rebeca Carranco. Han detingut una infermera acusada de matar el seu marit a Manresa, i també tenim una parella detinguda per matar el seu, presumptament el seu nadó, a Sabadell. I després parlarem de coses més constructives, o almenys més alegres, com el Mundial de Futbol, que diguem-ne les alegries i les tristeses són d'un caire diferent. Farem una mica de balanç i de què ens espera ara que arriba la ronda decisiva amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la final, no ara, la final del Mundial, sinó la gran final de l'Enigmarius, amb moltes sorpreses, amb l'equip d'imitadors i, com sempre, el Màrius donant-ho tot amb els favorits de la Lliga, que...
3: Quina meravella! Escolta, Déu-n'hi-do, els cracs de l'Enigmàrius, Déu-n'hi-do, perquè una agilitat mental...
5: Molt.
3: Que té un seguit
5: admiració
3: de...
5: Total.
3: Admiració total, perquè tenen una rapidesa a l'hora de contestar l'Enigmàrius, que aquí a vegades ens hi passem hores, t'ho dic.
4: Però aviam si algun dels cracs de l'Enigmàrius seria capaç d'encertar la dada d'avui.
3: Dada, Maiol! Torna l'equip Sara Lías, torna Sara Llobet a primera fila per aconseguir una fita històrica, que és fer-ho bé com ho fem sempre, amb la Lara i, evidentment, la Marta.
5: Sí. Segonita, sí, queda molt bé.
3: Segona i tercera posició.
4: Doncs ara que ve l'estiu i que tindrem temps de mirar sèries...
3: Si no m'ho dic.
4: Una dada real sobre El Encargado.
6: Agua y sed.
5: Ui, aquí.
3: Però...
4: Haureu vist l'escena de L'Encargado, del porter, L'Encargado Disney Plus, per qui no l'hagi vist, del porter d'una finca de Buenos Aires regant la vorera amb aigua.
3: Doncs no tinc ni idea del que em parles, però...
5: No.
4: Has vist la sèrie L'Encargado?
5: No,
4: l'has vist?
5: Tampoc.
4: Doncs te la recomanem. Bueno, doncs la pregunta és, quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
3: Hi ha una dada sobre això?
4: Hi ha una dada sobre
5: això? Però com ho trobes, això?
4: Pues, ja, ara us
5: ho explicaré. Idescat de Argentina.
7: Idescat Buenos Aires.
5: A veure, pots tornar a repetir la pregunta?
4: Quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
3: Sara i jo diem 2 milions.
5: Cada dia?
3: Sí, clar. És que ja, clar, hi ha molts porters, molta ciutadania a Buenos Aires. 2 milions, vinga, anem-hi.
5: 1,5 milió, et diria més i tot, eh? 3,5.
4: Segons un article del Periódico dedicat al tema, es malgasten cada dia 24.581.250 litres d'aigua. És l'equivalent al consum de 500.000 de persones.
3: Què?
4: Cada 6 segons que deixen anar aigua de la mànega es perd 1 litre. Per tant, si multipliques els 6 segons per totes les finques que hi ha, és un càlcul del Periódico.
3: És una bestiesa.
4: És una bestiesa. Us he dit que les autoritats de Buenos Aires han intentat posar fre demanant que es faci amb cubells d'aigua o posant sistemes automàtics de rec
3: que gastin menys,
4: però que de moment no s'ha aconseguit. També us diré que és la vorera, vull dir que també es pot escombrar.
3: Sí, clar.
4: No cal fer-ho, no cal fer-ho amb aigua.
3: Feu-vos-ho mirar, nois, perquè és una bestiesa.
5: Nois, pareu.
4: I Mírate l'Encargado, que és una gran sèrie.
3: Val. Gràcies, Maiol. 9-3-2-0-7-4-7-4. Des de la setmana passada us estem demanant que aquells matiners que des d'aquesta temporada que hem començat el programa us desperteu amb nosaltres, home, ens truqueu per saludar-nos, que ens faria molta il·lusió anar-vos coneixent, i més aquesta setmana que ens queden ja pràcticament 4 despertadors per acabar la temporada. Per tant, si us ve de gust, us convidem a participar com? A través del 9-3-2-0-7-4-7-4. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem ansiosos les trucades dels matiners i matineres.
7: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
8: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
9: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
8: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
8: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
5: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
8: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
7: Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
10: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
11: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
7: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
12: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
7: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
15: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
16: Ah,
15: i els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolores?
16: Que maco.
5: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
15: Exacte.
5: No?
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Matiners.
1: Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu ho conèixer, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
1: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
1: A veure...
2: Sí, sí.
1: Pots sentir?
2: Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
0: Els Matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
2: Per cert, és que estic la temporada que ve, jo crec que hauríem de fer un concurs de persones que, o dones, és a dir,
3: que les dones ronquen molt també,
2: concurs de roncs, és a dir, la teva parella ronca, truca'ns en directe i apropar el mòbil en directe i fer un concurs de roncs al programa. Crec que això ens ho hem de plantejar de cara a la temporada que ve. Esperem les vostres trucades a través del 932017474. Per cert, Josep Cuní va visitar col·lapse de Jordi González aquest cap de setmana i va explicar una vegada més el llastre que porta arrossegant durant anys, que és el mític prou de quan presentava els matins. Això és el que deia Cuní a Jordi González.
4: Encara ara vas pel carrer i així una mica dissimulada i ja per que diu prou.
5: Per tu?
4: I dius, ai, no sé, algú que aborda. Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació.
5: Sí.
4: Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
5: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
4: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no puc permetre... Acabem. D'aquella anècdota, perquè és una anècdota,
5: sí,
4: em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals. I això, en aquests moments en què l'extrema dreta es fa notar des de tots els àmbits, s'ha de tenir molt present. Hi ha un moment en què tant s'ha tibat la corda, tant s'ha descontrolat la situació, que t'acabes traint a tu mateix i acabes fent allò que t'havies compromès amb tu mateix que no podies fer. Perquè entenc que l'espectador mereix un respecte. I el respecte també està en les formes, no només en el fons.
2: Podeu recuperar l'entrevista a través del 3CAT. Per cert, també va passar pel programa, per col·lapse, la Maica Navarro, que va explicar que a partir d'aquest dimarts hi haurà una dotzena de testimonis que declararan en seu judicial pel cas Endic.
6: Ja han estat citats i dimarts començaran a acostar-se fins a aquests jutjats de Mataró i de Martorell els primers 10 testimonis que la fiscal va demanar i que la jutgessa entén que sí. La gran majoria...
5: Excursionistes que hi havia...
6: Primer, la més important, la psicoterapeuta.
5: Val.
6: Aquesta Maria Júlia, que hem de recordar que té un paper important. Per què? Perquè la magistrada, en el seu escrit, planteja fins i tot la possibilitat de vol veure fins a quin punt va poder o no influir en allò que la magistrada entén que ha estat un homicidi premeditat. Per tant, serà molt important aquesta declaració, tot i que ella declara com a testimoni.
2: Veurem, doncs, què passa aquesta setmana. I acabem, home, hi ha molts catalans que estiuegen a Menorca. Una reflexió a través del compte d'ics de 3CAT.
7: Què passa? Ens veiem a Menorca, no? Conec una cala secreta que flipes. Estàs sol. No, el xiringo ja em coneixen. Tu vens amb mi a Menorca i flipes. O sigui, jo agafo sa moto, vaig cap a sa cala, tu, i brutal. De fet, jo parlo poc de monarquia, que tants anys... Et vas fotent la pomadeta, tu, que sembla que no puja, i al final... Sé que està tot tan gentrificat, i després dutxeta i cap al jazz, eh? Sempre que puc, pam, m'escapo. Juny i setembre, perquè agost és per guiris. Ja tenim grup de WhatsApp, eh? Menorca 26. O sigui, no has anat mai a Menorca? Uau.
2: Ai, si el jazz va, si les parets del jazz me parléssim, mare meva. 5 minuts, arribem ja a les 6 del matí, 932017474, aquestes hores del matí vull saludar la Cristina. Cristina, bon dia, matinera.
8: Hola, bon dia, matiner.
2: Com estàs, Cristina?
8: Doncs molt bé, mira, conduint cap a la feina.
2: I cap on vas exactament, Cristina?
8: Jo visc a Badalona i tinc un port d'agustació a Sant Adrià del Besòs.
2: Ah, o sigui, i arribes bastant ràpid, doncs?
8: Sí, tirem ràpid, sí, un minut.
2: A quina hora ens hi posem, Cristina?
8: Ens posem a les 6 o 2 minuts abans.
2: I com portes el tema aquest de l'horari? Perquè al llarg d'aquesta temporada hem anat parlant amb oients que alguns ho portaven millor i d'altres ho portaven una mica pitjor.
8: No, no, jo ho porto molt bé. Bueno, ho he fet sempre, eh? Sempre m'ha tingut molt i ho porto molt bé.
2: És a dir, sí, que fa anys, que fem aquest horari.
8: Quan no és el mateix conduir ara a les 6 del matí que a les 8 o a les 7, saps?
2: I tant, home, és que el dia clar, comença clar, que no té color, perquè no hi ha ningú.
8: Sí, clar, molt millor.
2: Cristina, fins a quina hora treballarem?
9: Bueno, jo realment treballo tot el dia, o sigui, que perquè el mercat obre tot el dia.
2: Sí.
9: I que jo soc una petita autònoma, o sigui, que treballo des de les 6 fins a les 8 de la tarda.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta'm, repeteix-nos el mercat. A quin mercat de Sant Adrià de la Besòs et podem trobar, Cristina?
9: Bueno, només n'hi ha un a Sant Adrià.
2: Val.
9: Només n'hi ha un. I escolta'm, vull donar-li records, que segur que està escoltant, l'Adriana, que va parlar fa poc amb vosaltres.
2: Sí.
9: Perquè jo us escolto també cada dia.
2: Molt bé.
9: I ell també va del meu cor.
2: Doncs des d'aquí li enviem una abraçada i una salutació a l'Adriana.
9: Sí, em va fer molta gràcia, perquè jo caminava, bueno, anava cap a la feina i la vaig escoltar, és molt maca, i la
2: doncs tots...
9: Perquè és clienta, però clar, ara ja fa uns dies i no l'he vist, no l'he pogut dir.
2: Doncs des d'aquí, escolta'm, segur que ens estarà escoltant l'Adrià a aquestes hores del matí. Li enviem aquesta salutació. Cristina, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Molt

0: un WhatsApp, un grup de WhatsApp, sí, d'homes i dones del temps del món.
1: Ep.
0: I aquest cap de setmana era com s'acaba el món, s'acaba el món.
1: Sí,
0: de veritat,
1: no?
0: Eh? Es diu World Wide Weather.
1: Sí.
0: Mira, ara mateix, ara només tinc un missatge. But, de nou. Però anàvem passant les històries, no, saps? Com dient, aquí la temperatura va pujar fins als 40 graus, aquí i tal. I anaven un darrere l'altre, un darrere l'altre, que sembla, vaja, que feia una mica d'angúnia.
2: Sí, sí, les imatges també d'això, no? D'aquestes ciutats europees banyant-se amb aquestes altíssimes temperatures, però em sembla que això, o almenys aquesta onada de calor, Tomàs, es va desplaçant, eh? Mica en mica, de casa nostra.
0: Avui, aquest dilluns i dimarts seran normals per l'època de l'any, és a dir, que començarem el mes de juliol amb temperatures normalitzades, això no vol dir que no faci calor, fa calor el juliol,
2: sí,
0: però normal, i atenció amb tempestes, tempestes que aquesta tarda apareixeran en tota l'àrea del Pirineu i Prepirineu, per tant, precaució, perquè les tempestes avui i demà poden ser intenses, podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra, afectaran sobretot el Pirineu, l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però esporàdicament podrien arribar a algun punt del litoral, per tant, matí de sol, matí de temperatures normal i tarda de ruixats i de tempestes que poden ser intensos al nord del país.
2: Doncs escolta, al nord del país ho agrairà una miqueta de cosa fresqueta, una mica d'aigua, que sempre va bé.
0: Que tingueu bon dia, però alerta a la tarda amb les tempestes.
2: Gràcies, Tomàs, una abraçada.
0: Ja.
2: Que vagi bé, bon dilluns. Home, si el tenim per aquí, a veure, què estàs fent, Ricard? Però què fas? Espera't, a veure, Pere, que ara ha entrat. Què és això?
3: Sí.
2: Però què tens? Què estàs traient d'aquí? Va, vine, ràpid, que queden 30 segons, que no comences.
3: Mira, home.
2: Ui, si vas amb menorquines i tot.
3: Menorquines, què vol dir? Abarques.
2: Les abarques aquestes.
3: Què és això?
2: Jo què sé. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com estàs?
3: Mira,
2: tot bé?
3: El cafè per sobre, ja.
2: Tot el cafè per sobre. És un clàssic, eh? Sempre que portes una samarreta blanca t'acabes tacant. Què, bé tot?
3: Sí.
2: Doncs vinga, que t'ho deixo ja ben preparadet. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I tornem demà, que tingueu un molt bon dilluns, matiners.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que ja és dilluns. Bon dia a tothom. Després d'una nit amb avisos de calor nocturna al litoral i prelitoral central, ens llevem avui amb 28 graus al Port de Barcelona, 26 a Mataró i 21 a Torres de Segre. I de nou, dia de calor. També dia de vaga de Renfe. En hora punta, des d'ara i fins les 9 del matí a la tarda, circularan un 66% dels 30 rodalies. La resta del dia passarà un de cada 3 trens. Els AVE, els serveis mínims són del 73%. I arrenquem també última setmana de la temporada, en un dilluns en què a Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos per l'any que ve.
1: I el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
0: I més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han d'actualitzar després del conflicte a l'Orient Mitjà. Relacionat encara amb la guerra, la Moncloa també concretarà avui quines ajudes es prorroguen. I avui, en temps d'àgora, també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar amb un acostament, amb Junts.
2: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa. Porque Catalunya serà el canvi que necessita Espanya.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada també en Venezuela.
3: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares. Ayúdennos.
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses i l'últim balanç és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Anem cap a un dels punts més afectats d'aquesta tragèdia, a La Guaira, hi ha el periodista Bernat Lautaro. Bernat, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
0: Què és el que veus? Quina és la situació ara mateix?
4: Doncs bé, ara ens trobem a La Guaira, s'han habilitat desenes per poder acollir els més de 2.600 rescatistes internacionals que han arribat per col·laborar en les tasques de treure les runes i rescatar les persones supervivents que s'han sumat als més de 25.000 efectius de la policia, l'exèrcit del propi estat veneçolà en aquesta tasca. La presidenta

0: Adelsi Rodríguez ha estat explicant que s'han rescatat només el dia d'ahir fins a 33 persones d'entre les runes i ha extès el període de poder rescatar, seguir rescatant gent més enllà de les 72 primeres hores. És important destacar que hem pogut presenciar aquests 3 dies, els últims dies d'aquest cap de setmana a la Guàrdia, com moltíssimes persones s'han organitzat entre elles conjuntament amb els policies de l'Estat, amb l'exèrcit nacional, com per poder localitzar a quines cases encara hi havia supervivents i així enviar els rescatistes directament a aquelles cases, sempre prioritzant a les persones que podien sortir en vida. Moltes persones estan començant a ser acollides a poliesportius i edificis municipals i les Nacions Unides també han arribat aquí per coordinar l'ajuda humanitària d'alimentació, hidratació i tot el que ve sent el primer impacte per acollir a la gent que s'ha quedat desplaçada. Recordem que estem parlant de més de 200 edificis que han col·lapsat totalment i més de 500 edificis que han col·lapsat parcialment i que ja no s'hi pot viure. Aleshores, una miqueta aquesta és la situació, us seguirem informant properament, però les tasques segueixen desenvolupant-se 24 hores al dia, tots els dies de la setmana. Tots els rescatistes estan fent torns de 8 fins a 12 hores per seguir buscant la gent que pot haver sobreviscut encara.
1: Barat, explica'ns com és La Guaira, perquè això és una zona que és molt, molt turística, no? El seu centre històric, les platges, està a uns 30 quilòmetres de Caracas.
0: Exactament, molt bona pregunta. Era un Lloret de Mar o la Costa Brava, un Platja d'Aro. Ens hem de dir que la gent de Barcelona, Platja d'Aro, de vacances, doncs aquí la gent de Caracas ve a La Guaira a passar les vacances. I hem de recordar que tot el terratrèmol va succeir un 24 de juny, que és festiu aquí a Venezuela i que la gent estava celebrant, doncs aprofitant per anar-se a la platja i sortir de la gran ciutat. Això ha fet encara més dramàtic el nombre de víctimes que s'han produït i és per això que hi ha milers de voluntaris de Caracas que també han pujat fins aquí després d'acreditar-se en un procés en la mateixa ciutat de Caracas organitzat pel govern. Vindria a ser el més semblant a Platja d'Aro que ens podem imaginar.
1: Sí, pel que fa al turisme i pel que fa al que és habitualment en aquesta zona, no? Barrac, gràcies també per acompanyar-nos. Seguim connectant amb tu. Que vagi bé.
0: Que vagi bé, gràcies.
1: És una de les zones més afectades. L'últim balanç, com dèiem, és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Avui a les 10 també parlarem amb Rebeca Carranco. Analitzarem dos successos que hem conegut aquest cap de setmana. D'una banda, dos pares estan a la presó per la mort del seu nadó de 3 mesos a Sabadell. Van alertar al 112 dient que el petit s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
2: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: I amb la Rebeca Carranco també parlarem a partir de les 10 de la infermera de Manresa, a qui s'ha enviat ara a presó, acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 2:15 avui farem Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Laia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Eustachio! Després que Canadà s'hagi convertit aquesta nit en la primera selecció en classificar-se pels vuitens després de guanyar 1-0 Sud-àfrica i amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la propera matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de les 11...

final de la Lliga d'Enigmàrius. Avui farem l'última hora del programa des del Mercat de les Flors de Barcelona, amb l'equip també de l'humor dels temes pendents i amb actuacions tan especials com la de Julen.

0: Aquesta és la última setmana de la temporada regular del Matí de Catalunya Ràdio. Per molts és una setmana alegre, perquè s'acaba despertar-se a aquesta hora, però per d'altres, Frederic Vicenç...
1: Sí, va per barris, això.
0: Doncs bé, el terratrèmol radiofònic, perquè se n'has de llevar tot l'estiu d'hora.
1: La mateixa, sí. Bàsicament.
0: Ara fas moltes vacances durant l'hivern, no?
1: Quines galtes que m'ho diguis tu... Després, la setmana passada.
0: Jo no faig vacances, eh?
1: Bueno, noi, escolta'm, la setmana passada, dir, justament avui, per dos o tres dies, anirem a jugar com a mínim.
0: Les hores passen volant, ja ho saps.
1: Sí.
0: I els cafès també.
1: Sí, exacte.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Pinsent, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Hi ha molta cosa d'habitatge avui. El periòdico destaca en portada que només el 26% dels espanyols viuen en àrees que tenen pisos assequibles. El diari destaca que Lleida, Huelva i Lugo són les ciutats més barates d'Espanya per viure. Però, per exemple, també tenim a La Vanguardia un tema indirectament relacionat. També diu en portada que Barcelona tindrà fins a 50 hotels nous d'aquí el 2030.
0: I a Brussel·les?
3: Un estudi de l'organització ecologista Transport and Environment també va sobre habitatge. Assegura que l'augment del turisme aeri podria elevar els lloguers a Espanya fins a 217 euros des d'ara fins al 2031. De fet, l'informe situa Espanya entre els països europeus més exposats a aquest fenomen.
0: I amb què t'adormís, Estats Units?
3: La CNN explica que els estudis en el món antic creuen que tindran un augment d'estudiants el curs que ve arran de l'interès que suscitarà la pel·lícula de Christopher Nolan, L'Odissea, que s'estrena d'aquí uns dies. La cadena diu, de fet, que hi ha diversos museus que ja estan organitzant esdeveniments temàtics.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Més conflicte comercial amb el Japó. El govern xinès ha afegit 20 empreses japoneses a la llista de control d'exportacions. Això impedeix que les empreses xineses els venguin sense aprovació prèvia del govern. El motiu oficial de l'executiu xinès són les ambicions de Tòquio textualment de remilitaritzar-se.
4: Comencem setmana i ho fem amb temperatures més normals per l'època de l'any. Temperatures que es normalitzaran pel juliol. Farà calor, però una calor menys acusada que la de dissabte i diumenge. I amb un temps de matí de sol i tarda amb ruixats i tempestes, atenció, que poden ser intenses en l'àrea del Pirineu i l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona.
0: Són les 6:10, anem a actualitzar-nos. Amb Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. El dia en què el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques, un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran.
6: Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
0: Madrid, Dani Senceaja.
7: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar el març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Sainz Vieja pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a partir d'avui, atenció, perquè ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per als joves de fins a 250 euros al mes. Roc Fargas.
8: Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que amb aquestes subvencions cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat 27 milions d'euros públics per fer-hi front. Roc Fargas pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el Partit Popular ja parla de girar full per acostar-se així a Junts.
9: La votació de dijous al Congrés a favor de la dimissió de Pedro Sánchez ha donat ales a Alberto Núñez Feijóo per exigir la sortida del president espanyol de la Moncloa i fer-ho de la mà de Junts, que la setmana passada va plantejar al PSOE que pensi en un altre candidat. Sentim el líder del PP dissabte al Congrés del Partit de Catalunya.
5: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Catalunya y mucho menos contra Catalunya.
9: El més revelador va ser, però, un altre dirigent, Miguel Tellado, que deia això a la cadena SER.
10: Lo que ha sucedido en Catalunya en el año 2017, pues sucedió en el 17 y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Como el que vivimos en aquel momento.
0: Per Sánchez és la prova que el Partit Popular assumeix l'amnistia i fins i tot busca beneficiar-se'n, malgrat tota l'oposició dels últims mesos.
11: La vuelta que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
6: Junts vol furgar en possibles dissidències internes al PSOE per fer caure Sánchez, però són poques les veus que el qüestionen públicament. Una d'aquestes veus crítiques és la del president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que deia això dissabte al Comitè Federal del PSOE i ha tingut accés al País.
12: La realitat, jo crec que invita a darle la palabra a la gente, a confiar en la gente.
6: Mentrestant, el soci de govern Sumar viu amb incomoditat els casos de corrupció que envolten el PSOE, però no vol trencar el govern ni solucions com la que planteja Junts. Gerardo Pisarello, dels Comuns, va parlar ahir.
13: No entenem quin seria el cavaller blanc en el que està pensant Junts per reemplaçar a Pedro Sánchez, però si estem parlant d'un García Page que el que faria és dretanitzar el PSOE per pactar amb el Feijóo i anar contra Catalunya, nosaltres diem no gràcies.
0: En temps d'àgora en parlarem avui amb els nostres agoristes de la relació entre Junts i el Partit Popular i també amb Lluís Orriols, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid. I avui a Brussel·les, reunió d'alt nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions en Pequín.
9: El Club Comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insuficients. Sostenibles.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
14: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més madura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quatre dies després del doble terratrèmol, ho explicava ara, Venezuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança.
6: Mentrestant, el balanç oficial de la catàstrofe natural no para de créixer. L'últim recompte eleva a prop de 1.500 el nombre de morts i a més de 3.000 el de ferits. Encara hi ha, però, desenes de milers de desapareguts.
0: Enviat especial a Venezuela, Joan Biosca.
15: L'aeroport de la ciutat de València, on ens trobem ara, dues hores de Caracas, s'ha convertit en la principal porta d'entrada per l'ajut humanitària, pels rescatistes, pels periodistes i també per veneçolans que viuen fora del país sud-americà i que arriben a Venezuela angoixats a la recerca dels familiars dels qui no en tenen notícies. Camí ja del cinquè dia dels dos terratrèmols d'aquesta catàstrofe humanitària veneçolana, que d'hora que passa són menys les possibilitats de trobar persones amb vida. La xifra de desapareguts és de més de 50.000 persones i amb imatges inimaginables fa pocs mesos. Soldats, tropes dels Estats Units amb material per ajudar en les tasques de recerca trepitjant la costa veneçolana, però no deixen de ser soldats nord-americans. Des de València, Venezuela, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, diu, arran dels terratrèmols, que ha arribat el moment de tornar a Venezuela.
9: Machado ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
16: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
9: Machado ha manifestat la seva intenció de tornar a Venezuela des de la captura de Nicolás Maduro fa 6 mesos i fins i tot va regalar el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. Però el president dels Estats Units, que tutela el país des d'aleshores, s'ha resistit a deixar-la tornar i ha prioritzat treballar amb el chavisme.
0: 6 i 17, l'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics.
6: Alemanya va arribar als 41,7 graus i Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'Organització Mundial de la Salut calcula que arran de les temperatures extremes han mort 1.300 persones a Europa i el balanç podria créixer els pròxims dies. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual i adverteix que la xifra encara és provisional. Tot i això, la ministra de Salut francesa, Stéphanie Rist, insisteix que la situació està lluny de la tragèdia viscuda durant l'onada de calor del 2003 en què van morir unes 15.000 persones.
17: Si la canícula és comparable d'un punt de
18: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
6: Les temperatures han començat a baixar. França, amb tot, es preveu una revifada de la calor d'aquí una setmana.
0: I els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels intercanvis d'atacs dels últims dies.
9: L'acord confirmat per un alt càrrec de Washington arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control de pas de l'estret d'Hormuz com a taló de fons. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units van bombardejar objectius iranians i l'Iran va respondre atacant bases nord-americanes a Kuwait i Bahrein. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar aquesta escalada i les dues parts tornaran demà a la taula de negociació en una trobada que es farà a Qatar.
0: Ingressen a presó els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell.
6: Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Pare Taulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció de la infància de la Generalitat. La doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, ha detallat que el Departament de Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant.
19: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
6: El nadó nascut a finals de març l'havien visitat anteriorment dues vegades en un cap de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos procedents de l'Aragó.
0: I Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat.
9: En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia.
0: I aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon per presumptament haver prioritzat la vacunació dels Mossos d'Esquadra davant dels de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia del 2021.
6: La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: Dimarts a 9:15 del matí arrenca aquest judici que s'allargarà fins al 15 de juliol. La Fiscalia acusa Vergés i Argimon de prevaricació administrativa. Considera que hi ha indicis perquè jutgi si els exconsellers van dictar una resolució arbitrària que hauria retardat presumptament la vacunació de la Covid-19 dels guàrdies civils i els policies nacionals respecte a la dels Mossos d'Esquadra. Per la seva banda, els dos sindicats de policia que exerceixen d'acusació particular, Jusil i Jupol, van més enllà i sostenen que els fets també constitueixen un delicte contra els drets dels treballadors perquè consideren que el retard en la vacunació va posar en risc els agents dels dos cossos estatals. Els fets van passar la primavera del 2021 i la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació pels dos exconsellers. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Grado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari i un sindicat minoritari.
22: La Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:15 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens AVE i de llarga distància, que són del 73% i circulen el 65% del total de trens de mitjana mitja distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe Mercaderies i ha convocat una altra vaga pel 15 de juliol.
0: I el Servei Català de Trànsit suposa frontalment el reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular a les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o de mal temps.
1: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
0: Mentre hi ha hagut dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís en aquest cas un altre vehicle al Poblenou de Barcelona. I s'investiguen les causes d'un accident múltiple que va deixar 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, a la comarca de la Plana Alta.
2: El sinistre va passar la matinada d'ahir a la carretera nacional 340 i hi va haver 3 vehicles implicats, entre els quals un taxi. Les víctimes mortals són 3 homes i una dona. A més, 6 homes van quedar ferits de gravetat amb politraumatismes i diverses contusions. Els serveis d'emergències els van atendre al lloc dels fets abans de traslladar-los a l'Hospital General de Castelló i també a l'Hospital de la Plana, on continuen ingressats. Les autoritats treballen ara per aclarir què va provocar la col·lisió.
0: I investiguen les causes també d'un altre accident, un accident d'una avioneta de paracaigudisme que ha deixat 11 morts als afores de Nancy, a l'est de França.
22: Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure ahir al matí, poc després d'haver-se enlairat a 300 metres d'altura. Els familiars dels estudiants van veure l'accident, com ha explicat al lloc del sinistre el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
21: Vull dire, évidemment, que au drame s'est rajouté un autre drame, c'est que...
23: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
21: Un xoc, évidemment, i el traumatisme psicològic.
0: I atenció, perquè en l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona.
1: Concretament, s'ha registrat un robatori a Sant Martí durant el mes de febrer, 2 robatoris a Horta-Guinardó durant els mesos de febrer i març, 2 robatoris a Sarrià-Sant Gervasi durant els mesos de març i maig i 3 robatoris a Nou Barris, 2 durant el mes de maig i 1 al juny. Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris ve des de l'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons El Periódico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 anys previs. 13 casos el 2024 i 15 més el 2025. Els Mossos d'Esquadra, citats per aquest diari, descarten que es tracti d'atacs anticlericals ni relacionats amb el culte.
0: I ara tres titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
0: La primera.
24: Avui s'inaugura el Festival Grec, serà a les 9 del vespre amb la versió de Marta Pazós de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i amb un repartiment de luxe amb Nao Albet, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Míriam Mucles o Júlia Trullol, entre d'altres. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
0: I la segona?
25: En

0: Més festivals, en aquest cas a l'Alt Empordà, perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu. Hi ha 12 concerts programats, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Andrea Motis, que inaugurarà avui el festival, Ginestà, Amazoni o Tomeu Penya.
1: I la tercera?
0: Parlant de Gustavo Dudamel i la Sinfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, perquè han cancel·lat el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols al país. En un comunicat, Dudamel ha lamentat el fet de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
1: I ara els esports. Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ja som a la fase decisiva del Mundial de Futbol i ja tenim una selecció classificada pels vuitens de final. És Canadà.
2: Sí, que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0, gol a minut 92 de Stephen Eustaquio. Classificació històrica del Canadà, que no havia passat mai a les eliminatòries d'un Mundial. A vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que es disputarà demà. Avui, 16ens de final, 7 de la tarda, Brasil-Japó, quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai, dijous, Espanya-Àustria, a les 9 del vespre.
1: I Marc Márquez és el setè del Gran Premi dels Països Baixos i queda en 40 punts de Besecchi, a la general del Mundial.
2: Jorge Martín va acabar tercer i és el nou líder del Mundial de MotoGP. Victòria per a Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio.
3: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, salir sin lesiones y esperar la siguiente.
2: Gran remuntada d'Àlex Márquez, del 12è al 5è lloc.
1: I avui comença el torneig de tennis de Wimbledon.
2: Paula Badosa, única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro, avui debut del vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i de Novak Djokovic contra el xinès Wu. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, el barceloní de 25 anys, és nou campió d'Espanya en ruta.
1: Avui a partir de les 11, final de l'Enigmàrius, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Què? Fa calor, eh? I parlant de la calor, us en recordeu dels qui s'enfotien de l'escalfament global fa 20 anys? No? Doncs m'estranya, perquè són exactament la mateixa gent que encara ara domina Catalunya, Espanya, Europa i el món. I voleu saber una cosa molt graciosa? Que aquesta gent, les seves empreses, són les que ara s'estan enduent la gran majoria de subvencions per projectes d'energies renovables. No us sembla graciós que els fons Next Generation, per exemple, destinats precisament, entre altres coses, a pal·liar els efectes de l'escalfament global, estiguin anant a parar a les mateixes mans que l'han estat provocant durant dècades i que s'enfotien del canvi climàtic fins fa 4 dies? Amb una mà segueixen carbonitzant el planeta i amb l'altra s'enriqueixen amb diners públics destinats a descarbonitzar-lo. No em digueu que no té gràcia, per favor.

0: cançons sobre la vaga de Correus.
1: Sí, que està convocada per demà. Per això, avui és de nota, cantants que han aparegut en segells.
0: A segells.
1: Un dels últims casos és Tina Turner. Ara fa mig any, els Correus alemanys la van homenatjar amb un segell commemoratiu.

fet una mica de trampa, perquè aquesta va sortir als segells no com a cantant, sinó com a princesa. És l'Estefania de Mònaco, wow, que als anys 80 va treure un parell de discos. El seu gran èxit va ser aquest com a Nougat en francès. També va tenir una versió en anglès que es deia Irresistible.

0: I aquest va ser un dels més populars de l'any 93. Es va fer un segell amb Elvis Presley i fins i tot es va fer una mena de consulta entre els americans sobre si volien que la imatge que sortís fos un Elvis més jovenet o un Elvis més veterà. En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns, avui que és 29 de juny. Per tant, és Sant Pere i Sant Pau, apòstols. Felicitats als Peres i als Pau si ho celebren. Anem a repassar els titulars amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
2: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia justament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
0: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes pels lloguers per joves de fins a 250 euros al mes.
1: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació.
0: Venezuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
2: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta, però, que hi ha uns 50.000 desapareguts encara. L'opositora Maria Corina Machado creu que li ha arribat l'hora de tornar.
3: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
0: L'onada de calor es desplaça cap a l'est del continent.
1: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. La ministra francesa de Salut és Stéphanie Rist.
4: Si la canícula és comparable d'un punt de
5: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell.
2: La criatura va morir divendres a l'Hospital Part Aulí, on l'havien ingressat per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, en declaracions a aquesta casa.
6: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: I atenció, perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari.
1: A Rodalies els serveis mínims seran del 66% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. També hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE i llarga distància.
0: Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
2: El Servei Català de Trànsit defensa que la mesura respon a criteris de seguretat viària i a les característiques de la xarxa viària catalana.
0: I a Barcelona s'acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
1: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
7: Perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta.
0: I repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb varietat de temes a les portades i també el terratrèmol de Venezuela com a denominador comú.
8: Sí, La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. L'Ara hi dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta què hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo que recull una altra pregunta. On és la maquinària de l'estat? La indignació apunta, diu Adelcy Rodríguez. Altres temes de portada, El Periódico. Només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. I el diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ja ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció, i amb El País, que titula que l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
0: Avui es pot al Pallars Sobirà, el dia es desperta amb ruixats i amb 11 graus, al migdia arribaran els 30 graus, a Torredembarra, el Tarragonès ara tenen 25 graus i al migdia arribaran els 34, amb molt de sol, i avui sembla que les temperatures seran més normals per l'època de l'any. Tomàs Molina.
9: Sí, avui canvi de temps amb una normalització de les temperatures. Avui ruixats aquest matí que afecten ja àrees del Pirineu. La tarda serà de tempestes que afectaran tot el Pirineu, l'interior de les comarques gironines, també l'interior de Barcelona. Moltes àrees del Vallès aquesta tarda vespre tindran ruixats localment alguna tempesta que pot ser forta, pot descarregar amb intensitat i podria anar acompanyada de calamars. La resta del país farà força sol.
0: I arran del terratrèmol de Veneçuela arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. D'ençà de la catàstrofe del terratrèmol de Veneçuela, a Catalunya hem assistit al silenci d'una de les espècies més fascinants de la nostra tribu. Parlo del copaire o del barcelonista en comú simpatitzant del xavisme, és a dir, aquell tipus d'home, dona o doni que s'ha passat anys dient que el país de Maduro gaudia d'una sanitat i d'unes infraestructures públiques molt superiors a les nostres. Doncs bé, com s'ha comprovat, Veneçuela és un punyetero desastre, i no només perquè el comunisme porta i sempre a la mort, sinó també perquè porta sempre a la misèria i a la falta de mitjans de salut i de reconstrucció mínims. Una pobresa que, curiosament, no experimenten els seus líders, tots ells multimilionaris, començant per la famosa Delsi. Copaires, barcelonins en comú, on coi us amagueu? Ah, i una altra pregunta, quan surt la flotilla de camí a Caracas?

0: I en aquest repàs que fem de cançons del Mundial a aquesta hora, el Mundial d'Itàlia, ens anem fins al 1990, que la música la va posar aquest Giorgio Moroder. Montserraia.
1: Gianna Nannini i Eduardo Bennato, crec que mai havia vist tantes enes seguides, canten sobre les nits màgiques perseguint un gol sota el cel d'un estiu italià en un tema compost per Giorgio Moroder. Un'estate italiana és el títol de la cançó del Mundial d'Itàlia 90.

0: després del Mundial de Mèxic 86, Alemanya es revenja de l'Argentina i es reedita una final que els alemanys guanyen per 1-0 amb gol d'Andreas Brehme i es proclamen campions a l'Estadi Olímpic de Roma per tercer cop en la seva història.
1: Aquells anys 90, en Berlusconi com una de les figures polítiques i mediàtiques del moment, i aquelles melodies tan ensucrades mentre ell anava fent les festes en aquelles illes. Què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalies.
2: Bon dia. Hem recordat el pas de Josep Cuní pel col·lapse de Jordi González de TV3. De fet, el periodista va recordar com va gestionar, evident, com es ve d'això, el moment del mític Prou, quan presentava els matins a TV3.
3: Per mi va ser un fracàs, perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar, o no la vaig poder controlar.
4: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
3: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir: Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre, i jo no puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
1: Que bé que parla, Antoni.
5: Home!
1: Fa escoltar sempre.
5: Sempre.
1: I avui on són festes? Avui és Sant Pere.
5: I Sant Pau?
1: Sí.
5: Avui encara sou a temps de gaudir de la festa major, precisament de Premià de Dalt. A les 6 de la tarda hi haurà En Bauca, actuació musical familiar amb la participació dels gegants de Premià de Dalt. A 8:45, botirrumbada, sí, amb Muchacho i Los Sobrinos. Hi haurà botifarrada popular i ball amb rumba. I a les 11 de la nit, al camp de futbol municipal, piro musical.
1: Sant Pere era espanyol. I de tant espanyol que eres, va espanyar tot sol. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
6: Doncs el discurs que ha fet Ricky Martin en el concert que feia a Alemanya, dedicat en aquest cas al poble veneçolà, i ha llançat una campanya d'ajuda humanitària global per recaptar diners per la situació. El que està passant és insuportable, diu. Venezuela és un país preciós, ha dit, amb persones meravelloses que ja han patit prou, i ha afegit que el país no pot quedar-se sol en aquest moment.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge d'un veí de la Verneda, a Barcelona. Des de fa mesos, ell i la resta de veïns del seu bloc reben visites constants d'agents immobiliaris que volen comprar els pisos. Explica que cada vegada se senten més pressionats i que fins i tot han arribat a oferir-los diners a canvi d'actuar com a informadors si s'assabenten que algun veí està interessat a vendre a casa seva.
9: Cada setmana trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri, o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volien vendre el pis, que podien donar informació sobre si el pis a dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda, i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
8: Per la seva banda, Tecnocasa diu que el contacte porta a porta és una acció comercial habitual per donar a conèixer els seus serveis i mantenir un contacte proper amb els veïns del barri. Defensen que no són pràctiques invasives.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
6: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres amb caigudes, pressionades per la incertesa del sector tecnològic. L'IBEX 35 va cedir un 0,45 i obrirà avui des dels 19.400 punts. Són caigudes que s'encomanen des de Nova York. Divendres, el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va continuar caient. Pel que fa a les borses que estan obertes a aquesta hora, les asiàtiques comencen la setmana vestides de verd majoritàriament. El Hang Seng de Hong Kong guanya prop d'un 2% i el Shanghai Composite un 0,20%. I acabem amb el preu del petroli. Avui el barril de Brent cotitza estabilitzat en $72. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
1: Tres minuts i tres quarts de set del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: És una de les previsions del dia. El govern espanyol engega avui el procés per elaborar els pressupostos.
13: I avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Fins ara les previsions del PIB estaven fixades en un creixement del 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic, doncs, ja poden engegar la maquinària per als pressupostos, tot i que el govern de Sánchez per ara no té els suports necessaris. Ho farà en un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte que caduquen demà.
12: Aquí, a partir d'avui, ja es poden demanar les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes.
13: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors amb un pis o una habitació de lloguer. Dependrà, això sí, de la situació econòmica de cadascú i se'ls donarà un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Això sempre que l'import de lloguer no superi una determinada xifra. Creuen que així es cobrirà els joves que no van poder acollir-se al bo estatal. S'hi destinaran 27 milions d'euros.
12: També ho estem seguint a Veneçuela. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol és de 1.450 morts i 3.150 ferits.
13: El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. El president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats i ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
14: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
13: La líder opositora venezolana María Corina Machado diu que arran dels terratrèmols ha arribat el moment de tornar a Venezuela. Ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
15: The time has come. It is arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
13: Fins ara Donald Trump, que tutela el país des de la caiguda de Maduro, s'ha resistit a deixar retornar i a prioritzar treballar amb el chavisme.
12: I atenció si teniu previst agafar el tren perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores.
13: Si la convoca el sindicat ferroviari, un sindicat minoritari, la Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual, entre les 6 i les 9 del matí i de 2:15 a les 4 de la tarda i també de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens d'AVE i de llarga distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe amb mercaderies i ha convocat una altra vaga pel 15 de juliol.
12: Encara sobre mobilitat, el Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al Reial Decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o mal temps.
13: Sí, Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat justament en el col·lectiu de motoristes. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
16: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità, nosaltres necessitem un mural per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
13: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.
12: Més notícies. Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
13: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recordava que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
17: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
13: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
12: Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que portarà el pas del Tour de França per Catalunya, Carola Gil.
18: Aquesta cursa començarà dissabte a Barcelona, on els hotels estaran plens i els apartaments turístics tindran una ocupació del 80%. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions d'hostaleria, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs.
19: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
20: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
18: La part negativa seran els problemes de mobilitat pel pas del Tour. Carola Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any.
13: Pels voltants de Sant Joan van estar 48 hores sense servei. En plena temporada alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura.
12: Tossa de Mar, Laia Claret.
21: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
22: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
21: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitelo és el president.
23: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
21: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors amb les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei. Des de Tossa de Mar, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: Avui és Sant Pere, dia gran de les festes de Reus. El Baix Camp enguany amb referències també a l'any Gaudí, Manel Sastre.
24: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després...
25: Després de les completes d'ahir a la tarda i la commemoració dels 400 anys a l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, aquest matí l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada a les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
26: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
25: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà a 8:15 del vespre, quan la imatge del sant arribi a la plaça del Mercadal, esclatarà la darrera tronada de la festa major. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I l'Alt Empordà comença un nou festival.
13: Un concert d'Andrea Motis Guitar Trio que comença una nova edició amb el Festival Estiu que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
12: Girona, Fèlix Martín.
27: El Festival Estiu arrenca avui amb un 80% d'entrades venudes i això ho ha destacat pel Matí de Catalunya Ràdio. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Martí Fontclara.
28: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
27: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, Andrea Motis estrena avui l'estiu amb les cançons del seu últim disc, Intimate. Entre d'altres, Ginestà i Actoral dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I de l'Alt Empordà al Montsià.
13: Perquè el Museu de les Terres de l'Ebre, Amposta, incorpora la realitat immersiva per divulgar les troballes al jaciment protohistòric de Sant Jaume d'Alcanar.
12: Tarragona, Jordi Barranca.
29: La mostra trasllada al visitant a la primera edat de ferro, Marvell Albí, arqueòloga del museu, en destaca la importància.
30: En uns anys, el que ha ajudat ha sigut a veure com han funcionat realment els contactes amb el món comercial mediterrani, en aquest cas el món fenici, se feia al límit del món, el límit del món comercial fenici estava a la zona d'Andalusia, se dia que no arribava a estar a l'Ebre, i Sant Jaume és l'evidència de que sí que arriba a l'Ebre.
29: El projecte s'ha fet gràcies a una subvenció del Departament de Cultura i amb l'aportació del grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la UB. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: Repassem les estrenes a les plataformes. Let's give it up one more time for the
13: birthday girl! Perquè Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie El prequel de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. Aquesta és una de les novetats destacades de les plataformes de streaming juntament amb Millennial Mal a Filmin.
12: Marc Garriga.
31: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, la sèrie El mostra els seus dies a l'institut on ha de lidiar amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Mintry agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols que arriben dimecres a Prime Video. Filmin presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado, mentre dijous arriba a Movistar Plus Memòria d'un assassino, sobre un pare de família i alhora assassí professional a qui l'Alzheimer fa que confongui els seus dos mons. Per acabar, Enola Holmes 3 s'estrena a Netflix dimecres amb un nou cas per a la germana de Sherlock Holmes interpretada per Millie Bobby Brown. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
12: I aquest cap de setmana a Sabadell s'ha celebrat el centenari de la Belenguera. L'acte commemorava dos centenaris, el de l'estrena d'aquest poema i el de la mort de qui el va escriure, Joan Alcover.
0: L'acte s'ha fet a Sabadell perquè va ser l'Orfeo de Sabadell qui va estrenar l'actual himne de Mallorca a l'illa el 1926. L'acte s'ha celebrat a la plaça del Doctor Robert i ha reunit més de 300 persones amb diverses corals, entitats musicals i tot el teixit cultural i associatiu de Sabadell. El mateix dia a la ciutat de Palma també s'hi va celebrar un acte per commemorar el centenari del cant de la Belenguera, precisament davant el monument en record a Joan Alcover.
12: I els esports, Montserrat Raia.
1: El Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica 1-0 al descompte. A vuitens jugaran contra el guanyador al Països Baixos, Marroc de demà. Avui, setzens de final, Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, nou campió d'Espanya en ruta.
12: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix a Sort tenen 20 graus i està fent alguns ruixats. A la Pobla de l'Illet, al Berguedà, 17 graus. Al Dover, 25 graus. Al Baix Ebre, avui un dia en què reapareixen les tempestes aquesta tarda que afectaran moltes àrees del Pirineu, també l'interior de les comarques gironines i l'interior de les de Barcelona aquesta tarda vespre. Localment podrien ser fortes i podrien anar acompanyades de calamars o pedra. A la resta del país farà sol, però amb temperatures que seran més normals per l'època de l'any.
4: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
5: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
6: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
7: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
6: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
6: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
8: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
6: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
9: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
8: No, no, te'n falta una.
9: Ah, clar, la del tot costa.
8: Doncs som-hi, convocatòria.
10: Ahora bien lo bonito, atacantes.
8: Marc Crosas.
9: Natàlia Arroyo.
8: Gemmarí Dongú.
9: Bruna Vilamala.
8: Damià Abella. Ion Vaquero.
9: Ilia Sánchez.
5: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
9: Al tot costa.
10: Momento, seguimos.
5: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
11: A dos quarts de nou, obrirem l'agora analitzant si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts. En parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid.
32: A partir de les 10 parlarem amb la periodista Rebeca Carranco sobre el cas del nadó de 3 mesos mort a Sabadell suposadament pels maltractaments dels seus pares i sobre l'empresonament de la parella d'un bomber mort a Manresa acusada d'haver-lo enverinat.
11: A dos quarts d'11, àgora esportiva sobre el Mundial amb Ramon Besa, Lea Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz.
32: A partir de les 11, la gran final de la Lliga Enigmàrius. Farem l'última hora del programa des del Mercat de les Flors amb l'equip d'humor del matí i amb actuacions especials.
14: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
15: Divendres vam parlar de l'onada de calor que pateix França. Ho vam fer amb dos presumptes homes del temps francesos que ens van donar consells per combatre això, les altes temperatures.
16: 46 degrés de temperatura. Avec le magret de mer.
17: Magret de mer.
16: Temperatura estable.
17: Estable.
16: Et sur le pont d'Avignon, la temperatura en plus fresque, 49 degrés.
18: Molt bé. L'amic Maurice ve acompanyat d'un agent de protecció civil francès, el senyor André. André, què més?
19: André, frigeració.
18: Ah, molt bé.
19: Bonjour, monsieur.
17: Ah, no, són experts en alguna cosa.
18: Jubany, és evident que són experts en alguna
19: cosa.
17: En fer l'idiota.
19: Le ventilateur, tu saps que hi ha trois boutons.
17: Trois boutons. El ventilador té tres botons.
19: Número 1.
17: Número 1.
19: Número 2.
17: Número 2.
19: Número 3.
18: I les 3. Són un palet, dos palets o tres palets.
19: Mon consell.
17: Sí?
19: Moi, mon consell.
17: Sí?
18: Les trois.
17: Fatal els tres, eh?
18: No està mal.
17: Sí, són tipicoll versió francesa.
16: Si vous devez guillotiner...
18: Si hem de fer
17: d'acord. Si hem de guillotiner algú...
16: Sur les premières heures de la matin. Okay. Ou de la vespre.
12: Gràcies, Jubany.

dia és fotre el camp d'aquest clima subtropical que ha vingut per quedar-se i anar-se'n a indrets on les onades de calor tenen data de caducitat. Què sé jo, com per exemple a Londres, on s'ha inaugurat una nova exposició a la Tate Modern dedicada a explorar la petjada cultural de Frida Kahlo, probablement la primera icona feminista de l'art contemporani. Si aneu, descobrireu la influència de la seva obra en artistes tan rabiosament contemporànies com la mateixa Tracy Emin. No és d'estranyar, dir Frida Kahlo és parlar de compromís, superació i reivindicació de la cultura autòctona. Què més

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Sembla que avui comença una normalització de les temperatures, entre cometes, per l'època de l'any, que es mantindria tota la setmana, però també reapareixerien les tempestes aquesta tarda, que poden ser, per cert, fortes. Tomàs Molina, bon dia.
1: Sí, atenció amb les tempestes aquesta tarda. De fet, ja estan descarregant en alguns punts de l'Alt Pirineu i també en alguna zona de l'interior de les Terres de l'Ebre podrien descarregar amb forta intensitat. Serà un dia amb sol a bona part del país, però amb aquestes tempestes que aniran guanyant terreny al Pirineu, especialment a l'interior de les comarques gironines i de cara a la tarda també en algun punt de les comarques de Barcelona. Localment poden ser fortes i les temperatures, ja ho diem, amb tendència a normalitzar-se, és a dir, farà calor, però una calor normal per l'època de l'any.
0: Dia de calor i dia també complicat al transport públic per una vaga convocada a Renfe. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: En hora punta circulen 2 de cada 3 trens. No sé quina és la situació d'aquesta hora.
2: Que s'estan complint aquests serveis mínims, a Rodalies, això sí, algun tren cancel·lat, per tant, més temps d'espera a les estacions en alguns casos, i a l'AVE i la llarga distància, de moment, no consta cap alteració. És una vaga de 24 hores a tot l'Estat que ha convocat el sindicat ferroviari, un dels minoritaris, per retreure al Ministeri de Transports, diuen, incompliment de compromisos per preservar l'activitat, sobretot a mercaderies, i entre els usuaris avui, majoritàriament, la reacció és de sorpresa.
3: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. És que m'afecta perquè, clar, normalment agafo un directe a Castelldefels fins a Granollers i avui no hi era, o sigui que m'ho he trobat de sobte, no ho sabia, desconeixia. Així que potser arribo tard.
0: Doncs potser arribeu tard si agafeu el tren. Recordeu, 2 de cada 3 trens. Fins ara, Joan, gràcies.
2: Fins ara.
0: Arrenquem última setmana de la temporada en un dilluns en què a Madrid també tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
4: I el govern va fer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
0: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I avui també és notícia l'habitatge. Es poden demanar atenció a la Generalitat ajudes de fins a 250 euros al mes per lloguer per als joves, això el dia en què al matí de Catalunya Ràdio us avancem que els veïns de la Verneda de Barcelona denuncien pressions d'agents immobiliaris que volen comprar els seus pisos. Hem parlat amb algun extreballador que explica que s'arriba a pagar diners a veïns perquè facin de confidents.
5: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin, perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera, òbviament, per treure un rèdit, no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
0: Avui en parlarem també en temps d'agora, com també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijó cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts.
6: Que Catalunya sea la

0: clave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Cataluña será el cambio que necesita España.
1: Catalunya serà el canvi que necessita Espanya, ha dit Feijo. Avui en parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada en Venezuela.
2: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos nuestros familiares. Ayúdennos!
1: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses. L'últim balanç és de gairebé 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. A les 10 en parlarem també amb Rebeca Carranco. Analitzarem dos successos que hem sabut aquest cap de setmana. D'una banda, dos pares que són a la presó per la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
3: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: I amb la Rebeca Carranco també parlarem de la infermera de Manresa que s'ha enviat ara a la presó acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 10:45, avui, Àgora Esportiva. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Eustáquio! Amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz, el Canadà, que s'ha convertit aquesta nit en la primera selecció que es classifica pels vuitens després de guanyar 1-0 Sud-àfrica, amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de les 11... M'he enamorat de tu, t'ho puc dir de més maneres. M'he enamorat de tu i em sento un adolescent. La gran final de la Lliga Enigmarius. Pot semblar que estic perdut. Avui de 11 a 12 serem al Mercat de les Flors de Barcelona amb l'equip de l'humor, dels temes pendents, amb el Màrius Serra, evidentment, i amb actuacions especials com la que sentim del Julen.

0: Tot això avui que llançava a l'Empordà, el sol ha sortit a les 6 i 13 minuts i a Mollerussa el Pla d'Urgell es pondrà a 2:45 de 10. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, l'Àgora del matí, amb Pau Llonch, David Madí, Montserrat Ebrera i Afra Blanco. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Foradada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: L'última esperança.
3: A Veneçuela, el govern ha allargat més enllà dels 3 dies les feines de rescat per intentar trobar supervivents. Ahir encara es van rescatar 33 persones amb vida sota la runa.
4: Més de 2.600 rescatistes internacionals s'han sumat als equips d'emergència veneçolans per buscar les desenes de milers de persones que encara estan desaparegudes. D'aquestes, com a mínim, 152 són espanyoles. És l'últim balanç que ha fet el Ministeri, que ha elevat a 17 els ciutadans espanyols morts a la catàstrofe.
0: Tornem a Veneçuela. Bernat Lautaro, bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
0: Tu ets a La Guaira, que és aquesta zona que dèiem que està a uns 30 quilòmetres de la capital i que seria una zona molt turística, ara molt castigada per aquest terratrèmol.
5: Exactament, ens trobem a La Guaira, una de les zones més afectades. Ens hem d'imaginar que és com la Costa Brava a Catalunya i que un dia festiu hi havia molta gent doncs, passant aquest dia festiu a la vora de la platja. Doncs sí, com bé heu afirmat, el govern de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha allargat fins a una setmana o fins a 10 dies, s'ha de veure, de moment són 3, el període de rescat de supervivents. Això significa que totes les tasques, tant dels rescatistes nacionals com dels internacionals, es dedicaran exclusivament a buscar els supervivents abans de intentar treure cossos de familiars. Això és una lliçó que ja han donat els mexicans, els brigadistes mexicans, en què en els terratrèmols que han tingut a Mèxic han allargat fins a 10 dies el període de búsqueda, de cerca de supervivents, i els va funcionar en moltes ocasions en els terratrèmols que han tingut, com el del 2017. També hem vist imatges dantesques en el dia d'avui, com la instal·lació de cadàvers perquè vinguin a ser identificats per les famílies. Estem parlant de centenars de cadàvers davant del port de La Guaira. Quan un passa per allà, la pudor i la fase de descomposició és molt forta, però bé, són els contrastos que s'estan veient. Així mateix també s'han vist, com bé mencionàveu, escenes de rescats commovedores en el moment en què s'ha pogut treure un fill i un pare l'ha anat a abraçar als seus braços després de 3 dies d'estar desaparegut a sota de les runes.
0: Doncs aquesta és la crònica en directe de Bernat Lautaro des de La Guaira. Gràcies, Bernat.
5: Bon dia.
0: I mentrestant, es reprenen.
6: Després d'un cap de setmana amb intercanvis d'atacs que han compromès les converses de pau, Estats Units i l'Iran han acordat aparcar aquestes hostilitats i tornar-se a reunir aquesta setmana a Qatar per continuar concretant els detalls de l'acord de pau a què van arribar el 17 de juny.
0: Primera pedra.
3: Precisament arran de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra, el govern espanyol actualitzarà avui les previsions macroeconòmiques. És el primer pas per acabar portant al Congrés els pressupostos de l'any que ve, un compromís de Sánchez que a hores d'ara sembla molt difícil que tiri endavant.
4: El Consell de Ministres s'avança un dia perquè precisament renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà, últim dia de juny.
0: Madrid, Teresa Teaja.
7: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar al març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que de moment no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Sáenz Vieja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 250 euros.
6: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol. Les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte o bé de lloguer d'un pis o bé de lloguer d'una habitació. La quantitat de l'ajuda depèn de la situació econòmica de cadascú, però com diem, màxim 250, mínim 20 euros.
0: Pressions immobiliàries.
3: Són les que denuncien els veïns del barri de la Verneda de Barcelona. Us ho pensem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els agents immobiliaris insisteixen als veïns per comprar els seus pisos. Fins i tot els ofereixen diners en negre, canvi que els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva.
8: Trobes 2 o 3 cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis, parlant amb
2: un d'ells va començar a explicar-nos que si no volíem vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis a dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda, i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
4: Tecnocassa, una de les empreses que fa el porta-a-porta, explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis defensa, que no són pràctiques invasives.
0: Tensions comercials.
6: El comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, rep avui a Brussel·les el ministre de Comerç xinès, Wang Guangtao, en un moment de ple debat a Europa sobre si cal protegir-se per l'arribada de molts productes xinesos a baix preu.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un milió.
3: Quan falta un dia perquè acabi el termini que ha fixat el govern espanyol per acollir-se al procés de regularització, el País explica avui que ja s'han superat el milió de sol·licituds. El govern espanyol havia previst que serien aproximadament la meitat. L'executiu té ara 3 mesos per resoldre cadascun dels expedients presentats.
0: A presó.
4: Els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell, ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Se'l va poder reanimar. Es va traslladar a l'Hospital Parc Taulí la criatura, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
6: Aleshores, l'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els protocols. La doctora Clara Pareja, que és directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, explica que s'ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant. Havia nascut a l'Aragó, va arribar a Catalunya fa 2 mesos i l'havien visitat com a mínim 2 vegades a un cap de Sabadell.
9: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: Robatoris a esglésies.
3: En l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona. Concretament s'han registrat un robatori a Sant Martí, 2 a Horta Guinardó, 2 a Sarrià, Sant Gervasi i 3 robatoris a Nou Barris.
4: Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris va des d'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons el periòdico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 darrers anys. 13 casos el 2024, 15 més el 2025.
0: A judici.
6: Aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament haver prioritzat la vacunació de Mossos d'Esquadra davant de la de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia, el 2021. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: La secretària de Zapatero.
3: Gertrudis Alcázar, imputada també per la presumpta implicació en la causa del rescat de Plus Ultra, compareix avui al Senat davant la Comissió d'Investigació sobre possibles irregularitats de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials.
0: Recta final.
4: Del judici de la Kitchen, en la presumpta operació parapolicial en temps del PP per espiar l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. A partir d'avui declaren els 3 últims acusats, que són persones a qui acusa la família de Bárcenas, però no la Fiscalia.
6: També avui a l'Audiència Nacional, el jutge Pedraz continua els interrogatoris del cas Leire amb l'empresària Carmen Cano, que és qui va assegurar haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE i després va denunciar haver estat víctima d'un intent de suborn per evitar ratificar-ho davant dels tribunals.
0: Sense majoria.
3: Avui al Parlament andalús arrenca el ple d'investidura per la reelecció del president Moreno Bonilla. Aspira a un tercer mandat, però després de les eleccions del 17 de maig ha perdut la majoria absoluta i depèn de Vox.
4: Per ara, tot i que porten setmanes negociant, no hi ha tancat un acord de legislatura, com sí que ha acabat passant a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
0: Apartat.
6: Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista d'aquí un any a les eleccions municipals a Figueres. Es diu Arnau Liesa i té una relació sentimental amb una noia que és menor d'edat. En un comunicat, el partit afirma que aquesta mesura es pren després de que la direcció s'assabentés d'aquesta situació.
3: Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit.
0: Ajornat. El
4: concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que s'havia de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona. En un comunicat, el director ha lamentat la situació, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
0: Mentre arrenca
6: una nova edició del Festival Grec, la inauguració serà avui a les 9 del vespre amb la versió de Marta Pazos de l'òpera del Tres Rals de Bertolt Brecht. Entre el repartiment, Nau Albert, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Miriam Mogles o Júlia Trullol. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
0: En Brecht aquest fa bona pinta, no? En...
6: Segur que sí. Bertolt molt recomanable.
0: I pel que fa als esports, Montserraia, Canadà vuitens.
10: És la primera selecció que ja és als vuitens del Mundial de Futbol i és la primera vegada que passen amb unes eliminatòries d'un Mundial. Han superat Sud-àfrica 1-0, gol al descompte. En vuitens s'enfrontaran al guanyador de Països Baixos Marroc de demà. Avui 700 a les 7, Brasil-Japó i quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai.
0: Marcel Camprubí.
10: És el nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta. El barceloní de 25 anys aconsegueix la seva primera victòria professional.
0: Tot això avui, que és dilluns 29 de juny, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Tina, amb 3 quilos 340 grams a l'Hospital del Mar. Benvinguda a la vida i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de vuit, us informa Marc Jurado. Tenim 22 graus a Gurb, 26 a Gavà i 27 a Badalona. Carreteres Calvià Serra.
12: Retencions als punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, aturades de Trinitat a Horta i Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
11: 2 morts i un ferit greu a Barcelona en un xoc provocat per un conductor temerari.
13: Fugia dels Mossos quan van bastir un altre vehicle al Poble Nou.
11: Gemma Bonet.
14: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
15: I he vist que el cop ha sigut entre 2 integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
14: Els 2 conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Més notícies. Consternació al Bages, un cop s'ha sabut que el jutge ha enviat a presó provisional i sense fiança una dona de 41 anys acusada de la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al febrer.
16: La dona, que és infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, hauria enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys.
17: L'home va morir a l'hospital després d'ingressar-hi per un quadre de somnolències i desorientació.
11: En parlem a les autocades aquí al matí. I 2 del Vallès Oriental, la primera, la Vall del Tenes, guanya des d'avui 13 viatges de bus més cap a Barcelona.
16: La General amplia les expedicions de l'autobús express S7 que connecta la vall de Tenes i Parets del Vallès amb la capital del país.
11: I la segona, la Llagosta, inaugura una piscina al doble de gran que l'anterior.
17: Compta amb una rampa d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Ho llegim tot plegat al 9-9.
11: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
16: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països.
11: I música amb banda neon.

0: Guapíssima, actuant a Rubí, serà aquesta mitjanit a l'Escardívol, a la carretera de Molins de Rei a Caldes, entrada de Franc i Roger Mas.
1: Sens temelos escull, sens por de la...
0: El Festival Fresc de Sabadell a les 9 del vespre, entrades a partir de 28 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
4: Facilíssim, amb DRAC, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
3: Amb Ouigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
4: Entra a Ouigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Ouigo, sigues espavilat.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. La Vanguardia avui titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. L'Ara hi dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa. I també és la imatge de desolació al periòdico que recull la pregunta on és la maquinària de l'estat i afegeix que la indignació apunta a Delcy Rodríguez. Altres temes de portada, el periòdico, només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que la sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició d'avui amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem amb el periòdico que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla corrupció. I amb El País, que titula que l'Argentina, Javier Milei, perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
7: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
8: 63.813-63813 de la sèrie 47047.
7: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
9: I avui a les històries del Mundial, el partit fantasma, Maiol Roger, bon dia.
10: Bon dia. 1973, Xile i la Unió Soviètica juguen la repesca per l'última plaça del Mundial d'Alemanya. Només 15 dies abans del partit d'anada, el general Augusto Pinochet fa un cop d'estat i instaura a Xile un règim obertament anticomunista. L'eliminatòria passa a ser un enfrontament entre dos règims amb ideologies contraposades. La Unió Soviètica partia com a gran favorita que s'enfrontava a una selecció xilena en hores baixes. Al partit d'anada, Xile rescata un 0-0 en un ambient molt hostil a l'estadi Lenin de Moscou. El partit dels valents el bateja la premsa xilena. Tot es decidiria a la tornada a Santiago de Chile, a l'estadi nacional.
11: I en esa època l'estadi nacional todavía seguía siendo ocupado como el principal centro de prisión, tortura y exterminio.
10: Que, com explicava aquest periodista, és un dels escenaris dels horrors del règim de Pinochet. La Unió Soviètica es nega a jugar-hi, al·legant motius morals i de seguretat, però la FIFA no ho veu igual. El seu secretari general visita l'estadi i, en paraules seves, no hi veu res que impedeixi disputar-hi el partit. I la Unió Soviètica pren la decisió definitiva. No s'hi presentaran.
9: I es va jugar el partit, finalment?
10: Es va jugar el que es coneix com el partit fantasma. La FIFA obliga que el 21 de novembre el partit es disputi. Hi ha publicat les grades, càmeres gravant, però no hi ha rival. Els 11 jugadors xilens salten al camp sense adversaris, l'àrbitre xiula a l'inici del partit i amb total parsimònia els xilens arriben a l'àrea contrària i els 28 segons marquen a plaer.
12: Esto de jugar solo y ganar con un equipo en el fondo desaparecido, ¿no? Era como jugar con los desaparecidos.
10: Immediatament l'àrbitre xiula al final del partit i la selecció xilena es classifica per un Mundial on no passaria de la fase de grups. El combinat xilè no es tornaria a enfrontar mai més amb la Unió Soviètica. El partit, això sí, serà recordat per sempre com una ocasió més en què la FIFA va triar tapar-se els ulls davant dels horrors d'una dictadura.
13: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
2: l'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Divendres, l'Enigmàrius feia fa patir gana per accedir a la popularitat i la resposta era a fama. Afamar vol dir fer patir fam i arribar a la popularitat és arribar a la fama. Avui dilluns, que celebrem la gran final de la Lliga Enigmàrius 2026, un enigma per anar fent boca, sense punts però amb premi. Tros de terra petit que et dona fortuna, de quatre lletres. Tros de terra petit que et dona fortuna, quatre lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
9: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre el nou programa de Paz Padilla Telecinco.
14: Jo pensava que Telecinco ja havia tocat sostre, però no. Este cada setmana s'ha estrenat el show de Paz Padilla, el dissabte i ahir diumenge, a la vesprada, i no tinc una paraula que puga resumir el programa. Un dels gags va ser Paz Padilla vestida de vella pel carrer, amb càmera oculta, i amb les calces caiguent-se-li. Ja està, amb això ja estaria.
9: I a la recomanació del dia avui, que s'obre el termini de les ajudes pel lloguer de joves de menys de 35 anys, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Drama.
15: Una comèdia dramàtica generacional protagonitzada per Elisabeth Casanovas en la pell d'una millennial a qui la vida li fot una bufetada quan es queda embarassada sense voler-ho ni saber qui és el pare. Amb capítols curts, ritme i un humor directe, reflecteix les preocupacions d'una generació que intenta trobar el seu lloc enmig de la precarietat laboral i el desig de construir un futur tot i les incerteses. Drama té 6 únics capítols que es poden veure a RTV Play.
16: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
17: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
20: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
21: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
22: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
23: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
25: Troba el teu lloc amb ParkClick.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
9: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
27: Bon dia, l'Enigmàrius.
13: De 2.314.574 lletres.
28: A la merda.
27: Un dels protagonistes del dia és l'Enigmàrius, aquest concurs lingüístic creat fa molts anys per Mario Serra, perquè avui se'n celebra la gran final. Avui, a partir de les 11, anirem al Mercat de les Flors, on viurem la final de la Lliga, Enigmàrius.
29: És el pitjor dia de la temporada. No penso ni ficar-vos per la ràdio.
27: Perquè què passa? Ser,
29: el dia de la final del Super Marios és el pitjor dia de la temporada.
27: No es diu Super Marios.
29: Perquè no he encertat mai cap. I sempre em fa sentir com si fos mig tonto aquest joc.
27: A veure, Sergi, per començar ets mig tonto, de veritat.
29: No.
27: I no et posis així, perquè els Enigmàrius moltes vegades són complicats, hi ha molta gent que no els sol encertar.
29: Però que jo no n'he encertat mai cap! Mai!
27: Bueno,
29: però, mai! Bueno.
27: Però no t'ho agafis així, Sergi.
29: Però és que no l'endevini el Super Marios. És que l'escolto i no sé de què parla i s'inventa coses.
27: Bueno, ja, però és una mica complicat, però la cosa és que l'escoltis cada dia i a poc aniràs entrant una mica en la dinàmica del joc.
29: No.
27: Mira, un Enigmàrius de la setmana passada era peça del pany que et pot deixar afònic, de 5 lletres.
0: És a mi?
27: Sí, sí, sí. Ah. Sí. Per quan has d'estar tenint
9: peça del pany que et pot deixar afònic? 5 lletres.
0: 5 lletres.
27: Sí. 5 lletres.
0: La P?
27: No, 5, no va d'encertar lletres.
0: La M?
27: No,
9: gorja, no, gorja, gorja.
0: El plàtan... Plàtano. Plata no és!
27: No. Igual, és imbècil.
0: Merda, jo...
9: Són 8:15. Dilluns, en vaga, Renfe està convocada per un sindicat minoritari, però ara mateix només passen 2 de cada 3 trens. Com van aquestes primeres hores de servei, Joan Garcia?
1: Bon dia. De moment s'estan complint aquests serveis mínims, però no a tot arreu amb la mateixa regularitat. De fet, ens avisen que hi ha algunes línies que en passarien menys d'aquests 2 de cada 3. A Rodalies o algun tren cancel·lat, més temps d'espera a les estacions, com aquí mateix a Sants, que ara mateix l'andana per anar al Garraf és plena d'usuaris, que majoritàriament ens diuen que desconeixien que avui hi hagués vaga, i un ens ha fet aquesta variant del famós pixa i rellisca.
3: Voy a Cubella, y a mí me afecta mucho por el trabajo, y como tengo trabajo por hora, aparte van a faltar la Renfe últimamente, con lo que cobran no son capaces de arreglar los trenes, esto es jauja.
9: Esto es jauja, doncs ja el tenim, Joan, gràcies.
1: Vinga, fins ara.
9: I la resta del transport públic, Maria Fernández Noguera?
4: Doncs mira, al marge d'aquesta vegada Renfe destaquen els retards de l'R15 i l'R16. A l'R15 hi ha un retard de prop d'una hora en el tren que va de Lleida a Barcelona. A l'R16, el tren que va de Tortosa a Barcelona, va 40 minuts tard, i com és habitual també hi ha una demora de 10 minuts a l'R11, a la línia que uneix Barcelona i Portbou. També retards de 10 minuts a l'RT2 en el tren que va de Salou a Tarragona.
9: Fem un cop d'ull també a les carreteres. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquesta hora força retencions a les entrades de Barcelona, molt carregades ja a l'A2 des de Pallejà, a la B23 a Molins de Rei i Esplugues, i la B20 a Santa Coloma, tot cap a la capital. Ronda de Dalt aturades també de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma sentit Trinitat.
9: I el món continua pendent de Veneçuela i de les tasques de rescat per trobar supervivents sota la runa, ara que ja fa 4 dies del terratrèmol. I els ciutadans se sumen als milers d'equips de rescat arribats d'arreu del món per intentar trobar amb vida algunes de les desenes de milers de persones que continuen desaparegudes. L'últim balanç oficial de víctimes és de 1.450 i més de 3.000 ferits. I això en un dilluns que a Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
6: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
9: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, Montserrat Raya?
7: Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol, supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. En vuitens s'enfrontaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, de demà. Avui, als 16ens de final, Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, l'Anna jugarà demà contra la nord-americana Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.
9: I pel que fa al temps, sembla que aquesta setmana la calor tornarà a ser normal, de finals de juny i d'inici de juliol, però també que les tempestes reapareixen a molts punts del país i que poden ser fortes. Tomàs Molina, bon dia.
8: Molt bon dia. Sí, de fet, aquest vespre, aquesta nit passada, ha fet algun ruixats, ja ha fet 3-4 litres en alguns punts del Ripollès, al voltant d'un litre en algunes àrees també de l'Alt Pirineu. Persistirà aquesta situació durant la tarda, ruixats, tronades que afectaran tota la zona del Pirineu i que durant la tarda afectaran també alguns punts, per exemple, del Vallès o de l'interior de les comarques de Barcelona. Temperatures amb tendència a la baixa, ja ho estan fent a les comarques de Ponent, i tota la setmana continuaran amb valors normals per l'època de l'any, i demà encara amb tempestes al Pirineu.
9: Avui a l'hora del matí, d'aquí una hora, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada. Bon dia.
11: Bon dia.
9: Avui varietat de temes als editorials dels diaris.
11: La Vanguardia, per exemple, dedica aquest editorial al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
28: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
11: L'Ara es fixa en el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida, que abasten des de la biotecnologia fins a les farmacèutiques.
28: Assegura que és un pilar millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
11: El periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per als que s'han esforçat per formar-se i per tenir una feina.
28: Destacar que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demandes si millorés la connexió amb transport públic amb les grans ciutats.
11: El País parla d'immigració i titula l'editorial l'èxit de la regularització. Destaca que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'aprova a 1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
28: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
11: I per la seva banda, el Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE i Pedro Sánchez, que el 2021 va qualificar d'exemplar l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, de qui diu és amic de Begoña Gómez.
28: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per pressionar i aconseguir contractes públics de manera fraudulenta.
9: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
2: Hi ha hagut fins a un miler de peticions perquè repeteixi l'examen de selectivitat d'aquest any. Llegim al Món la informació que signa el Gabriel González, que apunta que el baix nivell de matemàtiques detectat aquest any en la selectivitat, amb una mitjana que no arriba a l'aprovat, amaga tot un seguit de problemes estructurals que s'han anat enquistant al batxillerat. Els experts apunten al Món que la reducció de les lectives de matemàtiques els últims anys n'han fet una menys a la setmana i un model educatiu que elimina el raonament són aspectes prou rellevants com per detectar aquest problema. Potser l'examen era massa llarg i algunes preguntes estaven mal redactades, però no n'hi ha prou com perquè el resultat hagi sigut el que ha sigut. Caldrà refer els números.
10: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra de Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
14: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
15: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
16: Perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
17: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Són les 7:38. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
18: Doncs col·locar plaques solars entre les vies de tren. Ho estan provant a prop del municipi de Bates, a l'oest del país. Per ara s'han instal·lat una cinquantena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a la mitjana anual de 4 illes de llars. Ho veiem a Swiss Info.
9: I aquesta desapareixent?
19: Doncs les maires, des del 2000 fins al 2025, els ports catalans n'han capturat un 80% menys. Si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a un euro, perquè es veu que els divendres el peix per fregir té poca sortida i la maira habitualment és un peix que es fregeix. Ho explica l'Ara. Si fa uns anys parlàvem de la falta de sardines, ara és la maira. El motiu és sobretot la falta del fred i aliment per viure.
9: I si teniu previst anar a Venècia, atenció, prepareu la butxaca.
18: Perquè estudien fer pagar 50 euros per entrar a la ciutat només un dia. Ara mateix és de 5 banca 10 euros en funció de l'antelació amb què es paga i n'estan al marge els que s'allotgen a hotels perquè ja paguen la taxa turística. L'oposició considera que és només una fórmula per recaptar sense fixar un màxim de visitants. De moment, el debat està obert. Ho llegim a La Vanguardia.
9: Una notícia per als que facin la porra del Mundial de Futbol.
19: Que hi ha un gat, el Billy, que s'ha fet viral per clavar fins ara 21 resultats. Ja assenyalen que és el nou Pop Fall. Es tracta d'un gat de pèl blanc i negre que viu a Irlanda del Nord i té una peculiaritat. Mai anuncia empats. La seva propietària explica que va arribar a casa amb una bossa de banderetes i va dir, per què no ho provem? Va posar dues banderetes i el gat va començar a triar la guanyadora. Ho veiem a diversos digitals.
9: I qui ha tancat?
18: El mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament del restaurant han estat horribles. Ho compara amb el que pots sentir el dia que has decidit deixar la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir el 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política i la gastronomia.
9: I què torna?
19: Això. Gairebé 60 anys després, Estudio Canal ha anunciat una nova sèrie d'animació en 3D inspirada en la cèlebre creació de l'escriptora sueca Astrid Lindgren. El projecte comptarà amb la productora de la saga de cinema Paddington i està previst que es comenci a rodar l'octubre. Expliquen que readaptarà el mític personatge de la Pipi, però que es conservarà els seus trets més característics. Ho veiem a diversos digitals.
9: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Lara Garcia.
0: El Financial Times apunta que el boom de la intel·ligència artificial està impulsant un augment rècord dels acords a la indústria energètica per buscar capital i construir infraestructures per centres de dades. Les compres i fusions en aquest sentit, per fer centres de dades, han superat els 5 primers mesos de l'any els 200.000 milions de dòlars, una xifra mai vista. El Guardian, sobre això, avui entrevista Erin Brockovich, l'activista que va inspirar la pel·lícula amb Julia Roberts, que ara fa campanya justament contra aquests centres de dades per a la intel·ligència artificial. Calcula ella que només als Estats Units se n'han construït 30, que n'hi ha 70 més en construcció, amb tot l'ús de terreny i de recursos naturals que això implica. Sobre la calor, a França, Le Figaro parla en portada de preocupació entre les autoritats per aquestes 1.000 morts de més i admet que cal un projecte faraònic, fa servir aquesta paraula, faraònic, per adaptar el país a les noves temperatures. Recordem que l'aire condicionat a França no està especialment estès. A partir d'aquí, Le Figaro diu que França té un avantatge, que és l'energia nuclear, i per això el diari, conservador, insisteix que és un error que s'enfrenés la modernització.
13: I a la premsa econòmica, Cinco Días publica que Espanya és el país europeu que més diners ha destinat a pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. Fins ara ha mobilitzat el 0,25% del PIB, 4 vegades més que la mitjana de la Unió Europea. El Economista explica que Catalunya es postula com a líder en l'acollida del sector de la computació quàntica. Catalunya acumula més de 270 milions anunciats en projectes quàntics, una xifra que ens situa al capdamunt del rànquing estatal. I l'ON Economia diu que l'arribada real del Bizum a les botigues físiques ja té data al calendari, encara que algunes entitats financeres ja estan provant el Bizum Pay amb alguns grups reduïts de clients i de botigues, el desplegament massiu del nou sistema de pagaments està previst per al setembre.
9: I a la premsa esportiva que destaquem, Montserraia?
7: Comencem comptant diners. Comptem fins a 150 milions d'euros, que són els que el Barça hauria de pagar l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. Doncs bé, la pregunta que es fa Joan Baells al Diari Esport és: cal pagar 150 milions per Julián? D'entrada, diu Baells, és una bogeria i recorda, entre altres, els 135 milions que el Barça va pagar al Borussia per Dembélé. Creu que l'operació pot ser un èxit rotund o una ferida econòmica difícil de tancar. El diari Ara, parlant de crònica d'uns sobrecostos anunciats sobre el nou Camp Nou, que creuen que s'ha encarit des de l'inici de les obres i que obligarà el Barça a endeutar-se encara més. Muchachos, ahora no. Recordeu aquesta cançó de l'últim Mundial on l'Argentina va ser la campiona? Santi Nolla, al Mundo Deportivo, veu el camí de l'Argentina en aquest Mundial com la via més lliure, diu Nolla, que si superen Cap Verd en 700, a 800 es trobarien Austràlia o Egipte i en quarts altres equips assequibles. Justament de Cap Verd parlen a La Vanguardia. Els taurons blaus han desafiat la IA, que només els donava un escadusser 1% de passats 700 del Mundial. La modesta selecció capverdiana ha passat com a segona de grup i sense perdre cap partit, i això que al mateix grup hi havia dues campiones del món, com Espanya i l'Uruguai.
20: Un aplauso muy fuerte, sí señor.
9: I I a la premsa del cor, el rei Carles d'Anglaterra, Elisenda Pineda.
1: L'opinió pública britànica ha passat de la indignació a l'orgull. Fa un parell de dies el rei Carles III va crispar el populatxo quan, liquant-se en la seva pròpia suor, va permetre que un membre del seu equip li refresqués el clatell amb un ventall de mà en lloc de fer-s'ho ell solet. La cosa ha canviat aquest cap de setmana quan, en un acte oficial, ha aparegut el príncep George al costat de Kate Middleton, espigat com una canya de riera i exhibint elegància, distinció i ni una gota de llapis al darrere de les orelles. No podem dir el mateix del monarca, que darrere d'aquells reials pàmpols regalimava mantega. A veure si en una altra ocasió pren exemple del nen, que a aquestes alçades ja li passa la mà per la cara.
9: I qui fa anys avui? Xavi Canalies, bon dia.
3: Demi, bon dia de nou. Felicitem el xef català Jordi Cruz.
9: Jordi Cruz en fa 47.
3: 48.
9: Ah, 48, mira, un menys que el Gerard Jovany.
3: Veus? Home, és veritat.
9: Feliciteu-lo, deu-li WhatsApp. Sí, si no esteu escoltant-hi, sou amics del Gerard Jovany.
3: Ja 49.
9: 49 anys, tu.
3: 40 tots, que es diu.
9: Aviat en farà 50 i hem de fer una festa grossa.
3: Ja se li nota, se li nota.
9: D'aquí 15 anys jubilat.
3: També fa anys. Home, el president del Barça, avui Joan Laporta.
9: Joan Laporta, 65.
3: 64. Sí. També fa anys Joan Clos.
9: Això és broma, eh? 79.
3: 77. Sí. I acabem felicitant Andreu Mascolell.
9: 85.
3: 82.
9: Santoral.
3: Alerta avui perquè és Sant Pere, sí. Sant Pau i Sant Pol.
9: Sant Pol de Mar, quina hora és?
3: Exactament. Pere i Pau van ser dos dels 12 apòstols de Jesús de Natzaret. Segons la tradició popular, Sant Pere seria el guardià de les
9: Sant
3: portes
9: Pere
3: del
9: espanyol.
3: Paradís. I què més diu?
9: Sant Pere era espanyol i tan espanyol que era es va espanyar tot sol.
3: En aquest cas, per això se'l representa amb unes claus a la mà. Pau va sentir la veu de Jesús i es va convertir al cristianisme. Després de ser acceptat per la resta dels apòstols, va rebre l'encàrrec de predicar l'Evangeli als no jueus de l'Imperi Romà. I Sant Pol prové del Paulus, llatí que significa petit o humil. Tenia la condició de jueu i ciutadà romà. Alliberat després d'una primera captivitat, va ser detingut novament a 5 quilòmetres de Roma, on va morir probablement decapitat. A Catalunya hi ha 12.270 persones que es diuen Pere, 23.553 que es diuen Pau i 22.049 que es diuen Pol.
9: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 29 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
20: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
21: 29 de juny de 2016, Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau hauran d'anar a judici com a executors de la consulta independentista del 9-N de 2014. El Tribunal Superior acusa el president, la vicepresidenta i també la consellera d'Ensenyament, que segons el tribunal és qui va obrir els col·legis on més de 2 milions de catalans van anar a votar. I ara fa 10 anys Mariano Rajoy guanyava amb 14 diputats més unes eleccions espanyoles que s'havien hagut de repetir perquè ningú havia pogut formar govern. Més coses, Eurocopa de Futbol 2016, fracàs d'Espanya, Itàlia l'elimina a vuitens de final. I en bàsquet, ara fa 10 anys, el Barça destituïa l'entrenador Xavier Pasqual després d'haver guanyat 4 lligues i una Eurocopa. Pasqual se'n va amb llàgrimes als ulls i convençut que hauria pogut continuar.
9: Avui és 29 de juny del 2026, és el 180è dia del calendari, falten 20 dies per la final del Mundial, 5 per la sortida del Tour de Barcelona i 4 pel final de temporada regular del matí de Catalunya Ràdio. I així sona el dia d'avui.
20: Els sons del matí.
22: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos al metro familiares, ayúdennos.
23: Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los malgrat no té garantits els suports necessaris al Congrés.
24: I el govern va fer lo que le toca, que és presentar los pressupostos en 2026 i eleccions en 2027.
25: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Catalunya serà el canvi que necessita Espanya.
27: Va rebre l'atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit una hemorràgia cerebral i diferents fractures.
9: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Aiol Roger. Miracle.
29: Tot i que habitualment quan parlem de miracle ho relacionem amb un origen diví, el diccionari també permet referir-se a miracle com un fet mundà però improbable i extraordinari. Ahir es van rescatar 33 persones de sota la runa a Venezuela. Un miracle tenint en compte que ja havien passat més de 3 dies des del terratrèmol.
9: Voral.
29: Franja de terreny pla, pavimentada o no, de la vora d'una via interurbana que fa de contenció del ferm de la calçada i dona un marge de seguretat als vehicles i als vianants. La decisió del govern de permetre circular amb motocicletes pel voral en cas de detenció ha indignat el Servei Català de Trànsit.
2: Eliminatòria.
29: Fase d'una competició que disputen els participants per determinar quins són exclosos i quins passen a la fase següent. Definició rutinària per al que acostuma a ser el moment més vibrant d'una competició, com les eliminatòries del Mundial, que van començar ahir amb la victòria del Canadà sobre Sud-àfrica.
2: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 500 euros.
4: És la quantitat de diners en bé que ofereixen agents immobiliaris a veïns de la Verneda a canvi que facin de confidents i els avisin si algun veí del bloc està interessat a vendre el seu pis. Una informació que avancem avui al Matí de Catalunya Ràdio. Els veïns denuncien pressions i insistència de les immobiliàries que cada dia els piquen el timbre per fer-los ofertes de compra.
2: 250 euros.
4: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer de fins a 250 euros al mes per joves. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte d'un lloguer de pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20.
2: 1,3 milions.
4: És el nombre de persones que ha fet la sol·licitud en el procés de regularització d'immigrants. El termini per demanar-la es tanca demà i el govern espanyol té 3 mesos per resoldre cada expedient. Són dades de la plataforma Mercurio on es registren les peticions que s'emeten a tot Espanya i que avui publica El País. Les xifres oficials les farà públiques l'executiu aviat.
2: I ara el veig tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig un camió de bombers al costat de dos cotxes absolutament destrossats. Un dels vehicles està mig enfolat sobre l'altre i dos agents dels Mossos treballen marcant alguna cosa a l'asfalt. Hi ha una lona de la policia catalana que tapa part d'aquesta escena.
5: Per un lateral d'aquesta lona sobresurt una d'aquelles mantes isotèrmiques amb què es cobreixen els cadàvers. És el Poblenou, a Barcelona. Ahir diumenge dues persones van morir en una persecució policial. Una era qui conduïa el cotxe que intentava escapar de la policia, l'altra anava en el turisme contra el que va impactar el fugitiu. La seva parella està ingressada en pronòstic reservat.
2: I a la segona imatge veig els castellers de Barcelona amb la camisa vermella fent un 3 de 7. És el moment en què queda carregat perquè l'enxaneta està fent l'aleta i fins aquí veiem que tot és normal, però el que sorprèn és el fons. No és la plaça de qualsevol municipi català. Hi ha neu i hi ha muntanyes rocoses.
5: Són a Jungfraujoch, que és a 3.450 metres d'altitud. A Suïssa, un cap de setmana especial per a la colla que ha coronat els Alps d'aquest país amb una gira per Suïssa que inclou l'apadrinament de la colla de Lausana i aquesta actuació a l'estació ferroviària més alta d'Europa. No és fàcil aixecar un castell en aquestes condicions.
2: I la tercera, veig l'alcalde de Nova York, Jonrat Mamdani, amb vestit i corbata, llançant-se a l'aigua d'una piscina. L'acompanyen diverses persones, aquestes sí que van en banyador.
5: Inauguració oficial aquest cap de setmana de la temporada de piscines a l'aire lliure de la ciutat nord-americana. És ritual que l'alcalde es capbussi vestit com si anés al despatx.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Menjar llavors de plantes com ara el sèsam o la xia fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia cita un estudi científic que mostra que la combinació d'alimentació i exposició al sol fa envellir la pell. La investigació afirma que una dieta rica en llavors com el sèsam, la xia, la quinoa o les pipes de girassol augmenta la resposta fotocangerígena de la nostra pell si prenem el sol durant el seu consum o després. Segons la notícia que ara circula, l'estudi assegura que una investigació amb rates de laboratori ha mostrat que la combinació d'aquesta dieta amb l'exposició al sol activa l'envelliment de la pell i el risc de patir càncer. Si no es mengen llavors, diu la notícia, prendre el sol no comporta cap risc per a les persones.
2: I això és real o fals?
26: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
11: L'educació inclusiva demana escoltar, comprendre i acompanyar les diferents necessitats educatives de l'alumnat. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa avui la primera edició de la Trobada d'Inclusió, Diversitat i Acompanyament. La iniciativa reuneix professionals, entitats especialitzades i membres de la comunitat universitària en un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'acompanyament educatiu de persones amb diferents realitats i necessitats.
10: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
8: Som-hi, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que menjar llavors de plantes com ara el sèsam o la chia fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després és una notícia falsa. La notícia, però, s'ha fet molt viral a les xarxes socials. Molts negacionistes l'estan difonent per defensar la pràctica de prendre el sol sense protecció. L'estudi que cita la notícia, però, és en real, és del 1996, mostra que menjar grans quantitats d'omega 6 accelera el càncer en prendre el sol. Però l'estudi, atenció, està fet en rates. No és extrapolable al que ens passa a les persones.
2: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.
2: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui hi ha vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat.
0: La convoca el sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims són del 66% en hora punta. La resta del dia només circulen la meitat dels trens habituals. També hi haurà serveis mínims als trens de mitjana distància, els AVE i la llarga distància.
2: I el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
12: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia per renovar les mesures contra els efectes del conflicte a l'Iran i que caduquen demà.
2: Des d'avui, els menors de 35 anys ja poden demanar les ajudes als lloguers de la Generalitat.
0: Ja tenim fins al 10 de juliol. Les poden demanar els joves que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. L'ajuda arriba a 250 euros al mes.
2: I Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
12: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta que hi ha uns 50.000 desapareguts. L'opositora Maria Corina Machado creu que ha arribat el moment de tornar.
13: The time has come.
14: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
2: L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa.
0: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifren més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calor.
2: I les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
12: El Servei Català de Trànsit argumenta per criteris de seguretat viària. Ramon Lamiel n'és el director.
15: És un sistema moral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
2: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per suposats maltractaments a Sabadell.
0: La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí, on l'havien ingressat amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
2: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
12: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
2: I el Mundial de Futbol?
0: El Canadà guanya 1-0 Sud-àfrica i es classifica per als vuitens de final. Avui a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 2:15, Alemanya-Paraguai.
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
17: El que fa el temps d'avui, dilluns 29 de juny, parlem d'una normalització de les temperatures per l'època de l'any, amb un dia que serà ben variable amb sol, però amb aquestes nuvolades que acabaran donant ruixats i tempestes en tota l'àrea del Pirineu i a la tarda, fins i tot a l'interior de les comarques de Barcelona, podrien ser localment fortes i acompanyades de calamarsa.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra.
18: Sí, destaca la 2 a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. Precaució, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril. També la ronda de Dalí al litoral, molt carregada en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat. I també en trams intermitents, retencions a l'AP7, entre la Roca i Barberà en sentit sud.
19: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
28: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
30: Giri pipis, com esteu?
2: Molt bé, i tu?
30: Molt bé.
2: Això és bo, això és bo.
30: Ai, estic molt bé.
2: Això és bo, això és bo.
30: Sí, i vosaltres què? Última setmana, eh?
2: Sí.
30: Última setmana.
2: S'acaba això.
30: Com s'encara això?
2: Doncs com s'encaren els finals, amb alegria.
30: També el final, també t'ho dic, eh?
2: Sí, sí. Anem a marcar el telèfon del Pere.
1: Home, mira, que és el seu sant avui, que els hem felicitat també de la ràdio. A veure, home, quina cançó.
2: I del seu
1: avui.
2: Germà, que es diu Pau.
1: I del cosí.
2: A veure, estem marcant el telèfon.
1: Quins nervis,
2: del
1: no?
2: Pere.
3: Ah, Pere.
2: Ui. Ai, en Pere.
1: Pere de la cullera.
2: Doncs una llàstima, perquè li volíem desitjar un feliç sant i els seus avis li volien dir que l'estimen moltíssim.
1: Sí, desitgen que tu i el teu germà, en Pau, passeu un molt bon dia i per això sona aquesta meravellosa cançó que toca en directe ara mateix Manu Guix de Neil Diamond, que és Sweet Caroline.
2: Dale, Manu! Where it began.

0: 636-360-609 per demanar cançons ja de cara a la temporada que ve. Manu, un petonet ben fort.
1: Adéu, preciosos, fins demà.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Fa calor. I les temperatures extremes i els incendis recents tornen a evidenciar les conseqüències del canvi climàtic. No només a Catalunya, hi ha una onada de calor altíssima que ha castigat tota Europa l'última setmana i amb temperatures que han superat els 40 graus arreu del continent. Des de Catalunya fins a Alemanya, que atenció, ahir va viure el seu dia més càlid des que hi ha dades. I el mateix ha passat a Polònia o la República Txeca. Estem davant d'un perill real, però que no és nou. El canvi climàtic fa molts anys que forma part de les nostres vides i l'amenaça continua creixent, malgrat tots els intents de controlar-la. Perquè, atenció a la dada, segons el Ministeri de la Sanitat, l'onada de calor, la recent, ha deixat més de 40 morts només a Catalunya. Més de 1.300 a tota Europa, segons l'OMS. És més important que mai lluitar contra les conseqüències de l'escalfament global. A França hi ha hagut més de 70 ofegaments de banyistes que fugien de la calor. Per tant, la prioritat ha de ser tenir cura de la gent més vulnerable del nostre entorn directe. Però a la vegada no ens podem resignar a tractar només els símptomes, sense parar atenció a les causes. Continuem necessitant solucions reals que ataquin d'arrel un problema global. I aquí el capitalisme ferotge, aquest consumisme desfrenat, hi té una responsabilitat. Durant dècades, Europa ha liderat la transició verda al món, però les xifres mundials no enganyen. En ple 2026, les emissions de gasos d'efecte hivernacle continuen creixent i també creixen la crema de combustibles fòssils i la demanda global d'energia. Amb la nostra contribució no n'hi ha prou, per molt exemplar que sigui. Només cal mirar arreu. La Xina continua cremant carbó massivament. Els Estats Units de Donald Trump giren l'esquena als pactes climàtics i la transició ecològica ha deixat de ser una prioritat de molts governants i d'empreses. Potser hem de fer balanç i replantejar aquesta estratègia, perquè aquesta és la gran paradoxa. Els efectes del canvi climàtic es pateixen de manera local, però la lluita s'ha d'afrontar de manera global.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui dilluns 29 de juny, ara mateix a Medinyà, al Gironès, 24 graus, a Maials, al Segrià, 19 graus, a Sitges, al Garraf, 26 graus. Avui un dia amb temperatures que seran una miqueta més normals per l'època de l'any, amb sol en conjunt, però també amb aquestes nuvolades que acabaran donant ruixats en tota l'àrea del Pirineu. Localment podran ser intenses a l'interior de les comarques de Girona i també podran arribar al llarg de la tarda a l'interior de les Barcelones, especialment cap a l'àrea del Vallès. A la resta del país farà més sol, però també amb nuvolades a la tarda.
0: Ara són les 8:03. I avui parlarem del cas del nadó de 3 mesos que va morir a Sabadell i també dels seus pares que ja han entrat a la presó. Comentarem avui al matí de Catalunya Ràdio amb la periodista del País, Rebeca Carranco, que avui per cert publica una altra notícia. Els Mossos buscarien dos joves que van entrar en una casa de colònies i van fer tocaments a dos menors d'edat. Abans, però, hem de tornar a Venezuela. Aquest és el so als carrers de Venezuela. Continuen les feines de recerca dels milers de persones que segueixen desaparegudes després del doble terratrèmol de la setmana passada. Des de llavors, les autoritats del país afirmen haver recollit fins a 20 morts per hora.
3: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares, ayúdennos.
0: Mentre encara continuen les feines dels equips de rescat, l'últim balanç oficial és de gairebé 1.500 morts, 3.000 ferits i, sobretot, desenes de milers de desapareguts.

0: pasando, lo vayan pasando.
1: Aquest és el moment en què es van trobar una supervivent, una dona d'uns 60 anys i que forma part de la trentena de persones que es van retirar amb vida de la runa. Tot plegat mentre va arribant l'ajuda que han enviat diversos països. Es calcula que a Veneçuela ja han arribat més de 2.500 rescatistes internacionals. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
2: L'aeroport de la ciutat de València, on ens trobem ara, dues hores de Caracas, s'ha convertit en la principal porta d'entrada per l'ajut humanitària, pels rescatistes, pels periodistes i també per veneçolans que viuen fora del país sud-americà i que arriben a Veneçuela angoixats a la recerca dels familiars dels qui no en tenen notícies. Camí ja del cinquè dia dels dos terratrèmols d'aquesta catàstrofe humanitària veneçolana, que d'hora que passa són menys les possibilitats de trobar persones amb vida. La xifra de desapareguts és de més de 50.000 persones i amb imatges inimaginables fa pocs mesos. Soldats, tropes dels Estats Units amb material per ajudar en les tasques de recerca trepitjant la costa veneçolana, però no deixen de ser soldats nord-americans. Des de València, Veneçuela, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Insistim que l'últim balanç oficial parla de 1.500 morts pel doble terratrèmol i es dona per fet que la xifra, malauradament, augmentarà. Anem ara en directe a La Guaira, una de les zones més afectades, a uns 30 quilòmetres de Caracas. Bernat Lautaro, bon dia.
3: Bon dia, com esteu?
1: Quina és ara mateix la situació, Bernat?
3: Bé, ara la situació és que els rescatistes internacionals de diversos països, més de 2.600, com bé esmentàveu, es troben ja instal·lats en el port de La Guaira, els campaments, i ja es divideixen en torns de 12 hores per poder assistir a les tasques de rescat. S'ha fet un primer pentinat, diguem-ne, de la zona, ubicant i marcant les cases en les que encara s'ha de verificar si hi queda gent viva, i totes aquestes unitats de diferents països amb una coordinació central vinculada a les Nacions Unides s'encarreguen d'anar edifici per edifici amb diferents equips a buscar les persones que puguin estar vives. Recordem que la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha extès el període per buscar supervivents i ha creat un estat major per atendre les persones sense casa i donar-los un refugi provisional. L'electricitat ja va tornant poc a poc a l'estat de La Guaira i s'està arreglant el subministre d'aigua. Destacar que avui, aquesta matinada, han arribat 14 bombers de la Generalitat de Catalunya especialitzats en tasques de reconstrucció d'edificis i avaluació de danys que s'ajunten a tots els altres internacionals que ja es troben aquí.
1: Perquè, Bernat, també estem llegint notícies que diu que hi ha saquejos justament a La Guaira.
3: Mira, és una... El que està passant és que estan corrent moltes notícies, diguem-ne, que es fan més grans del que realment són. Els saquejos van passar les primeres 48 hores en un moment de desesperació en el que, òbviament, la policia no hi era o no era suficient. Ara mateix, des del dia 2, quan el ministre d'Interior, Diosdado Cabello, va començar una operació de seguretat, de militaritzar tot l'estat de La Guaira, i ja ens podem trobar amb més de 14.000 efectius policials i de l'exèrcit desplegats a l'estat, i no hi ha situacions d'inseguretat o saquejos més enllà de les que es van produir els dos primers dies. De fet, hem pogut visitar un supermercat Farmatodo, dels que hi ha aquí, que són la cadena més gran, en què després del saqueig ha sigut aprofitada per uns voluntaris d'un altre estat de Veneçuela que l'han reconvertit en un centre de distribució de medicines i aliments.
1: Gràcies, doncs, des de La Guaira, Bernat Lautaro. Que vagi bé.
3: Que vagi bé, bon dia.
1: I encara dos apunts més relacionats amb aquest terratrèmol. Un d'econòmic, Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia.
1: I un altre cultural. Marta Viana, bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
1: Comencem per l'econòmic.
6: I vol dir petroli, economia. Un tall d'electricitat ha fet tancar les últimes hores la refineria més gran de Veneçuela, que es diu Amuay, d'on surten més de 600.000 barrils de petroli cada dia. S'ha restablert ja, però ha estat la segona refineria que s'ha quedat sense electricitat després dels terratrèmols. Altres refineries tampoc no estan al 100%, en aquest cas perquè els falta aigua. Per ara, els terratrèmols no han afectat les exportacions de petroli que suposen gran part dels ingressos del país.
1: I el cultural, Marta?
5: Que Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional el Juvenil de Veneçuela no actuaran el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona. De fet, han cancel·lat tota la gira a Espanya pels terratrèmols a Veneçuela. Segons un comunicat, la gira s'ajorna a una data encara per determinar i el director veneçolà lamenta la situació, però diu que en aquests moments la prioritat és fer costat al país.
1: Veneçuela, doncs, que continua sent un dels temes del dia que també abordarem avui a l'Àgora a partir de 3:15. L'altre el tenim a Madrid.

0: que tot i que avui és dilluns, tenim Consell de Ministres que s'avança un dia. A l'agenda del dia hi ha engegat el procés per elaborar els pressupostos. En concret, s'actualitzaran les previsions econòmiques. A partir d'aquí, es decideix quants diners gasta l'Estat i, sobretot, en què. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia, sí, és el tret de sortir dels comptes amb la presentació d'aquest quadre macroeconòmic que s'ha adaptat als efectes de la guerra a l'Iran. Aquesta setmana el govern espanyol es reunirà també amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat, és a dir, fins on poden gastar. Tot i engegar la maquinària, encara queden mesos perquè els comptes arribin a debates al Congrés, serà a la tardor. En les darreres hores, Pedro Sánchez ha reivindicat els seus plans, tot i saber que no té suport per aprovar-los.
2: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
1: Aprovar-los o no determinarà el final de la legislatura i si és avançat. Avui el Consell de Ministres també prorrogarà part de les mesures aprovades al març per fer front a l'increment dels carburants i l'energia per l'impacte de la guerra.
0: Amb aquesta reunió, el govern de Pedro Sánchez vol reforçar el missatge que està disposat a acabar la legislatura i això malgrat els casos judicials que l'envolten i que avui, per cert, també marcaran el dia. Per exemple, el cas Zapatero.
3: Avui compareix al Senat la secretària de l'expresident Gertrudis Alcázar, que recorda està imputada en el cas contra Zapatero. Declara a la comissió del Senat que investiga la Societat de Participacions Industrials, la coneguda com la SEPI, que és l'organisme que va ajudar l'aerolínia Plus Ultra al tema pel qual s'investiga Zapatero.
0: També serà notícia el cas Leire.
3: Sí, perquè el jutge que segueix avui amb els interrogatoris parlarà i escoltarà l'empresària Carmen Pano, que és qui va afirmar que va portar 90.000 euros al PSOE i que ha denunciat ser víctima d'un suposat intent de suborn.
0: I també s'emportarà titulars el cas Kitchen.
3: En aquest cas és un cas que afecta el paper, recordem, s'investiga vaja si el Partit Popular va ordenar espiar Bárcenas amb policies. A partir d'avui declaren els tres últims acusats que encara no han comparegut. Dit d'una altra manera, ara sí s'entra la recta final d'aquest judici.
0: Tot això marcarà un nou dilluns de reunions polítiques. Avui el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, presideix la primera reunió del nou comitè de direcció del partit després del Congrés del cap de setmana, on Alberto Núñez Feijóo ha parlat de passar pàgina.
4: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña y mucho menos contra Cataluña.
0: Així parlava Feijóo després que Junts votés amb el Partit Popular una moció al Congrés per demanar la dimissió de Pedro Sánchez. I no és l'única veu en aquesta línia.
3: De fet, encara va més enllà i encara va ser més revelador un altre dirigent del Partit Popular, el portaveu Miguel Tellado, que deia això a la SER.
5: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17 y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Como el que vivimos en aquel momento.
3: Ja no som el 2017, ara el context és un altre, deia Miguel Tellado. Pedro Sánchez ahir va sucapar. El Comitè Federal del PSOE es referia sobretot a la frase de passar pàgina per dir que, mira que bé, mai és prou tard perquè el Partit Popular s'afegeixi.
6: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
3: És el que deia Pedro Sánchez. Recordem que la setmana passada Junts també va fer una proposta en aquest sentit. Va plantejar al PSOE que Sánchez faci un pas al costat i el substitueixi un altre president fins que es pugui acabar la legislatura.
7: No entenem quin seria el cavaller blanc en el que està pensant Junts per reemplaçar a Pedro Sánchez, però si estem parlant d'un García Page que el que faria és dretanitzar el PSOE per pactar amb el Feijóo i anar contra Catalunya, nosaltres diem no gràcies.
3: És el que deia des de Sumar Gerardo Pisarello, que es desmarcava d'aquesta proposta de Junts.
0: Avui a l'hora aquest matí escoltarem a Míriam Nogueres i també parlarem de la relació entre Junts i el Partit Popular amb el professor de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid, Lluís Orriols. De moment, un primer comentari de la periodista al diari Ara, Núria Orriols.
8: Entre el PP i Junts hi ha un flirteig creixent, però no hi ha una negociació per fer una moció de censura i investir Feijóo. Es podria dir que s'utilitzen mútuament pels seus propis interessos, que tenen com a comú denominador, per motius diferents, castigar a Pedro Sánchez. El joc del PP és debilitar-lo per anar guanyant força fins a les eleccions, i el joc de Junts passa per sortir del que en diuen blocs de dreta i esquerra que es formen al Congrés. Per això Nogueres insisteix tant en la via Starmer, investir un independent amb majoria plurinacional i que apunta-li a la legislatura davant de l'augment del PP i Vox. Discursivament li pot funcionar a Junts, però no té viabilitat dins del PSOE, perquè com s'ha demostrat aquest cap de setmana, Sánchez té el partit ben controlat.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
9: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
10: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
11: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
12: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
13: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
14: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
17: Catalunya Ràdio.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa mig minut d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Corral, Ara García i Llum Sol. Bon dia.
19: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Veïns del barri de la Verneda de Barcelona denuncien pressions immobiliàries perquè venguin els seus pisos.
20: Els agents fins i tot ofereixen diners en negre als veïns a canvi de que facin de confidents i els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva. A la Verneda, diverses vegades al dia, agents immobiliaris truquen per fer ofertes de compra als veïns.
21: Trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volien vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda i que si donava aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
0: Aquest és el testimoni d'un veí de la Verneda que ens ha arribat a través de la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio.
20: Tecnocasa, una de les empreses que fa el porta a porta, per la seva banda, explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis i que no són invasius. Sobre si els agents ofereixen diners als veïns perquè facin d'informadors, Tecnocasa diu que es tractaria d'una actuació aliena a les directrius de l'empresa.
0: La bústia, el telèfon de bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio és el 636-36-0609. 636-36-0609. Aquest argument que contrasta amb el d'una extreballadora d'immobiliària que ha accedit també a parlar en aquest programa mantenint l'anonimat.
20: Assegura que les immobiliàries busquen tenir confidents dins dels blocs.
22: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera. Òbviament, per treure un rèdit no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
20: Des del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs lamenten la gentrificació que aquests grups immobiliaris generen a la zona.
23: Al final el que fan és comprar o gestionar les propietats d'altres propietaris amb la intenció d'especular i sovint intentar implantar pràctiques més abusives, no? I al final això no és més que pues, el resultat d'una gentrificació que estem patint al barri.
20: És Marta López, la portaveu del Sindicat d'Habitatge.
0: I en tot cas, aquest titular, que us avança al matí de Catalunya Ràdio, no és l'únic d'habitatge que tenim avui.
24: Avui s'havia previst una nova tongada per de desallotjaments d'habitatges ocupats al barri de la Mina. El periòdico destaca la portada que només el 26% dels espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles, mentre La Vanguardia explica que Barcelona tindrà 500 hotels nous d'aquí el 2030.
0: I des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per joves.
24: Fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat dependrà de la situació econòmica. El mínim són 20 euros i el màxim 250.
0: I per cert que la crisi de l'habitatge serà un dels eixos del Congrés Mundial d'Arquitectes que es fa aquesta setmana a Barcelona. I avui també tenim vaga a Renfe, convocada pel sindicat minoritari. Anem en directe a l'estació de Sant. Joan García, bon dia.
25: Bon dia, Ricard.
0: Com està sent aquesta vaga, Joan?
1: Doncs mira, s'està notant, depèn del moment. En general es compleixen els serveis mínims. Només en algun cas algun tren no ha passat o va amb retard, sobretot els regionals. I això fa que el servei sigui regular tot i els mínims. Tres consells per si avui s'ha de viatjar en tren. Primer, consultar el servei. Es pot fer a Rodalia, Gencat.cat o Renfe.com. Dos, preveure més temps pel desplaçament. I tres, valorar si tenim alternatives. Entre els usuaris, la principal reacció avui és de sorpresa. I amb tot el que ja portem a les espatlles, de comentaris irònics a l'estil d'aquell famós pixi revista.
2: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. M'ho he trobat de sobte, no ho sabia, desconeixia. Sí que potser ha arribat tard.
4: I a mi m'ha afectat mucho por el trabajo, como te trabajo por hora. Aparte, van faltar la red últimamente. Con lo que cobran, no son capaces de arreglar los trenes. Esto es auja.
1: És una vaga que ha convocat el minoritari sindicat ferroviari per retreure al Ministeri de Transports incomplir compromisos, sobretot en mercaderies. I atenció, perquè a partir de 9:45, els mínims a Rodalies fins a les 4 de la tarda seran només del 33%.
0: Gràcies, Joan, i no deixem aquí les queixes perquè Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar asseguren que estan tips dels talls de telefonia i internet des de fa més d'un any. Laia Claret.
5: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
19: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
5: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitello és el president.
25: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
5: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors amb les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei. Des de Tossa de Mar, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:21. I és una de les notícies de les últimes hores. S'han empresonat els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell.
26: Ells mateixos van trucar als serveis d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Se'l va poder reanimar, es va traslladar a l'Hospital Parc Daulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els protocols.
0: I ho dèiem abans, els Mossos busquen dos joves que van entrar en una casa de colònies i van fer tocaments a dues menors de edat.
26: Ho explica El País. Els dos intrusos van entrar a les habitacions la matinada de dissabte. La casa de colònies és a Palamós. Quan les dues joves es van despertar, van cridar i van alertar els monitors. Llavors, els intrusos van marxar.
0: I encara dels successos, en l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona.
27: Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris va des d'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons explica avui El Periódico, aquestes dades estan en consonància amb les dels dos anys previs. 13 casos al 2024, 15 més al 2025.
0: Mentre s'investiga encara la mort de dues persones en un xoc a Barcelona quan un conductor temerari fugia dels Mossos d'Esquadra. Gemma Bonet.
28: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
29: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
28: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlant de circulació, el Servei Català de Trànsit s'oposa al decret del govern espanyol que permet circular a les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o de mal temps. Miquel Jarque.
30: El decret preveu que circulin com a màxim a 30 km per hora i que s'habiliti una senyalització especial al voral, però reservar-lo per accidentats és un aspecte innegociable pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
31: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità nosaltres necessitem un mural per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
30: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tornant als tribunals, aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon.
27: Els acusen d'haver prioritzat la vacunació de Mossos d'Esquadra davant de guàrdies civils o policies nacionals durant la pandèmia. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: I atenció a això. Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista d'aquí un any a les eleccions a Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat.
3: En un comunicat, el partit afirma que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit.
0: 8:24 i sembla que les negociacions entre l'Iran i els Estats Units avancen.
3: Les dues bandes han acordat aturar els atacs i tenen previst reunir-se dimarts a Qatar per resoldre les seves disputes sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels intercanvis d'atacs dels últims dies.
0: I els que sí que es reuneixen avui són la Xina i la Unió Europea en plena disputa comercial. Brussel·les, Bruno Fortea.
6: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot això a un dia perquè s'acabi el termini que ha fixat el govern espanyol per acollir-se al procés de regularització. El País explica avui que ja s'han superat el milió de sol·licituds.
3: El govern espanyol havia previst que serien aproximadament la meitat. L'executiu té 3 mesos per resoldre cadascun dels expedients presentats.
0: Aquest cap de setmana a Sabadell s'ha celebrat el centenari de la primera cantada de la Banglanguera.
7: S'ha fet a Sabadell perquè va ser l'Orfeo de Sabadell qui va estrenar l'actual himne de Mallorca a l'illa el 1926. L'acte va reunir més de 300 persones amb diverses corals, entitats musicals i tot el teixit cultural i associatiu de Sabadell. El mateix dia, a la ciutat de Palma també s'hi va celebrar un acte per commemorar el centenari del cant de la Balanguera. Un acte, per cert, que es va fer davant el monument en record de Joan Alcover.
0: I ara dues previsions per avui mateix. La primera, hem de parlar del grec.
7: Perquè avui s'inaugura a les 9 del vespre amb la versió de Marta Pazos de l'òpera dels Terrals de Bertolt Brecht i amb un repartiment de luxe amb Nau Albet, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Míriam Mucles o Júlia Trullol, entre d'altres. El festival s'allarga un mes fins al 31 de juliol.
0: I la segona, a l'Alt Empordà.
7: Avui també comença el festival estiu que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava.
8: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb allà origen.
9: Tinto de verano, Don Simón.
10: Tinto de verano, Don Simón. És tu momento, Don Simón.
9: Y ahora, tasta el blanco de verano, Don Simón.
11: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovsky, la companyia de dansa Malpelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
12: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
13: Vaja, Carles.
12: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
13: I tu què li vas dir?
12: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
14: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara els esports amb Montserrat i la selecció del Canadà, que és la primera classificada pels vuitens de final del Mundial.
1: Classificació històrica del Canadà en una eliminatòria de Mundial després de superar Sud-àfrica 1-0, gol al minut 92 de Stephen Eustaquio. Demà a aquesta hora ja sabrem qui jugarà contra el Canadà als vuitens. Serà els Països Baixos o el Marroc, ja que juguen la pròxima matinada a les 3. Avui, dels setzens de final a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai, i abans a les 7 de la tarda, Brasil-Japó. Carlo Ancelotti, seleccionador brasiler.
2: Precisar les moltes coses, mente, el corazón, també, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
1: Dijous, Espanya buscarà un lloc als vuitens del Mundial contra Àustria a les 9 del vespre.
0: I Marc Márquez, que acaba setè el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i queda a 40 punts de Martín, nou líder de la general del Mundial.
1: Jorge Martín va ser tercer ahir. Victòria per a Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio. Gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 5è lloc.
0: I avui comença el torneig de tenis de Wimbledon.
1: Badosa, l'única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro i Marcel Camproví. Primera victòria professional del barceloní de 25 anys, nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta a Sabinyànigo, Osca. La prova era de 211 quilòmetres, 3.160 metres de desnivell positiu i el ciclista del equip Pinarello s'ha imposat a l'última pujada final.
0: Són 8:45.
4: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
13: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
15: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
13: De veritat?
15: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
16: Bon dia.
18: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
20: Tranquils, que no ens avorrirem.
18: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
17: Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut de 8:45 i el matí arrenca pendent de... La vaga Renfe, és una vaga a tot l'estat. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
21: Bon dia. Els serveis mínims s'estan complint en general. Només en algun cas algun tren no ha passat o va amb retard, sobretot els regionals, i això fa que el servei en algun moment sigui irregular, tot i els mínims. I a partir de 9:15 s'acaba l'hora punta. Els serveis mínims aleshores cauran el 33% fins a les 4 de la tarda. A l'AVE de llarga distància són del 73% tot el dia.
0: I avui pendents de Madrid amb una triple cita judicial. D'una banda, pel cas Zapatero i el cas Leire, que toquen el PSOE, i de l'altra, per la trama Kitchen, que esquitxa el Partit Popular. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
22: Bon dia, sí, per aquesta cita del Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, també investigada pel rescat de Plus Ultra, el paper li vol demanar explicacions abans que el jutge la citi, encara sense data. En el cas Leire, també afecta el PSOE. L'empresària Carmen Pano declara com a testimoni després de denunciar intents de suborn perquè canviés la versió i negués que havia dut diners efectiu a la seu del PSOE. A tot això, a l'Audiència Nacional, últimes sessions del judici pel cas Kitchen, el suposat espionatge Bárcenas des del Ministeri de l'Interior en època de Fernández Díaz, declaren els darrers tres investigats.
0: I ja està restablert el subministrament elèctric d'un tall que ha afectat més de 77.000 abonats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada. Lara García, bon dia.
23: El tall també ha afectat Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat. Protecció Civil ha arribat, activa el Procicat en prealerta. S'ha anat recuperant progressivament i a aquesta hora, segons la companyia, ja no queda cap abonat afectat. La causa ha estat un incendi que ha deixat una avaria a dues subestacions.
0: Mentrestant, el Tour de França escalfa motors. Redacció, Marc Jurado.
26: Sí, dijous hi ha la presentació d'equips, però avui i durant tota la setmana Ricard ja hi ha activitats per anar escalfant. Entre d'altres, hi ha sessions especials de cycling inspirades en les etapes que passen per Barcelona, en el que han batejat com a Cycling Tour Barcelona. Són els centres esportius municipals de la Verneda, Vintró, a Sant Martí i l'Espanya Industrial. Hi ha la fàbrica Estelladam, trobada de representants del món del ciclisme, la salut i la indústria de l'esport per analitzar l'impacte i les oportunitats que genera el Tour.
0: Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia. I pel que fa a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs ara sí, punts vermells.
3: Doncs mira, punts vermells, sobretot a les rondes, en tots dos sentits, especialment la ronda de dalt, també la 2 des de Pallejà i la B23 des de Molins de Rei, tot en sentit Barcelona.
0: I pel que fa als punts taronja?
3: Punts taronja, tot i que no genera unes retencions destacades, atenció, perquè a Girona la G652, la carretera que connecta Pals amb Torrent, es troba tallada per un accident, una col·lisió frontal que hi ha hagut entre un turisme i una furgoneta.
0: Avui varietat de temes que veiem als editorials dels diaris i comentarem alguns d'ells a l'Àgora. Avui amb Pau Llong, David Madí, Montserrat Ebrera i Afra Blanco. Varietat de temes com, per exemple, La Vanguardia, que el dedica al risc d'incendis, diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals i afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen són els boscos els que dificulten la prevenció dels focs. L'Ara es fixa en el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida, que abasten des de la biotecnologia fins a les farmacèutiques, i el periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu, diu, per als que s'han esforçat a formar-se i a tenir una feina.
5: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Tomàs Molina, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Com estàs?
6: Molt bé, gràcies.
0: No fa una calor, tu?
6: No, ja no tant.
0: Tant, però sí, bueno,
6: clar. I aquesta setmana serà més normal, més... farà calor, som a finals de juny i principis del juliol, i la temperatura serà la normal per aquesta època d'any. I a més, també serà una setmana amb ruixats. De fet, avui i demà, els ruixats, les tempestes seran freqüents en tota l'àrea del Pirineu, tempestes que poden descarregar amb moderada forta intensitat en aquesta zona, especialment al Pirineu Oriental, al Pirineu Gironí, i de cara a la tarda vespre, fins i tot poden arribar en alguns punts del Vallès i podrien tocar també algun punt de la zona del litoral, de l'àrea de la costa central. De cara a demà, doncs una situació similar, seguirem parlant de sol en conjunt, la nit serà relativament no gaire calorosa i després durant el dia reapareixeran els ruixats, les tempestes al Pirineu i Prepirineu, un altre cop localment podrien ser forts i les temperatures seguiran a la baixa. Per tant, l'ambient no és que hagi de fer fresca sinó absolut, però almenys no farà tanta calor.
19: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
20: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
24: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
25: Divendres, fa patigana per accedir a la popularitat, era a fama. Avui dilluns, que celebrem la gran final de la Lliga Enigmàrius 2026, un enigma per anar fent boca, sense punts però amb premi. Tros de terra petit que et dona fortuna. De quatre lletres. Tros de terra petit que et dona fortuna. Quatre lletres.
20: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
27: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
28: Catalunya Ràdio.
29: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
30: I els frescos d'Aldi!
29: Al!
30: Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
29: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
30: Que poc que costa comprar bé.
29: Molt honorable!
30: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
29: Admin! Admin!
1: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
2: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Cunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
7: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust, la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb la sindicalista Fra Blanco, amb la professora de dret Montserrat Nebrera i amb l'economista Pau Llong i l'empresari David Madí.
0: I de què hem parlat fins ara, que es pugui explicar abans d'entrar a l'Àgora?
9: Doncs hi ha hagut una espècie de competició de bronzejats.
0: Sí, aquí, només guanya el David Madí.
3: La que perdo jo, segur.
0: Ho estàs perdent, Pau. Potser el Pau està moreno, perquè el Pau també li toca el sol, no, Pau? No, encara no hi és, encara no hi és. Ara es connecta.
10: Perdona, el Pau és moreno, quasi bé
0: d'esmet. Sí, és veritat que ja sempre ve, sempre ve.
10: No hi toca, sóc jo.
11: David guanya.
0: Però no prens el sol, Montserrat? No.
10: Jo prenc poc el sol, la veritat. Entre altres coses, perquè diuen els experts que això que feu depèn del sol, que en realitat...
0: No és bo, no és bo.
10: No, és perquè no em senti
11: bé. És fatal.
10: Ja, per això us veig aquest bronzejat que diu exactament l'estatus de cadascú, no?
0: I tu, Afra, ets molt de prendre el sol o no?
12: Bueno, a mi m'agrada, però ara estic un pèl morena per la moto, perquè vaig bastant en moto i dins de la ciutat no vaig amb jaqueta, cosa que hauria de fer. Per tant, una mica bronzejada sí que estic.
0: Benvingut sigui, és correcte. Sempre amb moderació. Ara entrarem en diferents temes. Hem de parlar del Partit Popular i de Junts, que sembla que començar-hi certs acostaments. Veurem si això té algun sentit o no. També sentirem d'aquí pocs minuts a Míriam Nogueres, que serà als matins de TV3. Però abans volem obrir l'Àgora parlant d'uns fets que encara cuegen. Ja fa uns quants dies d'això ens hem de situar a dissabte passat al balcó de l'Ajuntament de Sabadell, on l'equip va celebrar l'ascens de segona divisió i en un moment determinat Diego Foli, el porter del Sabadell, va cridar això.
13: I poco más. Yo voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
14: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
0: Després d'això, la Federació d'Associacions de Veïnals de Sabadell l'ha denunciat per delicte d'odi i l'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona non grata. I ha demanat també al club que li obri un expedient disciplinari contundent. Què en penseu de tot plegat, David?
31: Bé, jo crec que els futbolistes, quan se surten de la ratlla de parlar del futbol, habitualment no surt bé. I no és la primera vegada que passa, ni l'altra. El perquè amb una celebració de futbol, que a més a Sabadell era una gran nit, que es va viure amb una gran intensitat i que era una nit d'orgull de ciutat i de tot plegat, aquest surt per aquí, doncs jo què sé. Ara, dit això, crec que també tota aquesta morada de demanar-li que li facin un judici per delicte d'odi i totes aquestes coses ja crec que formen part de l'exageració. Però en termes generals crec que el sensat és que els futbolistes no se surtin de la seva ratlla perquè normalment els surt malament.
0: Sí, sí. Pau.
32: No sé si em sentiu bé.
0: Sí, perfectament.
32: Ah, val, és que perdoneu, és que abans no us podia sentir perquè estàvem ajustant el so, que no estic aquí a l'estudi, com veieu. A veure, sobre això, el Sabadell, la veritat és que a mi m'ha sorprès tota la reacció, si voleu que ho sigui sincer, és a dir, evidentment el club té dret a imposar una sanció interna pel seu règim disciplinari, al final aquest senyor és membre d'un club, i aquest club pot considerar el que sigui oportú. I per tant, a més, també tothom té dret a criticar aquest senyor, que no sembla el ganivet més esmolat del calaix, diguéssim, això és evident. Però, hòstia, persona non grata, una denúncia al jutjat de guàrdia per delicte d'odi. És a dir, jo crec que és una altra mostra de que hi ha una tendència a la judicialització de la vida social, podríem dir, política, pública, comunitària, i que no sé ben bé a qui beneficia aquesta tendència punitiva. Si al final el context és el context que és un context festiu, és una reacció segurament de mal gust, no dic que no, però no ho sé, pregunto, si guanya Rajoy i hi ha un pregoner d'esquerres independentista a l'Ajuntament i clar, de sobte la
0: gent... Mori el Borbó, per exemple, no?
32: Que no sé el que sigui, sí. I resulta que aquesta persona serà denunciada per delicte d'odi, si es manifesta de forma més o menys improvisada i canalla contra Rajoy, no sé, jo recordo quan nosaltres érem joves i compartíem també ciutat, no, Ricard, que... Bueno, contra el senyor Manuel Bustos,
0: sí, sí,
32: tota la seva deriva corrupta i corruptora. Contra
0: l'estil Bustos, l'estil Bustos.
32: Ah, clar, doncs jo crec que en aquesta lluita doncs segurament van haver-hi manifestacions de tipus molt similar. No sé, em sembla increïble que des de la FAP es pretengui que aquesta persona sigui persona non grata i se la denunciï per delicte d'odi. Una altra vegada la utilització del delicte d'odi com una utilització, podríem dir, que no és la per la que estava pensada, no?
0: És interessant que ho diguis, Pau, perquè...
32: No per protegir el president del govern espanyol. I per altra banda també sorprèn, i acabo amb això,
0: sí, sí.
32: Tot de formacions d'esquerres i suposadament independentistes i tal, bueno, considerant que les masses insultin el president espanyol és una mena d'atac a la democràcia, no sé, disculpin, potser és una cosa de mal gust.
0: No, però això és un èxit de Pedro Sánchez, que ha aconseguit que s'associï el seu nom doncs a uns valors que van més enllà del seu nom, no? Que és la democràcia, no? Sembla, és un crític, evidentment ningú se li escapa, eh? És un crític que utilitza Vox, diguéssim, no?
32: Sí, sí, clar. Està clar, i que però... la majoria de gent que ho crida i que aquest senyor segurament és un senyor que comparteix bona part de l'agenda, podríem dir, reaccionària, de Vox, antifeminista, etcètera, etcètera, però segurament sí, però hòstia, en un context festiu, un senyor que tampoc l'insulta literalment, sinó que fa aquest joc, diguem, amb el públic, de, a veure què em contesteu, i portar-lo als jutjats, no ho sé, nois, jo penso que hauríem de viure en una societat on aquest tipus de coses es puguin condemnar moralment, a la gent li pugui semblar més o menys estúpid, idiot, el que ha fet aquest senyor, que, insisteixo, no sembla la persona més espavilada de la ciutat, però d'aquí tota aquesta deriva punitiva i judicialitzadora, sincerament no la comparteixo, no sé.
0: És interessant, i més que ho digui el Pau d'aquesta manera, eh? Montserrat.
10: Doncs sí, i a més hem d'estar d'acord, no? Jo crec que més enllà del bon gust o no, i del reflex que jo crec que és el carrer del que també està passant en les institucions, perquè si aquests insults, quasi bé, no en plan coro, però els podem sentir en el Congrés dels Diputats, doncs què podem esperar del carrer?
0: Totalment.
10: Pues això, no? Que justament algú critiqui, o fins i tot parli de delicte d'odi, que no entén què vol dir el delicte d'odi, o sigui, clarament el que diu això, no sé amb qui s'ha informat, però això no és un delicte d'odi, segur. Per tant, qui diu que això és un delicte d'odi, que sigui contemporàniament els que han dit que un seguit de delictes que estan en el Codi Penal han de treure's del Codi Penal, és a dir, delictes contra les institucions, delictes contra els sentiments religiosos, delictes contra els símbols de l'Estat, perquè és el que s'està fent ara, i justament ho demanava fins i tot Amnistia Internacional, deia, hi ha delictes al nostre codi que ja no formen part del que seria el normal, no? I en altres països ja no existeixen delicte contra allò que va dir aquell de la puta bandera i no sé què, tot això ja no existeix, o la crema de la foto del Borbó, tot això ja no existeix en molts països. Si s'ha demanat que això surti, ara resulta que diu una cosa d'aquestes, que efectivament estarem tots d'acord en que millor que no s'expressés així al carrer, però bueno, s'expressa així, de malament, doncs, que això sigui un delicte d'odi i que no es pugui dir, això
0: recordem,
10: és la bomba.
0: Recordem un tuit de Pablo Hasél, no sé si recordeu, de fa uns quants anys, que de fet va estar jutjat i finalment absolt perquè va desitjar que s'estavellés l'avió del Betis, que hi viatjava un jugador que el raper acusava de neonazi i deia que si no fos perquè moririen els pilots i les hostesses desitjaria que l'avió de la plantilla del Betis s'estavellés. I això s'emmarcava dins la llibertat d'expressió, tal com va dir el jutge en aquest cas.
10: Efectivament, sí. Efectivament. És a dir, els límits a la llibertat d'expressió, malmesa durant tants anys i per tant ara reivindicada, fins i tot més enllà del que alguns ens agradaria per mantenir certes formes, no? Jo crec que de vegades dius, ostres, això ja, llibertat d'expressió, bueno, ho pensaríem a nivell particular, però el sistema, les institucions,
0: no, gust,
10: els tribunals,
0: que respon als estereotips, dius, que hi ha un crit de l'extrema dreta, pots assenyalar-ho tot.
10: Però no, aleshores però, tu t'has sí, de posar sí. Sempre en el mirall de què seria si diguessin una cosa que a tu et semblés bé. És a dir, que quan criden Pepito, el que fos, diguessin fill de puta, aquella persona que tu diries, efectivament ho és. Doncs en aquest sentit s'ha d'acceptar que els altres ho facin i aquest és el sentit general de la llibertat d'expressió, que sempre és llibertat d'expressió quan em fareix, no quan em sembla bé, aleshores és un acudit. No?
0: Afra.
12: Jo és que el problema crec que no rau en les reaccions que hi han hagut des de les diferents associacions, sinó des de la inacció del mateix club. Crec que quan tu formes part d'un club, o si més no, jo quan he format part d'un club i he format part d'un equip durant molts anys de la meva vida o de diferents clubs, tinc més que present que, perquè a més així també es reflexa en la relació contractual, tinc més que present que tu representes un estil, representes uns resultats, representes uns valors, representes una cultura i que les accions dins i fora representen el club. I per tant, el que jo no acabo d'entendre és la inacció decidida per part del club. Ara, delicte d'odi, com diuen els meus companys, doncs no el veig, que evidentment és un espai festiu on cadascú dels membres s'hauria de fer mirar la manera d'actuar, o en aquesta festivitat o d'altres que hem pogut veure, no? I de com s'han de guardar les formes i de com s'ha de saber on està el límit, però això ja depèn d'un mateix i crec personalment que el delicte d'odi no hi cap. Les reaccions del moviment associatiu són lliures en aquesta banda i en l'altra, però la meva crítica clara i definida és cap al club, perquè escolti'm, aquí s'està representant un club i s'està representant uns valors, una cultura, un estil, i l'esportista, el porter,
0: és a dir, un porter no pot dir el que pensa, vols
10: no,
0: dir?
10: No, més que el que pensa, no. Un nom.
0: Tu havies jugat a bàsquet, no, Afra?
12: Sí, el que estic dient és que no serà ni la primera ni l'última vegada en la que un club sanciona a un jugador o a una jugadora per les accions, per les paraules, per les expressions. Podem anar a veure, si no més lluny, els twitters de jugadors de futbol que hem trobat a altres països i com s'han sancionat aquests jugadors per fer una apologia o per tenir un posicionament. El que estic dient és que el que em sorprèn és que el club no hagi pres una actuació. Que això no vol dir treure'l del club, o sí, però que normalment
0: però
12: els clubs...
0: Però treure'l del club per dir...
12: No ho sé.
0: Però sí, el club hauria d'haver dit alguna cosa i fer alguna cosa.
12: Efectivament,
0: no?
12: Hauria d'haver adoptat algun
0: tipus de
32: posicionar. Però, dient que no ho ha fet i ho ha fet. Ha fet un comunicat dient que li sembla reprovable, l'ha sancionat pel que ha llegit al diari ara.
0: Sí.
32: Què més ha de fer? No sé, el poden apedregar, potser, la plaça pública.
0: Mira, deixeu-me saludar Manuel Navas, que és el... Manuel Navas és president de la Federació de Veïns de Sabadell. Manuel, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Per què demanen declarar-lo persona non grata?
5: Hombre, porque es evidente. Aviam, una persona que ha fet lo que ha fet és una persona de que, bueno, pensem de que no solament el tema de non grato, això, aviam, són tres propostes que hem fet. D'una banda, a l'Ajuntament, perquè no pot ser que una persona, en aquest cas, aprofitant d'una situació d'eufòria col·lectiva amb una plaça plena de gom a gom, amb canalla, amb tot Déu per allà gritant i tal i qual, i comencin a fer un tipus bueno, d'aquesta frase famosa que han fet famosa l'extrema dreta i el feixisme a nivell tot l'estat espanyol, no? I bueno, i a partir d'aquí nosaltres hem cregut que això no es pot banalitzar en absolut, perquè masses coses estan banalitzant en aquest país, i que, bueno, que val la pena dir no entrem per aquí. Llavors, què hem fet? Hem sigut proposar a l'Ajuntament que valori la possibilitat de declarar-lo persona non grata, això és una banda. Per una altra banda, el mateix club que prengui mesures contundents, no allò de que ara lo sentimos mucho, no, una cosa contundent.
0: Que el facin fora, vol dir?
5: Bueno, mira, això ja nosaltres no ens fiquem en aquest tipus de temes.
0: Però què més volen que facin?
5: No és un problema nostre, és un problema que té de decidir el club. Nosaltres, des de luego, creiem que una persona d'aquestes característiques no pot estar en un club com el Sabadell, això segur. Ara bé, la decisió la ha de prendre el club de futbol, però no pot ser una decisió allò de que, bueno, vale, venga, va, una palmadita a l'espalda, no facis una tirar d'oreja a la persona, que no facis més i tal, i qual. Això no pot ser, no. I d'altra banda, el que hem fet ha sigut posar-lo al coneixement de la Fiscalia per si pot haver-hi algun si pot interpretar-se com un delit de l'oi. O sigui, són tres propostes que hem fet en general perquè això, bueno, primer, serveixi d'exemple perquè ningú faci aquestes borrades, a nivell públic i coses d'aquest tipus, i que puguin decidir. No tenim cap resposta ni de l'Ajuntament, ni tenim resposta per part del club, a nosaltres com a Federació de Veïns, que l'hem demanada, ni tenim resposta per part del jutjat, suposo que això és més lent.
0: Però bueno, perquè si haguessin cridat morin els monàrquics, també ho haguessin recorregut?
5: Mira, com que no estem en aquest moment, i si hagueren dit viva el terraplanismo, també...
0: Ho pregunto per si és una qüestió, diguéssim, perquè és un crit que proclama l'extrema dreta i que per això ho denuncieu, o si és perquè creieu que s'ataca a una dignitat d'una persona i, per tant, per això ho denuncieu. És a dir, per saber on està el límit del que creieu que és intolerable.
5: Bueno, això és una qüestió que, home, aquesta pregunta, sí, de bote pronto, està de pensar. I en què, home, pensem de que, evidentment, parlar de morts i parlar de coses d'aquest tipus, estem en contra, això és evident que sí, eh? Una altra cosa és que sigui antimonàrquic, això és una altra història, és una opció política, però que ser antimonàrquic no vol dir que muerta el Borbón, per entendre's, m'explico, eh? Però vull dir que clar, són dues coses diferents. Una qüestió és, el que nosaltres estem discutint en aquests moments és, amb un acte deportiu, esportiu, on hi ha una alegria generalitzada a tota la ciutat, on la gent surt al carrer, on hi ha això, una plaça plena de gom a gom amb gent de totes les edats, majors, joves, canalles, i que a una persona se li ocorre la gracieta, com diu ell, la gracieta de dir això, que no ha dit a l'escal fill de puta, per exemple, que no ha dit això, no, esclar, és que això no, perquè de la seva... per nosaltres creiem que bueno, significa molt això, significa molt, eh? Vull dir que esclar...
0: Si s'hagués dit a l'escal fill de puta, si estaríem parlant del mateix.
5: Això d'entrada, el que vull deixar clar és que d'entrada la persona que diu aquest tipus de frases ja té al cap un funcionament determinat, té una ideologia al cap, això és evident, o sigui, això no és que sigui...
0: Per tant, el que no els diràs és la ideologia, diguéssim, eh?
5: M'he salido de l'alma, no, m'he salido, va. Mira... Això ja té un caliu, té una qüestió més ideològica per part de la persona que fa aquest tipus de comentaris, no? Però bueno, això és, bueno, per això dic, nosaltres el que hem fet ha sigut això, hem sigut posar a disposició de unes propostes concretes a l'alcaldia, per una banda, per una altra banda al club, i per una altra banda perquè el jutjat valori si això pot ser considerat un delicte d'odi o no. Ja està, senzillament, això no és més història. Des de luego, nosaltres no volem banalitzar aquest tipus de comportaments. En aquest cas concret, què farem si una altra vegada hi ha una altra cosa? Ja ho veurem. En aquest cas concret, com que això no ha passat mai aquí, ha passat ara, doncs a partir d'aquí hem decidit per parlar-ho i per deixar-ho, senzillament això.
0: Doncs queda clar. Senyor Navas, gràcies per acompanyar-nos.
5: Molt bé.
0: És el president de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell. Un minut i ara ho comentem.
6: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59 t'estalvies un 18% i mix de fruita seca per 4,99 t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
15: Hi, I'm Madonna.
16: Ha fet de la provocació la seva bandera.
17: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
16: I de l'ambició, el seu motor.
17: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
16: Va desafiar les normes.
17: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
16: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong.
0: David.
18: Després de sentir el president aquest de la Federació de Veïns, s'ha de recordar sempre que la llibertat d'expressió serveix pel que no t'agrada. Aquest és el concepte número 1. I puc entendre que hi hagi gent que s'hagi sentit molt...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies.

0: amb Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
3: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM, el programa d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, el Ivan Erruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per al Ironman de Hawaii. Hola, Ivan.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància. És com el somni final. Tothom que fa triatló, a lo millor acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fer el de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara, estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per a millor, per a pitjor? O...
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. Primer lloc vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol. Però també doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs és
0: molts diners.
1: És molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té feina i logísticament...
0: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens 2 fills, 2 criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironmans.
1: I una dona que m'aguanta.
0: Amb molta paciència.
1: Doncs sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo dono tant de valor a la gent que m'envolta. Ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder aliviar, doncs t'has de guanyar. Ens comentàvem fora d'antena que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar...
0: Bé, hem de dir que has vingut ara perquè fins

0: Ara no has pogut venir.
1: Clar,
0: perquè la teva agenda és una mica complicada.
1: Clar, de fet, soc autònom, soc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar. Doncs clar, i Hawaii doncs, es fa, es disfruta, però després arriben les visas.
0: Clar.
1: I el novembre i el desembre són mesos divertits, no?
0: Perquè dius, ostres,
1: això què era? Bueno, passeo con delfines. Bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar doncs, i ningú m'ho regala. I doncs estava...
0: Hem de dir que no tens sponsor o tens algun sponsor ara?
1: Sí,
0: després de la darrera vegada.
1: Sí, estic molt content perquè d'arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, van proposar ser l'ambaixador, que vaig comentar una altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Projecto Alfa, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios amics, fills d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden tot muscular, i ells el perden esporàdicament jugant, perden tot i aquest múscul no es regenera. I és algo similar al que els pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final quan portem molts quilòmetres tenim problemes musculars deguts a la distància o a l'esforç i ens recuperem quan parem ells, en canvi no es recuperen. I aquest símil amb l'esport van fer que es volguessin vincular-se a un esportista, em van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans a Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder a Kona, i jo vaig desestimar Kona per el que et comentava, perquè era molt econòmic, era molt, molt costós, i havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam proposar 15 dies abans a Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia. Evidentment en el titulatge doncs, portaven gran Projecto Alfa, vestit del meu equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, Projecto Alfa. I doncs quan m'ho van proposar quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida, i vaig quedar tercer del meu grup d'edat, hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el décimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, evidentment mai va sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
0: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
1: Soc entrenador, però m'agrada que algú doncs, des de fora vingui...
0: Perquè és com més objectiu.
1: Molt més, clar.
0: Et permet millorar sí, coses que potser
1: i
0: tu...
1: I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses, amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, potser no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement, bueno, jo sé, em conec molt bé, soc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava portar unes plantilles. Jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, me les vaig canviar i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig,
0: però els peus
1: mig lesionat del estaven... poder, el Juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, digues que no puc ni caminar.
0: Llavors? Feia mal, llavors?
1: Feia mal, sí.
0: I aleshores com et planteges anar a la cursa quan...
1: Estàs en Hawaii lesionado, no mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
0: Amb les velles, no?
1: Amb el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar aquest mig Ironman amb una llaga al peu de mig pam, i vaig dir ostres, hasta aquí hemos llegado, i vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues, dic no puc anar,
0: no te volies jugar,
1: però el mal ja estava fet.
0: Clar.
1: I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda, l'aigua es anava al mal obert.
0: Clar.
1: I l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
0: Quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii?
1: Doncs,
0: o sempre el clima es manté o no? O canvia
1: també? Que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo, perquè...
0: La humitat.
1: Calor i humitat, clar. Sí, sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
0: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
1: Jo crec que és el clima així, es caribeny, o el clima així centre equatorià, és constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és on més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia mirar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, bé de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
0: Per la gent que no coneixem massa el món dels Ironman, explica'ns, per on comences? Per córrer, per anar en bici, per nedar? I més o menys quantes hores es calcula que... Bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
1: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és d'esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre has nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló, i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. El que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està fincat a Girona des de fa bastants anys i parla un català
0: de Girona?
1: Exquisit. De Girona no tant,
0: gairebé,
1: però parla català.
0: No, vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
1: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder... Una de les coses bones, faig un mini KitKat, sí, és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa, yeah, que un professional.
0: Al mateix moment, diguéssim.
1: Amb ells començaven 20 minuts abans i després sortíem els amateurs. Però jo em anava, hi havia punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals, ara vaig poder saludar en cursa, hi ha camaraderia. I això és una cosa que costa molt, i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant el mateix terra que els professionals.
0: Sí, esteu al mateix moment.
1: Una estona més tard, però estem allà, amb ells. I, de fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adaptaven entre ells, que hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adaptava la segona a la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
0: Sí, Déu-m'hi-do. Sí.
1: I amb 38 anys o 39 anys, que té, o sigui que...
0: L'edat és... què aporta quan... O sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència, o quines són les diferències entre estar més jove?
1: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va menys, això està clar.
0: Però en canvi, mentalment...
1: Bueno, com és un esport de llarga distància, i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis, aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim. Més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. També em preguntaves quanta estona estàvem. Pues a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, bueno, cada dia, cada 3 o 2-3 mesos, que segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica, perquè tu el teu cos s'adapti a...
0: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no? El teu cos es perfecciona per aquella...
1: Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
0: El mateix passa amb natació.
1: Jo calculo que jo ara tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave, si et cuides...
0: La genètica també, tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
1: Jo no hi confio gaire, no? En la genètica, jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
0: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
1: Jan Frodeno fa un 94.
0: I això, suposadament...
1: Que no és el millor prototipus.
0: Per fer una marató, no?
1: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec que amb el Javi Gómez Noya, que és l'espanyol...
0: Hi ha alguna explicació perquè aquest físic, precisament, doncs, tingui uns
1: aquest
0: temps més...
1: Aquest noi té unes fibres super elàstica, perquè jugador, aquest noi sembla un jugador de bàsquet, clarament. Té un profundit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè et dic, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment, perquè parla 5 idiomes, només amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
0: Sí, mentre vas corrent...
1: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
0: Fas estratègies.
1: Diuen que l'Ironman perfecte és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
0: Com ara què?
1: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes dos vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent. I dius, va ploure la bici, de fet, una estona, els primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. I has de decidir què faig. Feia la volta, torno a agafar-lo o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè... després a la córrer, no és a la bici, has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir més coses, perquè
0: este, hi ha una pressió,
1: un canvi de ritme, vull con ell o no vull con ell, però també han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tot s'acaba en la cursa, perquè allà per poder classificar-te com a professional, que 50 o 60 professionals, tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits, tots són guanyadors d'Ironman, o sigui, no és uns puntos i... van a tot o nada, i veus a professionals que són increïblement bons caminant perquè han reventado, perquè van a tot o nada, i normalment és nada, no solo todo es uno o el segundo, que diu,
0: no tothom pot guanyar,
1: i quan de fet me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres i de Rio, doble medallista, doble or olímpic, caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, més de prop, i dic, està caminant? Ara està de Brawley, perquè anava a tercer a la bici, va voler intentar aguantar amb els de davant, debutava amb Ironman, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i veure els...
0: I tu quan veus...
1: I que siguin humans, són humanos.
0: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòstia, si aquest està així... et baixa la moral.
1: De d'on viene esto? Perquè no? Veus que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Diu, què li ha passat a esto?
0: Clar,
1: què li
0: han fet a aquest? No sé si baixa la moral o la puja, no?
1: No, així, al final, els que estem allà, tots tenim una experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos, de fet. Tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que quan em trobo amb aquests nois, no feia molta calor, estava mig nuvolat, per ser Kona no era molt... I al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè, entre comillas, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt, perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fet entrenaments petits. No, fas un entrenament i et trobes bé i vols dar-lo todo i... No, és que demà tinc un altre entrenament. Clar. I l'altre tinc un altre.
0: T'ha de dosificar, no?
1: El kit de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe i el fiques malament, se't cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no té una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa, has de saber quina matarà 120. Ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu. Ja, però tranquil·lo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent. I en moments de subidón, no venir-te arriba, i en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te a baix, pues menjo i mantinc el ritme. I aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui la consistència d'estar molts anys, jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava bàsquet aquí a les Plugues, i conec a molta gent amb molt de potencial, amb molta genètica, que els entreno jo, que fan un, dos, tres, i no arriben als nivells que volen arribar,
0: i
1: s'enfonsen i ho deixen. Si tenen un potencial...
0: No. Per què no veuen el resultat a curt termini?
1: És que avui en dia la vida que vivim...
0: És molt ràpida.
1: Un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38, entonces serás de los buenos de tu grupo. O sea, d'aquí 20 anys, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així. Perquè jo en 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar, bueno, ara als 40, el meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència, i amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
0: Però potser per això que tens menys temps...
1: Aquesta evolució esportiva fa que al final, doncs, ha sigut també una fita puntual, potser no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar, i també el disfrut i el gaudiment, perquè al final... El més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina. Però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també puc ser un bon entrenador i ara vivir de rentes.
0: Però la teva o sigui, gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no? Sí. Perquè, clar, tu experimentes amb el teu cos...
1: Ho he pogut estudiar...
0: El que tu després pots transmetre als altres.
1: Totalment d'acord.
0: On fins on pots arribar, fins no, tot això que m'explicaves.
1: La fisiologia humana de quilòmetre 32, d'un Ironman, el que pots sentir, però quan parles amb un pupil o amb un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dos vessants, clar.
0: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda en el tema de les maratons, els Ironman?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Què creus que és degut?
1: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres...
0: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
1: No, ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fa dos anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions que desfilem tots, com unes mini-olimpiades. Bueno, això és molt americà. I jo vaig començar a organitzar el tema dels espanyols que són uns 50 cada any. Pues, des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que classificava, pues, entre amiguis, este ya lo he conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui parlàvem amb el grup de WhatsApp del 2019 i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman i et diria bajanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i crec que n'he perdut un parell. El post-Kona se junta con las navidades, saps? I ha sido
0: però per
1: un
0: què?
1: Poco...
0: Perquè un cop ja et relaxes... Bueno, en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
1: Encara no t'has recuperat d'un embiste que dius... No, i ara t'enllaço dos temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de la psicologia com el síndrome post... Síndrome depressivo post-Ironman. Tot repte
0: fort
1: esportiu o personal important, quan s'assoleix sempre hi ha un post fins que torna a haver-hi un altre repte diferent o més gran o variat, i està catalogat. Tu t'estàs entrenant 8 o 2 mesos amb molta il·lusió, cuidant-te, fas la cursa, la prova, l'examen, va com va, doncs acaba, si ha anat bé tens el bajón, si ha anat malament pues bajón y medio, no? Pues imagina't el síndrome de post-Kona, que no és post-Ironman, que és post-Kona, que és l'èxtasis màxim d'emocions. A més, vaig anar sol tota la setmana, hi ha mil eventos previs, que sigui el desfile de les nacions, que sigui la carrera en calzoncillos, hi ha una cursa amb calçotets que tothom va fent el friki, tothom va fent uns moderitos, bueno, et diria mil...
0: Sí, van calentant l'ambient, no?
1: Perquè els hogarenyos d'allà s'enrien del que els triatletes sempre, doncs, anem marcant, perquè, bueno, els americans, tots, i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també veure una ONG, i van, bueno, un dia t'ensenyaré fotos meves, perquè al final, com vaig anar sol, vaig poder desmadrar...
0: Gaudir,
1: sí. Una miqueta més que anant en família, que estava més limitat. Doncs, el síndrome post, i la gent s'encreixa molt, i el que et deia de la pregunta, de que molta gent s'està animant a fer proves, jo crec que és per això, perquè et veus que de jove has fet esport, arribes a la vida laboral, et fiques molt de ple, i un cop tens aquesta vida laboral establerta i més o menys organitzada, jo crec que la gent que no té reptes està morta. O sigui, si no tens reptes a la vida, estàs, no ho saps, però estàs mort. I si són esportius, pues millor, sabent fins on pots arribar, perquè la meva feina és guiar reptes.
0: Aquí volia arribar jo, és a dir, des de la part com, ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador, tota aquella gent que als 40, sobretot, és com un impàs, no? I sobretot molts homes, a vegades decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui. Pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer. Sinó, abans de fer tot això, què els hi diries?
1: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa. Perquè el dia de la cursa, 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9 hores 50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix de l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida amb unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. Evidentment, l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un límit, fas un entrenament que supera els límits saludables. Però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer, estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, no tinc lesions mai, em trobo bé. I la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats, no té problemes. La gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat bé, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final lo bonic és el camí. Després guanya un, i el repte que es planteja que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te plantegi també l'entrenador segons et vegi, perquè molta gent quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 horas y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
0: Claro.
1: Pues és el que anava a dir, que ja... Dentro de 4 anys haces este maratón.
0: Clar, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta... O sigui, de tot a res. O sigui, hem passat un marge.
1: I paren una altra vegada.
0: Clar, i l'any demà és el que tu deies, l'any demà no es poden aixecar del llit. Ah, estàs 4 hores... I has estat una marató, una mitja marató. Llavors, hi ha com un excés, potser, de voler arribar, però...
1: Cadascú porta com ho porta, però jo veig això, veig que... És una, jo parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són tres esports, has d'entrenar... Ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió,
0: de bogeria.
1: Jo crec que sí.
0: D'intensitat, no?
1: Enrere, però sí, potser sí. Segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara, com ho veus tot més en perspectiva, i dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant en un futur a curt mig plaç fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, sóc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote al mes de maig, que també t'haurà 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més, perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any i cada any i cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a
0: l'octubre. Perquè és com addictiu, no?
1: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
0: Sí.
1: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, venga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tu també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré en un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat. Sí. Ara aquest any, com et deia, quan m'entreno jo, estic buscant eines per intentar menys temps, doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera, entre setmana, feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo considerant, estic descobrint camins, racons, riuets que jo tinc a 100 metres a casa o a un quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt, i és que estic a Collserola o a Sant Just o a les Plugues en un moment. I
0: fins ara no ho havies fet?
1: No, mai.
0: Com pot ser,
1: com
0: això?
1: Pot ser això? Perquè m'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o m'anava al Parc de Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxileta i a córrer per la muntanya. I
0: a fer contacte.
1: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo, i també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres corrent, i mira que jo humilment vinc d'un...
0: Tens un nivell.
1: Tinc un nivell.
0: Tens un nivell.
1: Et juro que ho veig a 180 quilòmetres. Si no, segur que el límit humà no existeix.
0: Jo t'anava a fer la pregunta, és necessari?
1: Clar, bueno, no ho sé. O sigui, si ja hi ha gent que, hi ha gent que porta fent curses de muntanya...
0: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
1: 15 anys, o el no? Kilian que ha nascut a la muntanya, ell és Salvo Feliç.
0: Clar, que era petit, amb no, 2 anys i ja pujava per muntanya.
1: I aquest noi, Salvo Feliç, si no té... Sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu, clar, i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, aneu a buscarlo en helicóptero. No, o sigui, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa alguna greu, ve
0: tens un equip,
1: el rac i et treu. Mm. Et passa alguna a la pica d'estats i potser no arriben.
0: Com surt d'allà?
1: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, o sigui, gent gran. Però, bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
0: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
1: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre... A tothom, i ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu que estic aconseguint reptes, que això és la llet ja, però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa s'ha de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri que no. L'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és la sí, amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar amb un nivell més suau el nostre i vam anar tota l'estona acompanyant-lo i el quilòmetre 9 va parar. O sigui, para, no puedo más, diu, bueno, hay que llegar al cotxe. I va acabar trotant i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé, això és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà i així. I li vaig fer una foto i em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto y tener un recuerdo tan bonito de esta carrera. Igual yeah, es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año. Ya ha fet un Ironman aquest any, ha fet mitges maratons, ha fet reptes que es poden considerar. Y digo, es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año, ir contigo y con Cristian y llegar a la meta. Pues no cal anar, no és tan lluny, no. Però bueno, això també cadascú...
0: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin sí, amb tu.
1: Ah, vale.
0: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan, que els posarà una mica al cap fred i els dirà recomanacions, com ara ens explicava, de si sí, volem posar-nos ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure'l o gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt d'entrada, no? Que està bé tenir objectius...
1: No viure en objectiu, sinó que l'objectiu es faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti clar, felicitat al teu dia a dia.
0: Conèixer gent, entrenar amb gent que et suma...
1: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no por hacer eso ese día, has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç, que si no arribes content i feliç al dia de la cursa,
0: no serveix.
1: Un cop a la cursa, els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados.
0: Se't mengen.
1: I si tu estàs en pau i tranquil, això és... Es nota, eh?
0: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
1: Hauria. Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
0: és una altra manera de meditar.
1: He fet ioga, he fet meditació, però no aguanto quiet més de...
0: No, ho dic perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un sí, repte, s'hi posen...
1: Jo però... corro, i ara que corro per la muntanya,
0: clar,
1: torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
0: És semblant.
1: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec que jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol,
0: clar,
1: i al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb més gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, és, al final dius, bueno, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia, cadascú té, també, és com és de la seva personalitat, no? Mm. Però és important, el meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong i...
0: Ah, o sigui que a casa tens...
1: Però bueno, en casa de Herrero ell es tanca a la seva habitació i fa les seves... I és professor,
0: Sí.
1: Ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nedar, nedar en entorns naturals.
0: També.
1: Algú d'aquest esport és que es fa en entorns naturals.
0: Clar.
1: I poder nedar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu, jo, no, nedar i anar veient muntanyes, o anar en bici per indrets que dius... A Frankfurt mateix, la cursa no va ser molt bonica, hi ha molta gent. I dic, pues estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorn i viu. I bueno, va anar bé.
0: Ivan, que xerrant, passa el temps volant, A veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
1: Sí, vull tornar...
0: I Kona, també.
1: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig, és l'illa del Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a Kona.
0: Sí, la conec,
1: volcànica.
0: La conec molt maca.
1: Sí, sí. Lanzarote o lo amas o lo odias, perquè sí. A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
0: fa mare, no?
1: Fa mare, és allà super, fa una miqueta de vent, eh?
0: Conegudíssima pel surf, no?
1: De fet, vaig cada any a fer un campus que em vaig amb uns 20 pupidos.
0: El conec, pupidos. Sí. Està a prop de fa mare, no? Està...
1: sí, sí, sí. I vaig a febrer cap allà i el maig serà l'Iron Man, i si tot va bé, doncs m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini,
0: fem la crida.
1: Per exemple, doncs mira, Policlínica Guadalupe, sí? Aquest any col·laborem arrel de Kona. Vaig enviar algun correu a entitats que jo creia que podíem col·laborar, i si m'han respost i col·labora, em donen fisioteràpia dos cops al mes perquè pugui jo, doncs, fer-me massatges, que això ho he d'abonar tot això jo,
0: sí.
1: I també un import econòmic perquè col·laboro. I bueno, si tenen dos o tres cositas más que tinc al tintero i em classifico, perquè això tampoc és venga va, voy, no,
0: yeah.
1: M'he de classificar. M'agradaria molt tornar una vegada i dir, senyores, ja hasta aquí.
0: Muchas gracias. Doncs quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
1: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugas FM.

0: Espai d'entrevistes d'Esplugues FM a les entitats.
1: Si us dic generació, amor, transmissió, de quina entitat penseu que parlem avui?

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també tenim amb nosaltres a la Dolors Algué, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
2: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors, m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'associació.
3: Cert.
2: Bé, professora...
0: O mestra,
2: és igual. Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa o que es treguin la vergonya.
2: Però no sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
2: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui, però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui.
3: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
3: Mira, aquesta entitat es va començar el curs 83-84, 1983-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana, de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es va contactar amb tres professores amb la idea d'obrir un centre que poguessin vindre totes les dones que necessitessin sortir de casa i no tindre cap cost que això els dificultés el poder fer tallers, aprendre, no només compartir temps, sinó aprendre tot una sèrie de tallers, que en aquell moment vam començar amb tres, que eren de dibuix...
2: Ho feia la Maria Dolors, no?
3: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
0: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
3: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra. Clar. Per això...
0: I la importància...
3: Portem ja 36-37 anys amb aquesta entitat,
0: sí. I la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
3: Total. Hi havia moltes dones que no sortien apenes de casa si no era amb la parella.
0: Sí.
3: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
0: sí,
3: sense tindre que sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual. Va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
0: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb tres activitats, però ara en feu moltes i molt
3: 25
0: diverses.
3: 25 tallers. 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
0: Sí.
3: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes coses...
2: Punta de coixí...
3: De tot.
0: Sí.
3: Tu compta, fins a 25 tallers n'hi ha de tot tipus.
0: Perquè ara que dius les puntes de coixí, Dolors, la vostra associació... participa molt amb l'activitat cultural de la ciutat, tant a la, sobretot a la Festa Major.
3: Sí,
2: amb lo de puntes de coixí.
0: Amb les puntes de coixí, sí, que sí, és sí, molt important perquè ve gent d'altres llocs.
2: Exacte.
0: Que hi participen.
2: Sí, sí. I... sí, a vegades som 200 o 300 o més, sí, ho hem sigut.
3: Més de 300 hem
2: i
3: sigut.
2: I més que res, sí, ens sembla que organitza, bueno, organitza l'Ajuntament, però en contacte amb nosaltres.
0: Perquè, clar, organitzar l'activitat diària setmanal de l'entitat és feixuc, perquè teniu moltes activitats.
3: Sí.
0: I les activitats són al matí i a la tarda. Quins horaris feu?
3: Tot el dia.
0: Tot el dia?
3: Tot el dia. Matí i tarda. A disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
2: Va. Va, perquè pensa que la professora no cobra res i llavors, com a mínim, pues, se li ha de deixar l'hora que a ella li va bé, si no va a ella.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats, com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
3: Mireu, l'entitat, la seva seu, està al carrer Bruc 40. Llavors, n'hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula. Va. Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
0: Molt bé.
3: Hi ha una petita quota anual, uh-huh, que fins ara és de 38 euros, uh-huh, i tots els tallers són gratuïts.
0: Tots?
3: Tots. Tot. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers. O sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
0: Val.
3: Però la majoria, diríem que passen de 40.
2: Clar. Sí, tant, més amunt i tot.
0: Tant en compte.
3: Ja dic que passen de 40. N'hi han de més joves també, però mínim. Veritat.
2: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem anat fent grans.
3: Clar.
0: Clar.
2: Érem, llavors entenc, eren molt joves, ara ja no tant.
0: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les puntes de coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí al Casal de Cultura Robert Brilles.
3: Cada tres anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet, però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa en cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
2: Fem excursions.
0: Sí, també.
2: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé.
2: Sí. Fem dos cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan...
0: Bueno, i participeu
3: i conferències també.
0: Clar, també. També feu,
2: sí, també, també.
3: Anem buscant temes que a tothom ens interessin, perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
2: El que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
2: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria, també ho ha de ser.
2: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè...
3: Fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
2: Sí, sí, tant. Sí,
3: aquí a Esplugues hi ha molt bona gent.
2: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues, perquè en tenim moltes. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
3: Ai, i tant, sí, és un dels tallers.
0: Teatre.
3: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí, clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
3: Normalment la fem el Robert Brilles,
0: sí,
3: però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah!
3: Expressament per...
2: Els escriu ella, jo, escriu ella, clar, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui,
3: originals, originals per nosaltres.
0: Exacte.
3: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
3: Llavors vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig provar i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
0: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social?
3: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts, n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
0: Sí.
3: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles.
0: Molt bé.
3: Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
0: També.
3: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, es busca un tema i quan es comences el tema, mica a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia i va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
0: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta
3: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
0: El seu to, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això.
3: Sí,
0: et trobes.
3: Sí. Els assajos, que els fem cada setmana, jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això cadascú pot aportar les seves idees i la seva personalitat.
2: Sí, sí.
3: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
0: Molt bé.
3: I ho fa molt bé.
2: I molt guai. És molt guai.
0: Abans...
2: Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400,
0: Associades?
3: Sí, sí, sí.
2: Ara, últimament, no tant,
3: clar,
2: però...
3: Home, quan només estava la nostra, doncs, hasta 500 havien sigut, hasta 500.
0: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Ec.
2: Això mateix,
0: sí. En tenim tres.
3: A part de que hi hagin també pues, les d'escriptores, les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup de dones
0: grup
3: empresàries.
0: Sí, exacte.
3: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
0: Sí, perquè...
3: Som molts i amb una sola entitat no podíem cobrir a totes.
0: No.
3: Ja està bé que s'hagi repartit.
0: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina... i és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
3: Dones d'Esplugues?
0: Dones.
3: Dones d'Esplugues.
0: I jo crec... És la vostra festa realment anual?
2: No.
3: Aviam. És la, per una festa. És una festa.
0: És una festa.
3: És una festa, sí. Perquè per nosaltres... encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors, aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
0: Sí,
3: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
0: Això es diu que la lluita és diària, no s'acaba.
3: Sí.
0: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
3: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet,
0: que
3: són moltíssimes i allí es nota.
0: Són més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal, encara que sí que a vegades marginat, que això seria un altre tema a discutir. No em voldria deixar cap activitat de les que feu, no em voldria deixar cap tema que vosaltres em vulgueu dir, avui.
3: Aviam, recordem els tallers.
0: Sí.
3: Els tinc aquí per ordre alfabètic. Anglès, balls llatins i gimnàstica, que ho fan junt. Brodat a mà, català, català només parlat. Una coral, costura, dibuix, francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, sí. El gros, sí. Perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com per exemple el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de password també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
0: Doncs Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació i si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
2: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
0: Sí.
2: I el telèfon és el 93 473 65 12.
0: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la Plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
2: Exacte.
0: Sí, perquè sí. A vegades la gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
3: I el nostre correu electrònic, sí. Si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...
0: Bueno, digue-la, a veure.
3: Espera't. Aquí...
0: Intentarem agafar a paper i llapis.
3: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat.
0: De la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
2: Això segur.
0: Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat. També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme, a la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
2: Doncs, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
3: Bé, així serà.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
0: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.
10: Esplugues FM.
11: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: t'escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 12 del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Avui tenim amb nosaltres a l'associació ARE de Canvi de LED. És l'associació d'alcohòlics rehabilitats d'Esplugues de Llobregat. Per parlar-ne, per parlar d'aquesta associació, tenim el seu president, que és l'Antonio Sánchez. Benvingut.
5: Gràcies.
4: I a la secretària, que és la Charo Romero. Benvinguda.
6: Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.

Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Cisco Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Cisco, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno.
0: Ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. I les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder, del cor quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular, però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones, i llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim, eh?
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. I bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: No l'he vist pas, m'ho deia haver perdut.
1: No, molt, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Cisco, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues, quants anys té ja l'entitat, 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix a l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal, perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures, i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí, fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, pel que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. I explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda que ve del cavaller de Picalquers, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona, que és la Caterina, que és a l'hostal de Picalquers, que està al servei de la Marta, I bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament. Sí.
0: El que és l'imaginari de gegants, i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el qui més propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, a tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, n'hi ha més? És habitual?
1: No, no és habitual.
0: No, no és habitual.
1: No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però... clar, nosaltres, el Quim, també explicaré una mica el fet del Quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del Quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
0: Ah, sí.
1: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia Quim, que precisament el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
0: sí,
1: FM.
0: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
1: El Carratxec, que se li deia.
0: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que allò era l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
1: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església anaven al darrere corrents,
0: sí.
1: I a vegades pujaven inclús al carro, no?
0: Era... algun cop, sí.
1: I bueno, són aquelles coses que jo he viscut amb poca, perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el Quim, de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
0: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs està molt bé.
1: Ha canviat molt.
0: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
1: No.
0: Per tant, seria únic a Catalunya aquest Quim.
1: Sí, amb aquest és el que no volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem molt per qualificar-lo de molt bestiari.
0: Exacte.
1: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el Quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el Quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem absorbir-lo. Però, clar, havies d'anar amb el Quim i el Mateu. I als inicis de colles, doncs, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
0: Sí.
1: O sigui, la colla va a un poble que té gegants i vas a la seva festa major i el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. I és la forma que funcionem les colles de geganters.
0: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada...
1: La ciutat gegantera?
0: Sí.
1: El 97.
0: Exacte.
1: No fa anys.
0: El 97.
1: Ciutat clar, gegantera.
0: Sí. Ja fa temps, sí, el 97, fa anys.
1: Fa anyets, sí.
0: I éreu moltes colles.
1: Sí, perquè, de fet, és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
0: Sí.
1: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, a acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil. Però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i ser una l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
0: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
1: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous ara cada dijous no, cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants pot entrar a el que és la nostra web, a la colla de geganters d'esplugues.cat i allà el contacte i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que qui tingui inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar i pues, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
0: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
1: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxalla comença portant capgrossos. Els capgrossos doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat a les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls, i després tenim la part important que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalquers, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, doncs, tant quitxalla com com gent que no vulgui portar pes, però es comença per aquí, comença a portar capgrossos, comença a portar gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final pues, acaben passant a portar gegants, no?
0: Doncs, Sisko, apunto.
1: T'apuntes?
0: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants, dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o a la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
1: Els capgrossos.
0: Sí, exacte. Pues, per tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
1: Bueno.
0: D'acord?
1: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o almenys gegants, tenim la part de balls propis, que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, sí. I gegants tenim els balls propis també, per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes de dir, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs, tinc a ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, no a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir el públic, els nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
0: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'esplugasfm, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per estar amb nosaltres, i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
1: El més aviat possible.
0: D'acord?
1: Ho desitgem tots.
0: Doncs vinga, força i endavant,
1: força
0: gegants.
1: Gegants. Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns o divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

la Crònica de la Vida d'Esplugues organitza la taula rodona per parlar dels mitjans de comunicació històrics Esplugues de Llobregat. Hi participaran ETV Esplugues Televisió, els fundadors de Ràdio Estudi Esplugues, la revista local La Crònica de la Vida d'Esplugues. Es debatrà sobre la necessitat dels mitjans de comunicació local i sobre la gran tasca social i cultural que deixen empremta a la nostra vila.

Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes en aquest acte que és dels darrers que fem per celebrar el 75 aniversari de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Aquest acte, com

0: Lugas, que va tenir una vida de 23 anys, si no m'equivoco, i que tenim, comptem amb el que va ser el seu director durant 22 anys, si és així, sí. En Ramon Rioja. Demano un aplaudiment per ell perquè s'ho mereix. També a la taula hi ha el representant d'Esplugues Televisió, avui ETV Terramar, que enguany també aquesta televisió ha fet 40 anys. 40 anys de vida portant la televisió a la nostra comarca, al Baix Llobregat, i en l'actualitat molt més territori, ha crescut moltíssim aquesta televisió. I tenim el seu cofundador i director des del seu inici, en Frederic Cano. Sisplau, un aplaudiment. Bé, i com a representant de la crònica de la vida d'Esplugues, que hem fet 75 anys, i aquesta història ininterrompuda és degut també a la gran aportació que ha fet molta gent, de forma totalment altruista, i entre ells el nostre tertulià, en Joan Torres, que va ser director en temps molt difícils entre l'any 2000 i 2004, sent, a més, avui en dia un gran col·laborador de la nostra revista. Joan, un aplaudiment. I també moltes gràcies, com no, a l'Isabel Almató, que avui moderarà i conduirà aquesta taula i a la vegada és la directora d'aquest programa en directe que es fa des de la ràdio i a la que li tinc que personalment agrair moltíssim perquè ens ho ha estat fent molt fàcil i ens ha ajudat moltíssim. Moltíssimes gràcies, Isabel. Avui fem ràdio, fem televisió, fem taula rodona i, per tant, com és tot un luxe, doncs comencem. Isabel, tot teu.
1: Doncs gràcies a tothom. A totes les persones que heu vingut, veig a persones que formen part d'altres entitats i això de veritat que és molt maco veure com altres entitats també participen dels actes de tot el nostre teixit. I em permetreu que jo avui faré algun apunt una mica personal i a mesura que vagi explicant-vos ja veureu aquests apunts personals que també són familiars. Mireu, la informació és un tresor, la informació és cultura, és coneixement i qui la té, sigui l'Església o un partit polític, la tresora i fins i tot la manipula. La història així ens ho diu i per aquest motiu en democràcia és molt important tenir una bona comunicació, uns bons mitjans transparents, lliures, que és la garantia de la nostra cultura i la nostra llibertat. Aquí a Esplugues vam tenir un problema a l'hora de poder desenvolupar molta informació de la nostra història. Ja sabem que la parròquia va ser cremada durant la Guerra Civil i una altra entitat que també atresorava informació de la nostra població és l'Avent Centre Cultural, que també, malauradament, l'any 70 o 71, també va patir un incendi. Amb la qual cosa doncs, ha sigut una miqueta difícil poder anar rescabalant molta informació i això ho sap perfectament tant la crònica de la vida d'Esplugues que durant aquests 75 anys ha fet molta recerca de la nostra història com el grup d'estudis d'Esplugues i no anomenaré persones amb nom i cognom, ja les coneixem, però si no sempre em puc deixar alguna persona i no voldria que fos així. Si us sembla passarem ja a presentar-vos als ponents, que bueno, ja ens l'ha presentat la Magda, i començarem amb aquesta taula rodona. I serà en el moment que parlem de la ràdio, Ramon, si em permets, m'agradaria comentar-te alguna coseta, perquè jo vaig començar amb 19 anys a Ràdio Estudi Esplugues. I us dic que a data d'avui encara la gent ens diu Ràdio Estudi Esplugues. I ara som Esplugues FM, que també estem aquí a l'Avens, igual que a Ràdio Estudi. I això també és un orgull personal, no? Perquè ja tinc 63 anys, vaig començar amb 19, i que encara la gent em digui que estic a Ràdio Estudi Esplugues, doncs és un senyal de la gran petjada que Ràdio Estudi va deixar aquí a Esplugues. I a mi m'agradaria, i si us sembla, començarem per la crònica de la vida d'Esplugues, per antiguitat de l'entitat, que ens expliquis doncs, com va començar l'entitat, els motius personals, que suposo que avui en dia encara són vigents, aquests motius personals, i bé, les dificultats que poden haver-hi, no solament a l'hora de crear una revista, sinó a l'hora de crear una ràdio, a l'hora de crear una televisió.

0: visió que cadascú de vosaltres ens anireu explicant. Per tant, Joan, si us plau, explica'ns aquests inicis de fa 75 anys de la crònica de la vida d'Esplugues.
1: Bona tarda. Ja em perdonareu que tinc el coll una mica agafat i de vegades em sentireu a rascar el coll. Dit això, felicitar avui la ràdio per aquest centenari d'inici de ràdio a Barcelona, la primera ràdio a la península Ibèrica amb llicència. Amb llicència. Per tant, Barcelona va tenir la primera ràdio posada en marxa de forma legal i penso que és un orgull la tradició molt nostra d'aquests mitjans de comunicació. No? Dit això, Crònica de la vida d'Espluga, 75 anys. Som la revista més antiga de la província de Barcelona, després de l'Eco de Sitges, que durant 75 anys ha continuat viva. Ha continuat viva. Em fa certa vergonya seure a costat d'aquests dos personatges que són representants de dos mitjans que han estat professionalitzats i que tenien una tirada i una presència molt important. Però malgrat això, la vida d'Esplugues ha estat viva durant 75 anys gràcies a l'esforç i a la col·laboració del poble. Una revista amateur, una revista feta amb gent que l'interès màxim que tenia era la dinamització del poble, la dinamització de la cultura, la dinamització dels carrers, de les famílies, de les cases, de la seva gent. Quan comença? L'any 1950 comença la revista. Sempre se'ns ha retret que la nostra revista comenci en el marc del franquisme i amb una, diríem, presidència inicial d'un exalcalde franquista. Després parlarem de la censura. La vida d'Esplugues llavors, el 1950, i ara, salvant les diferències de la temporalitat, continua mantenint el mateix objectiu de servir al poble. La Crònica de la vida d'Esplugues ha volgut ser sempre un marc obert a la crònica, a explicar què passa al poble. I penso que amb accents diferents i amb formes diferents això s'ha aconseguit. Jo diria que la vida d'Esplugues ha tingut bàsicament quatre etapes diferents i em poso les ulleres per anomenar unes quantes persones. Hi ha una primera etapa amb en Josep Català, amb en Pasqual Joan, en Luis Lorenzo, l'Enric Guardiola, la Natàlia Hernández, el Manel García i el Jordi Bonet. Una segona etapa amb el Pasqual Joan continuant com a director, en Llucià Serres, en Ricard Colebres, el Francesc Anglí, en Ramon Clota, en Josep Cliviler, en Joan Puiggròs, el Josep Prats, el Francesc Piquet, l'Esteve Mirabete i l'Eduard Pagès. Una tercera etapa en què jo agafo la direcció l'any 2000, entre 2000 i 2004, acompanyat de la Maria José Queijas, la Montse Puiggròs, l'Antoni Rodríguez, el Ramon Cervera, el Jordi Riba i l'Esteve Pi. I una quarta etapa, l'actual, amb la Maria Lluïsa Morera com a directora i amb un equip de redacció molt plural, molt cromàtic, format per la Teresa Carbonell, l'Enriqueta Llavinés, la Montserrat Pi, la Magda Gómez, el Miquel Caselles, la Montserrat Casals, l'Assumpta Castellà, l'Iscla Pla de Llorenç, el Joan Puiggròs, el Joan Jordi Reventós, l'Eva Valldeperes, el Francesc Vila, l'Ester Martínez i en Jordi Vinyoles, sabent que em deixo gent. Per tant, recalcar que els objectius de la vida d'Esplugues han estat i continua sent un mitjà obert a la participació de tothom per donar vida i dinamitzar les entitats de recerca històrica, de cultura popular i tradicional. És això i continua sent això. Moltes vegades, i avançant-me amb el tema de la censura, des dels poders fàctics se'ns ha vist com diríem, un enemic a batre. De vegades se'ns ha acusat de fer política i sempre hem tingut clar que la revista no és ni serveix per fer política. Som crítics, som oberts, som lliures i per això les subvencions cada vegada baixen més, perquè la revista vol ser plural i vol conservar aquesta llibertat i això té un preu.
0: Quan el poble parla, sempre fa política. I no ens ha de fer vergonya que ens diguin que fem política.
1: Sí, una cosa és el sentit polític i l'altra cosa és que la revista serveixi com a arma política en contra del poder establert. Genèricament, tots fem política en la mesura que ens posicionem, certament.
0: Sí,
1: però se'ns ha acusat moltes vegades d'això i sempre hem hagut de defensar que no, que el que volíem era la dinamització del poble i de la seva gent.
0: Passaríem a ETB, Televisió Terramar?
2: ETB, Terramar.
0: Terramar. Sí. Explica'ns també els inicis i també les motivacions, perquè una cosa és fer una revista que tens temps per anar redactant, compaginant, rectificant, i una altra cosa és fer televisió, que fer televisió cada dia costa molts diners.
2: Bueno, és un esforç. Però bé, si anem als orígens, jo crec que ETB, Esplugues Televisió, quan va néixer, van confluir diferents elements. En primer lloc, un element era vam néixer en el si de l'Espluga Viva. Si no hagués sigut per l'entitat Espluga Viva, avui en dia, possiblement, el que coneixem com a ETB no existiria. Per una banda això, i per una altra banda, la tradició nostra d'unes quantes persones que... dos d'elles fundadores també que estan aquí, en Joan Sant Agustín i Laura Sant Agustín, que la nostra passió per informar. És a dir, des de l'Espluga Viva ja van sortir revistes com Retalls, no, si em pregunteu l'any no me'n recordo, la revista L'Anà, que era sobretot temes ecologistes, El Torrent, just conjuntament amb els Consells Populars de Cultura Catalana, no sé si algú se'n recordarà d'aquella època, però de fet l'Espluga Viva ja tenia una gran passió per informar el poble. Llavors aquestes revistes van quedar pel camí, no com la vida d'Esplugues, que evidentment ha fet molts anys i això és molt agradable. I llavors va confluir el fet que jo vaig començar a estudiar periodisme per la meva passió per la imatge, i explicaré una petita anècdota. En el tercer curs de periodisme un professor diu: es pot fer televisió amb un aparell que es ven a Extremadura. Doncs ràpidament la Laura, el Joan vam dir: què fem? Comprem. Vam comprar-ho i la televisió d'Esplugues comença amb un aparell que vam fer les primeres proves al Casal de Cultura Robert Brilles, que suposo que si ens va veure algú haurien ser 100 persones i punto, no? I a partir d'aquí, bueno, hem anat creixent. La nostra voluntat era informar primer a la població d'Esplugues, després, molt ràpidament, perquè tornaré als inicis, amb la concessió de la TDT ens obliga a fer comarca, i per tant ja no només és informar Esplugues, sinó que informem el Baix Llobregat, i després ja vam créixer, que això ja ho parlarem després. Però de fet la nostra l'Espluga Viva va ser sempre doncs el lloc on va créixer tots aquestes revistes i la televisió que Esplugues, que avui podem veure des de Sant Pol de Mar fins a Hospitalet de l'Infant.
0: Mireu si tenen importància les entitats de la població, i els que m'escolten, escolteu la importància que tenen les entitats. La televisió neix de la mà d'una entitat, de l'Espluga Viva, i gràcies a una altra entitat, que és l'Avent Centre Cultural, rep Radio Estudis Plugues unes instal·lacions per poder tirar endavant. Són les entitats, les persones, la ciutadania, les que sempre hem d'anar per endavant de qualsevol política. Per tant, Ramon, explica'ns, com comenceu?
3: Bueno, jo hauria de començar amb una base que tu has apuntat abans. Jo, els meus pares eren porters de la Falange, i l'emissora aquesta que tu estàs dient, que es deia Radio Unión,
0: sí,
3: es deia Radio Unión perquè era la ràdio d'Esplugues i Sant Just.
0: Això va ser l'any 51.
3: Sí, no sé, jo et segueixo. Llavors, a partir d'aquí, jo me'n recordo de petit, que jo vivia allà, de jugar a futbol al passillo amb el José Luis Barcelona. Uh-huh. Aquesta emissora va estar bastants anys. Hi havia el Surroca, que era un dels directors, hi havia el Sergi Chaff, que també era un dels que formaven part, i al cap d'uns quants anys aquesta ràdio es va transformar en Ràdio Joventut, que va passar a Barcelona.
0: Aquí a Esplugues van fundar la ràdio en Josep Pallà.
3: Sí.
0: Gerardo Almató.
3: Sí.
0: I la Juana Algarra.
3: Sí.
0: I aquesta era la llicència, la Joanita Algarra, que tenia 13 anys la Joanita quan va començar a fer ràdio, 13 anys. Aquesta era la punt familiar que abans us he comentat que faria.
3: Llavors la història és tant que, clar, jo de petit havia viscut això. Evidentment, la emissora aquesta era més aviat de dretes, i bueno, quan va anar passant el temps i va començar a despertar una miqueta el que era un canvi de poder dir coses, ens vam reunir un grup de gent que ens trobàvem molt sovint i anàvem intentant a veure com ho faríem per fer una ràdio d'Esplugues. Vam tenir moltes trobades fins que, bueno, jo ja era de l'Avenç des de Criu, era des de Imatge 74, que era una associació que tenia l'Avenç, en fi, i llavors vam dir, bueno, pues si la podem fer, a veure si l'Avenç ens deixa l'espai. L'Avenç ens va deixar un espai que el tenen vostès a darrere, que és on hi havia una, a veure, un lloc on es punxaven discos, perquè l'Avenç es va cremar a l'any,
0: no recordo, 70 aproximadament.
1: 69,
3: exactament. Sí. I llavors es va quedar sense diners, es va cremar tot el que era la sala i tal, i llavors el que es va decidir és muntar, aquí on estan vostès, una discoteca. La discoteca es deia Silex. I llavors, al puesto on vam començar, explico aquesta història, que sembla un rotllo, però és que nosaltres vam començar, perquè quan vam començar ja no hi havia el Silex, ¿vale? I llavors, al puesto on hi havia el que punxava discos, va ser el primer lloc que es va començar a emetre, que feia 1,30 m x 90, al puesto on podia seure dues persones, o sigui que tenies el micro aquí. I llavors, bueno, vam començar a emetre per aquí. La redacció la teníem a dalt, al pis següent, i durant molt de temps, bueno, vam començar, a veure, va començar, el director era en Jordi Udina, el seu germà també formava part de el Toni Udina, i jo també, i llavors la part tècnica la portava un que tenia molta amistat, que es deia Màrius Montoliu, i n'hi havia un altre que avui afortunadament està aquí, que és el Joaquim Lorenz, que també entre ells dos portaven la part tècnica, però nosaltres la part tècnica no en teníem ni idea. Llavors vam anar intentant, perquè us feu idea, on hi havia la sala de la màquina de projectar les pel·lícules, era on teníem l'emissor. Vam començar amb un emissor de 20 watts, que era un emissor que cridava més jo que l'emissor, i teníem una antena de 15 metres. Tot això va anar derivant i va anar, però tot va començar per iniciativa pròpia. Vull dir, no ens vam portar, bueno, tot el que hi havia dintre, tots els aparells els havíem comprat nosaltres, en fi, no els vam gastar, ningú es va gastar ni un duro amb això. Al contrari, gràcies a l'Avenç va poder sortir per antena Ràdio Estudi.
0: Fede, sí. Vosaltres feu un salvant bastant important, esteu al carrer de l'Avenç i marxeu cap a la zona entrant a la Ronda. Aquest, sí, és un canvi físic molt important, però això deriva a moltes coses més, perquè ara quan podem veure programes que es graven aquí a Esplugues a televisions de la xarxa de Catalunya. Explica'ns també una miqueta aquests salts quantitatius i tècnics que heu fet a la tele.
4: Si em permets,
0: sí,
4: t'ho explico,
0: i tant,
4: però m'agradaria...
0: Digues.
4: Retrocedir en el temps.
0: Sí.
4: És a dir, si el Santi Lombell, també m'agradaria deixar palès aquí, doncs, que gràcies a tota una sèrie de gent, avui en dia ETV existeix, perquè si recordeu els anys, vam néixer l'any 83, doncs les emissores de televisió estaven perseguides per la Guàrdia Civil, estaven clausurades, érem il·legals, no legals sinó il·legals, clausuraven Televisió de Cardedeu, i per tant, doncs, havíem de fer les emissions allò com podíem, no? D'amagatall. I parlant d'això, de les nostres ubicacions, jo sempre haig de dir que les primeres emissions, ja una mica amb cara i ulls, es van fer des del restaurant Barredor de Finestrelles. Si aquesta gent no ens hagués deixat fer les emissions des d'allà, d'una manera il·legal, i per tant anàvem, muntàvem, emetíem i recollíem.
0: És important Finestrelles, perquè la primera ràdio de Ràdio Unió, el 51, també tenia l'antena Finestrelles.
3: No, jo baix.
0: És que anem connectant,
3: jo baix a la casa, perdó.
0: Finestrelles, entitats que donen suport.
4: Sí, i Finestrelles, la tele, perquè anàvem a buscar Finestrelles, perquè totes les antenes d'Esplugues miren cap al Tibidabo, en aquella època el Tibidabo, perquè no hi havia Collserola. Llavors, després del restaurant Barrador, doncs aconseguim que una comunitat de veïns, tornem a la gent, al poble, no als capitals, el capital vull dir econòmic, la gent del poble, una comunitat de veïns de Finestrelles, ens deixa instal·lar allà l'antena. I, bueno, i anem evolucionant. A partir d'aquí anem a l'Hospital de Sant Joan de Déu i, bueno, la nostra evolució ha estat ja fins a arribar a la Torre de Collserola amb la concessió de la TDT. Evidentment, a part d'això, vam començar l'edifici Banesto, l'antic edifici Banesto, amb un espai d'una habitació... Tu, no sé qui ha començat...
3: Jo, sí. Això ve després, ja t'ho explicaré.
4: Vale. També un espai que no... Quan vam començar era un quartet. És a dir, no, jo crec que hi havia un llit i algú més. Després vam agafar tota la primera planta gràcies a l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest cas s'ha de reconèixer que ens va ajudar molt, i després vam aconseguir la segona planta. Quan es va derruir el Banesto és quan vam anar aquí al carrer de l'Avenç. Finalment ara estem a Verge de Guadalupe
0: a tocar la ronda,
4: a Hospitalet pràcticament, no? I evidentment el fet de jo diria que amb els estudis ja de mossèn Cinto Verdaguer ja vam tenir una evolució molt important, i ja situar-nos a Verge de Guadalupe, que podem tenir un plató com Déu mana, molt gran, doncs això ens ha permès que poguéssim fer produccions per la xarxa, per tot Catalunya. Hem aconseguit, també sumant esforços, creant un grup a tot Catalunya de totes les televisions, que són televisions en català i televisions de servei públic, doncs vam començar a adquirir unes unitats mòbils, i amb això hem retransmès des dels castells, molta producció per la xarxa i inclús per TV3.
0: En Ramon vol apuntar alguna cosa.
3: Sí, jo vull dir una cosa. Nosaltres, quan vam començar, evidentment érem il·legals, perquè s'havia de demanar permís a la Generalitat per poder tenir llicència. Al cap d'un temps, de moltes cartes, viatges a la publicitat, a la Generalitat, per lo que ens van donar llicència. I ens van donar una llicència que era la primera del dial. En deien Radio Estudis Plugues la primera, perquè el dial començava al 88.6 i érem el primer. Vam estar amb aquesta freqüència, vam estar-hi 19 anys. I ens van canviar la freqüència i la van donar amb una altra que era el 87.7, que és una que coneixeu tots, RAC1. Llavors nosaltres vam passar al 94.6, perquè clar, RAC1 era l'avantguardia.
0: Un incís, Esplugues FM emetem aquí Esplugues, però en el 99.7, però tampoc tenim llicència.
3: Nosaltres ens la van
0: donar. És que no ens en donen.
3: Bueno, perdona, nosaltres ens la van donar i se la va quedar l'Ajuntament.
0: Sí, també en parlarem.
3: Perquè érem...
0: També en parlarem, sí, érem perquè hi ha molta cua aquí.
1: Vale. Ja, si em permets, ha sortit el tema dels locals.
0: Sí.
1: La vida d'Esplugues, durant aquests 75 anys, lògicament, no ha tingut una seu, perquè no se la pot permetre. Les reunions sempre s'han fet a casa dels col·laboradors, a casa del Consell de Redacció. En uns moments determinats, la parròquia Santa Madalena ens va cedir uns espais a la Casa de les Ànimes i després a la rectoria, i després, gràcies a l'Avenç, va acollir la crònica de la vida d'Esplugues per poder tenir el seu arxiu i per poder, lògicament, tenir un marc de treball mínimament estable. Deixa'm dir que aquests 75 anys de la crònica de la vida d'Esplugues no haurien estat possibles sense un personatge clau. Aquest personatge és el Pasqual Joan. Aquest senyor va ser pal de paller durant molts anys, i per tant, la crònica de la vida d'Esplugues va rebre la medalla d'or de l'Ajuntament, la qual vam agrair molt perquè és un reconeixement a la tasca, però sempre hem reivindicat reiteradament, i jo públicament, bastantes vegades en presència de les autoritats municipals, que al senyor Pasqual Joan se li ha de dedicar un carrer. Sempre he reivindicat un carrer per en Pasqual. Aquest senyor durant 50 anys va arrossegar tot un seguit de gent voluntària, no professional, que anaven als llocs, que feien quatre notes, que escrivien la crònica. I jo penso que la vida d'Esplugues ens hi sentim molt, molt identificats, no? Però amb la figura del Pasqual Juan, jo penso que és, ens representa una mica tots com la persona que ha estat capaç d'aguantar i fer de pal de paller. I això durant 50 anys, la veritat, és que és molt, molt, molt d'agrair. Jo l'any 97, quan m'incorporo a la vida d'Esplugues, trobo un equip envellit, cansat i amb ganes de poder donar el relleu i traspassar-lo amb algú, no? Aquella època vam aguantar, vam agafar un equip nou durant 4 anys, etc, etc, però érem tot pares i mares de famílies joves, amb criatures petites, amb feina, i per tant les obligacions se'ns menjaven a tots. I per tant va ser llavors que vaig presentar amb en Pasqual Juan una alternativa d'un grup de gent d'Esplugues, gent implicada en moltes entitats, present, fins i tot jo diria que políticament molt divers, molt complementari, que l'objectiu i el comú denominador de tots ells era estimem Esplugues i volem treballar per Esplugues. I això, amb tot això ens traslladem a l'equip actual, al qual jo vull agrair no només que acceptessin aquest relleu, sinó que continuïn portant a terme aquesta tasca, que la gent diu, mira, una revista, mira, la feina que hi ha darrere de cada número és espectacular. És espectacular, de redacció, de maquetació, de posar-se d'acord, vinga, com plantegem, com orientem, el fet de la tramesa. Vull dir, hi ha tot, des d'en Ricard Culebres, que aprofitava les cintes de còrex negre per tintar les etiquetes, per estalviar, i les enganxaven i les aprofitaven. Bueno, des d'aquella època fins a la modernitat actual, doncs, bueno, han passat moltes coses, no? I cada equip ha tingut les seves dinàmiques i cada equip s'ha anat mínimament organitzant com bonament ha sabut. Per tant, jo com a vida d'Esplugues agrair a tots els que m'han precedit i m'han succeït per continuar-la fent possible.
3: Nosaltres vam inaugurar la ràdio el dia 21 de setembre del 81, que era, com tots ho sabeu, el patró d'Esplugues. Aleshores la va inaugurar el Lluís Abad, que era el president de l'Avenç, i l'Antoni Pérez, que era l'alcalde que hi havia. A nivell de tenir ingressos de l'Ajuntament, no en teníem, i el que passava és que en aquell temps la majoria de pobles que hi ha a tot l'entorn i, bueno, i bona part de Catalunya, tots tenien una ràdio municipal. Llavors, clar, eren mantingudes per l'Ajuntament. I nosaltres vam arribar a aconseguir que ens donessin una part molt minsa, i també haig de reconèixer que després la història va anar pujant i ens van anar donant més diners. El que passa és que el centre de la nostra ràdio per poder viure econòmicament va ser la publicitat dels establiments locals. Nosaltres fèiem publicitat, o sigui, fèiem ràdio i tres cunyes. Cunyes vol dir tres anuncis. I ràdio i tres cunyes més. I en 4 o 5 mesos vam aconseguir 50... 4 o 5 mesos, eh? Això nosaltres vam inaugurar, insisteixo, el setembre de l'any 81, i l'any 82 ja teníem 50 clients d'Esplugues. La gent estava encantada amb la ràdio, perquè clar, a més la nostra fita de ràdio, al principi nostre, era tocar els equips de futbol, de bàsquet, tot el que hi havia, vaja, al punt de vista esportiu. També es tractava, per cert, una cosa que no us he comentat, la ràdio es feia un 75 en català i un 25 en castellà. Fèiem el 25% de castellà pels barris de Can Vidalet, que parlaven només castellà. Llavors, els programes infantils i totes les coses que hi havia d'interès que podia tenir més participació eren en català, evidentment. Però hi havia, jo què sé, des de programes esotèrics a programes de lo que vulgueu, i l'únic que es buscava era tenir audiència, perquè llavors en aquell temps, afortunadament, el comerç d'Espluga anava boja per entrar i fer-se publicitat. No sé, paro ja.
1: A mi m'ha agradat sentir que el Ramon deia que l'Ajuntament els hi va registrar la seva marca d'amagat.
3: Sí.
1: La crònica de la Via d'Esplugues és la marca que l'Ajuntament d'amagat també va registrar.
3: Ho sé.
1: El Pasqual Juan va agafar una emprenyada tan solemne, perquè diu, escolta, la vam demanar a l'Ajuntament que renunciés perquè l'havíem de tenir nosaltres. No era lògica, però mai la van voler deixar anar. Mai.
0: Aquesta part era el segon bloc que ja heu iniciat, perquè sí, perquè és així, quan tens informació, doncs saps que tots els mitjans de comunicació tenen problemes, però no solament problemes econòmics, sinó que tenen problemes directament amb l'administració local o l'administració que pertoqui. I vosaltres no solament heu patit problemes econòmics, problemes amb l'administració, sinó que directament amb la mateixa administració censura. I estic parlant dels anys 70 i 80 també, tu veu començar la ràdio al 81.
1: I 2000 també, i 2004 també.
0: Bueno, per tant, doncs, estaria bé parlar de la censura democràtica.
3: Però quan he parlat d'això i parlàvem de la programació, el que passa és que la nostra ràdio era una escola de ràdio. I per la nostra ràdio vam passar, no és broma, és veritat, no estic fent el... Van passar 1.600 persones. De persones conegudes que va començar la nostra ràdio, tenim amb el Ramon Pellicer, tenim amb l'Albert Calatrava, que és el cap d'informatius de TV3, tenim a la Montse Lorenz, que també va començar amb nosaltres i ara és la subdirectora del programa Tot es mou, bueno, i un Toni Rodríguez, que per exemple era on hi havia, que en deien a Cala Conca, era nebot de la Conca. Doncs el Toni Rodríguez aquest ara és un dels tècnics importants de TV3. Vull dir, va passar quantitat de gent per amb els programes que clar, a més, la gent s'ho passava molt bé i era el començament, s'entrebancaven, bueno, però agafaven experiència.
0: Clar. A la televisió també passa el mateix, sou una escola.
4: Bueno, a veure, clar. Jo no sé si 1.000 o 2.000 persones han passat, però ha passat molta gent. I avui tenim gent nostra a la Sexta, a 4, a TV3, i estem molt orgullosos de que tota aquesta gent hagi après amb nosaltres. Sap greu quan se'n van, però se'n van per millorar i som el que som una escola de professionals. Sí. I amb això ens hi hem de reconèixer que estan per arribar, aprendre i marxar. Sí, quan més tardin en marxar, millor, perquè si no doncs et quedes amb gent que queda sense gent molt vàlida, no? Però hem de reconèixer que som una escola i que volem ser una escola.
0: I per tant també és una dificultat, perquè una empresa que està renovant contínuament el seu personal laboral també és una dificultat.
4: Sí, evidentment, és una dificultat molt, molt, molt important, però bueno, sempre has d'assumir el lloc que ens toca i ho hem d'assumir-ho. No podem fer una altra cosa que acceptar que venen, que molts arriben i no saben res, però res, quan dic res, res. I els poses davant d'una càmera, els poses, i al final acaben a mitjans molt importants.
3: Nosaltres vam acabar tenint gent, com Déu mana, assegurada i donada alta, i teníem tres periodistes, que també després s'han fet famosos.
0: Però tu saps que Déu de vegades està de vacances i no mana gaire, eh?
3: No ho sé, vull dir, jo el que puc dir és que hi havia tres periodistes,
0: que tenia gent donada d'alta a la Seguretat Social i sí, amb contracte legal.
3: Amb contracte legal. I a més a més teníem
0: consta,
3: un que s'encarregava tècnicament de tots els problemes que podia tenir la ràdio, del so, etc, etc. I a més l'altre era, també que el teníem fixo, que era l'encarregat de publicitat.
0: Aquest és molt important.
3: Sí, home, sense aquest la ràdio hagués fet.
4: Però molt complicat.
0: Perquè la col·laboració que heu tingut els tres mitjans, tant la revista de la crònica, la ràdio com la tele, sempre heu tingut suport dels comerciants d'aquí de la població. En el teu cas, quan doneu el salt comarcal...
4: És molt difícil, eh? És dir, si vols que parlem de publicitat, és molt complicat, però a part, hem parlat de la gent que ha passat i la gent que ha après, però a mi m'agradaria, si em permets, parlar també de la gent que no ha estat, com si diguéssim, no ha treballat per la televisió, però ha col·laborat amb la televisió. És dir, jo aquí veig gent, la Magda Gómez, està fent un programa fa, bueno, no sé quants anys, ja. Si la tele té 41 anys, pues ben bé 35 com a mínim, perquè els primers 5 o 6 no. Està la Teresa Carbonell, que en la seva època també va estar fent entrevistes, i bueno, tota una sèrie de gent que gràcies a aquesta gent avui estem on estem. I per tant, entre aquests col·laboradors, per mi són bueno, una part molt important que han fet que estiguem aquí. El tema de publicitat és molt complicat, però molt complicat.
0: Però també ens agradaria, parlem una miqueta de la part econòmica, més enllà també de la publicitat, perquè ajuda molt tenir subvencions de l'administració. En el cas de Ràdio Estudi, zero subvenció, així
3: no,
0: ho sabem.
3: No, va arribar un moment que
0: va arribar un moment que
3: sí, que valia la pena, i tant, i tant que sí. Però el que passa és que, a la vegada, nosaltres fèiem, cobríem, per exemple, fèiem campanyes per gent que estava molt fumuda de la Creu Roja, i fèiem es retransmitia en directe la Festa Major sencera, cobríem tot el que havia de Festa Major. Una altra cosa que es feia era, bueno, ara m'enrotllaré una miqueta, la campanya de Reis, o sigui, la cabalgada sencera, la gent li anava de conya a la ràdio perquè dèiem on estàvem, i com que fotia molt de fred, llavors ens deien, hòstia, ara ja podem sortir, que està a punt d'arribar. Vull dir, això ens havia passat. I el que va aportar això va ser després una de les coses més significatives de la nostra emissora, que va ser la campanya Can Nen Sense Joguina, que Esplugues es portava portants de joguines en aquesta sala i repartíem joguines a través de serveis socials de 50 i pico de famílies, amb 100 i pico de nanos, i hi havia 13 llocs diferents de barris d'Esplugues. Llavors, amb vestits que ens deixava l'Avenç, vestien de rei, anàvem amb els cotxes a casa de la gent, trucàvem a la porta, no sabíem que venia el rei, i obríem la porta i el rei portava les joguines perquè sabíem l'edat del nano i etc. Vull dir, això va ser algo molt de lo més maco que va fer la ràdio, perquè ens donava una feinada, o sigui, des del dia 2 fins al dia 5, fins a les tantes del matí, la gent anava portant joguines i joguines i joguines i joguines. Llavors, el que va ser molt, molt, molt fumut és que anàvem a les cases, trucàvem, ens obrien, però vam tenir un problema a canvi de LED, que estaven repartint les joguines al rei en una casa, i el tio del costat, quan acabava de repartir els joguets, li posa un ganivet aquí i diu que el seu nen també volia de joguines. Llavors, les famílies quedaven a fora i es anava entrant família per família i repartia. Però va ser una de les parts que més ens va agradar i més il·lusió ens va fer a tots els que formàvem part, com per exemple Sant Jordi, a tothom que trucava, a Plaça Genés, ens va donar llibres, i una floristeria que hi havia aquí baix que es deia Saiglo,
0: sí,
3: a través de donar-nos roses, vale? Llavors li perdonaven la publicitat durant mig any, però a través d'això tothom que trucava tenia llibre i rosa. I són coses que a nosaltres ens omplien la il·lusió.
0: Canviarem una miqueta i avançarem cap al futur. Com veieu el futur, els reptes que teniu avui en dia en tota la digitalització que tenim, aquesta comunicació que necessitem tenir a l'instant, instantània, tota aquesta intel·ligència artificial que està entrant ara als medis de comunicació, a la nostra vida, de fet. I després també m'agradaria que m'expliquéssiu, doncs, com veieu el futur de la tele, de la crònica, i en el cas de la ràdio ens explicarà com es va tancar, i jo us explicaré com hem tornat a obrir a Esplugues FM. Com veieu aquesta comunicació tan immediata?
4: A veure, jo crec que jo ho veig bé, jo sempre, si no, no, jo crec que no estaríem aquí. Jo veig positiu, vull dir que ens hem d'adaptar als nous, a les noves formes de consumir, i per tant no és fàcil, no serà fàcil adaptar-nos, però bueno, també deien que quan va sortir la televisió, la ràdio tenia que tancar, no?
3: Sí.
4: El paper quasi no es consumeix, la tele cada vegada es veu menys, no? Això és el que es va...
3: El que se suposava.
4: Correcte. Per tant, la ràdio, la premsa seguirà existint al paper, la ràdio seguirà existint i la televisió seguirà existint. Que ens haurem d'adaptar? De ben segur, si no ens adaptem no sobreviurem, però bueno, no cal ser apocalíptics. Evidentment, si abans teníem 50.000 persones que ens veien, doncs ara ens quedaran 20.000, Bueno, no passa res, doncs treballarem per aquelles 20.000 i segurament que aconseguirem que creixin, perquè també quan parlem de xarxes socials, és a dir, tots els bulos i tot això que creix, al final què està fent? Que la gent comenci a pensar que la informació veraç està en els mitjans tradicionals. Per tant, a mi ja m'està bé, perquè el de les xarxes socials, en el fons, el que està passant actualment repercuteix en que hi ha gent que torni a mirar més el paper, a escoltar més la ràdio i a veure més la televisió.
0: En el cas de la tele, jo veig que treballem amb gent molt jove, perquè clar, si sou una escola, també teniu gent molt jove que us aporta noves visions, i això també és maco.
4: Sí.
0: Esteu aprenent, o sigui, la direcció esteu aprenent de la gent que us està entrant?
4: Jo crec que sempre aprenem de la gent jove. Jo, per mi és fonamental, i més ara, que la gent més gran, ens costa adaptar-nos a les noves formes de comunicar-nos, no? I per tant, és fonamental estar al seu costat i aprendre d'ells, no? I moltes vegades vaig i dic, escolta, jo això no sé com va, explica-m'ho tu, explica-m'ho, perquè... I no vull aprendre-ho tampoc, segons què, ja no vull ni aprendre.
5: Ara es pot arribar a tot arreu.
4: No, per descomptat.
1: Jo penso que és una... Cada vegada més la gent llegim menys i escoltem i mirem més. No tenim aquella capacitat de dedicar temps a la lectura. Cada vegada es llegeix més. Els joves han nascut a la generació de les pantalles. Per tant, les pantalles es passen i es passen ràpid. Nosaltres, lògicament, no podem comparar en absolut la vida d'Esplugues amb el que seria la televisió. És a dir, ni per mitjans, ni comparativament, ni per pressupostos, etc. La vida d'Esplugues hauria de fer el salt a la digitalització, hauria de fer el salt a les xarxes, necessitaria allò, convenis de pràctiques amb les universitats, amb els joves que pugen, necessitaria un replantejament. Com a revista com a tal, som un producte minoritari, jo penso que des de la nova direcció hi ha moltes seccions noves, que porten reflexió, que porten molts elements, des de les 16 o 17 seccions que hi ha a la revista, no? Però jo ho veig amb els fills, és a dir, el panorama ha canviat molt. La intel·ligència artificial, jo diria que és un element, com tot, el telèfon és una eina molt bona, el mòbil, si es fa servir correctament. La intel·ligència artificial ens pot aportar molt, té molts perills, molts, i atenta contra moltes coses, però ben gestionat, penso que sí, que és un repte i és una oportunitat, no? Bueno, jo penso que, com deia el Fede, els mitjans s'han d'estar reinventant i s'han d'estar adaptant constantment, i més un mitjà que és competitiu, que és el mercat, etcètera, no? Però que sí que és un repte i és una oportunitat en positiu que cal entomar. Per tant, aprofito a la directora de la Crònica de la Vida d'Esplugues per dir, necessitem nous contractes, necessitem amb els joves universitaris que pugen, necessitem fer un pas a la digitalització, necessitem ser present a les xarxes. Diu, a partir d'aquí farem el que podrem.
0: Quedava el Ramon, que l'havíem deixat al final perquè ens expliquessis el tancament.
3: Sí. El tancament va ser de la següent manera. Nosaltres, no cobràvem ningú, dels que vam fundar la ràdio no vam cobrar mai, en aquell temps, ni un duro. Vale? Aleshores va arribar un moment que jo no podia seguir siguent director, que no us ho he dit, perquè va arribar un moment que el Jordi Udina va deixar de ser director, llavors el Toni va estar fent gerent de... A veure que me'n recordi, feia de...
0: El Ramon està consultant un llibre que està publicat per la Ments, que és La veu d'un poble,
3: sí.
0: I amb aquest llibre es troba aquesta informació a la pàgina 197.
3: Que és el llibre de la Ments.
0: Sí.
3: Aleshores, el tema està en que jo no podia assumir més la direcció de la ràdio. Llavors, vam agafar els que érem de la Junta de la Ràdio, el Toni Udina ja no hi era, el Jordi Udina tampoc, i... vam agafar i vam decidir donar la ràdio a l'Ajuntament. Donar la ràdio sencera a l'Ajuntament, amb tots els aparells, amb tot el que teníem, vale? I aleshores l'Ajuntament també s'havia de quedar els empleats, que els 5 que tenien donats d'alta d'empleats. Això va ser l'any 81. Ai, perdó, l'any 2001.
0: 2004?
3: 2001. No, el 2004 es va tancar la ràdio. El 2001 ho vam proposar a l'Ajuntament. L'Ajuntament en principi ens va dir que sí que li interessava, perquè tots els pobles tenien la ràdio municipal i a més l'Ajuntament, insisteixo, es donava diners. Vale?
1: Hi havia eleccions, suposo, no?
3: No, s'acostaven a eleccions. I ens van dir que sí, que meravellós, que cap problema, que la ràdio, bueno, era molt important per l'Ajuntament. Vale. Llavors ens van anar acostant les eleccions, seguien dient que els interessava molt la ràdio, que la ràdio molt bé. Vale. Quan va haver-hi les eleccions van dir que no hi havia diners per tirar endavant la ràdio. Llavors ens van dir que per pagar el personal i tal, que no, que donéssim la ràdio a la tele. Llavors nosaltres, clar, si no es quedaven la gent i la tele tenia la seva programació, nosaltres en teníem una altra diferent, vam dir que no, que de cap manera. Va arribar un punt que es va fer una reunió de part dels socialistes, això va ser després de les eleccions, evidentment, eh? Dels socialistes, hi havia doncs totes les altres forces polítiques, vale? I van fer una trobada amb la nostra junta, i el que van decidir totes les forces polítiques era que la ràdio seguís, incluïts els socialistes, que eren els que també ja ho portaven. I aleshores vam preparar-ho tot, perquè buscaven el Banesto per posar la ràdio allà, buscaven la biblioteca d'Esplugues, que ja estava en un altre lloc, i estava allà l'Ajuntament, hi havia el local, i es deien que estaven buscant els locals i no sé què. I llavors, de cop, quan va haver-hi aquesta reunió, no me recordo com l'alcalde es deia,
1: Palacín,
3: el Lorenzo Palacín, ja dic, faltava poc per fer el canvi que havien quedat, que faríem el 21 de setembre, que faria els 24 anys que la ràdio havia funcionat, i 4 o 5 dies abans ens diuen que no. I llavors vam tancar la ràdio. A més, havíem negociat que inclús per buscar el local, si no, aquests dos locals que he dit no anaven bé, amb l'Antoni Llamas, que era el president de l'Avenç llavors, vam arribar a un acord de que pagant un lloguer, que nosaltres també pagàvem un petit lloguer per ajudar l'Avenç, eh? Doncs amb el lloguer que nosaltres pagàvem, l'Ajuntament els hi pagaria fins que tingués el seu local. I tot això va quedar a zero. Llavors vam haver, sort que la ràdio encara hi havia fondos, vam haver de despedir tota la gent i tancar la ràdio.
0: Va, doncs...
3: Ah, perdona, hi ha una cosa que m'he deixat. Amb el temps vam poder canviar el que era l'antena. L'antena la vam passar aquí baix a l'Avenç, en vez d'aquella antena de 15 metres, vam posar una de 45 metres d'alçada, que si us en recordeu era una antena altíssima.
0: Molt altíssima.
3: I a més d'això vam canviar a l'emissor de 20 watts a 200. Segons Lluís Vives, que era una agència de publicitat que també treballava amb nosaltres, la nostra cobertura era d'1.100.000 persones. I ho va fer baixet perquè així ens va pagar menys, saps, pels anuncis, però teníem una cobertura molt important. Ja està, ja no us dono més la pallissa.
0: Doncs amb l'esperit que es va crear a Ràdio Estudi Esplugues l'any 1981, jo vaig estar a la inauguració de la ràdio.
3: Evidentment, i vas estar treballant a la ràdio.
0: Vaig estar treballant uns mesos a la ràdio. Venia aquesta història familiar del meu pare, o sigui, passem del 51 al 81, hi ha dos noms que ens uneixen, que és el meu pare i jo mateixa. I a l'any 2018, doncs, una persona que es diu Jordi Udina, que és el fill del Jordi Udina, que l'any 81 va fundar la ràdio, el seu nebot, doncs jo faria allò que diem, no?, del peix que es mossega la cua, ho arrodonim. O sigui, tenim uns mitjans de comunicació que gràcies a entitats del poble s'han pogut crear, han pogut tirar endavant, i després també tenim unes dates i unes persones que també estan dintre d'aquest cabasset. Per tant, bé, jo estic molt contenta de tenir-vos avui amb vosaltres, donar les gràcies a la Crònica per haver confiat en mi, per poder moderar aquest acte. Fa 6 anys d'Esplugues FM i, Ramon, seguim amb l'espírit de l'any 81 de la ràdio.
5: Ho sé.
0: Per tant, així que m'agradaria, si us sembla, pel mateix ordre que hem començat, que féssiu 2 minutets de cloenda, Joan.
1: Diu el poeta que qui conserva la seva llengua i la seva cultura té la clau de la seva llibertat. Fer revista, fer crònica, fer ràdio, fer televisió, és cultura. I la cultura és un intangible que moltes vegades no té preu i que moltes vegades, lamentablement, ha de viure de la subvenció i ha de viure de la bona voluntat del voluntariat, de la gent del poble, que la gent que s'ho estima i que ho valora, no? Per tant, jo fer també una reivindicació a les administracions públiques perquè facin el fotut favor de creure més en els mitjans de comunicació, que no ens visualitzin només com a ens capaços de fer publicitat política en el pitjor dels sentits. És a dir, els nostres mitjans volen reivindicar i volen fer pública l'expressió del poble a través de les seves manifestacions culturals, a través de la seva història, a través de les seves entitats, a través de les seves cases, a través dels seus carrers i de la transformació del poble i de la ciutat, no? Per tant, reivindicar això, reivindicar i senzillament fer una crida també a aquest voluntariat especialment dels més joves, no? Necessitem gent que s'està formant perquè vulgui participar, vulgui començar a introduir-se en aquest món dels mitjans de comunicació a través d'aquest voluntariat, a través d'aquest buscar convenis de col·laboració entre les universitats i entre els mitjans, que existeix i es va fent, però és molt tímid encara. Bé, i agrair-vos a vosaltres, com sempre, la disponibilitat, la col·laboració, agrair als mitjans companys que han fet història i que continuen fent-la, que continuïn estimant Esplugues i continuïn estimant la nostra llengua. Moltes gràcies.
4: Bé, jo faré com ell, faré una cita d'una cançó d'en Raimon que diu: qui perd els orígens perd l'identitat. Llavors, nosaltres en aquests moments, ETV, Terramar, som la televisió privada, cuidado, privada, més gran de Catalunya. Després de que 8TV va tancar, hem passat a ser la primera televisió privada més gran de Catalunya. Però no volem perdre els nostres orígens. Els nostres orígens són aquí a Esplugues. Som la televisió d'Esplugues. I és que la gent, allà on anem, per molt que parlem de Terramar o d'ETV, ens coneix com a la televisió d'Esplugues. I no volem perdre el nostre origen, que és Esplugues. No volem perdre el nostre origen, que són els Països Catalans. I no volem perdre el nostre origen, que és la nostra llengua. Amb això, ja ho dic tot.
0: Sí. Gràcies.
3: I jo ara només puc dir que és d'una il·lusió interna que coneix poca gent el que hi hagi una emissora de ràdio Esplugues encara, i que els siguin els principis, que em consta que són així, els mateixos que teníem nosaltres. Lo important per sobre de tot és la gent d'Esplugues, promocionar totes les iniciatives, perquè abans les he tocat molt per sobre, però de l'avenç érem ressò de totes les activitats de l'avenç a base de bé. Vull dir, quan ells van inaugurar, nosaltres fèiem un aniversari, que també venia gent famosa als aniversaris cada any, que ho fèiem aquí també, venia el Joan Manel Serrat, venia gent d'altura, i tot això, amb tots els espectadors que eren oients, tot això reactivava la història. Quan ells van fer la inauguració de veritat, ho van fer aquí també, amb la ràdio. Vull dir, jo penso que el que no pot ser és que es passi de on estem amb el que tenim, el que som i el que fem, per coses externes. Primer és a on nosaltres vivim. Disfruteu de lo que hi ha aquí, que és molt important. Gràcies.

0: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Vol que es parli entre els gitanos de la teva comunitat o el vas aprendre a l'escola?
1: Doncs he de dir-te que per les arrels de la meva família, ja que ells són per una part paterna de Portugal i materna d'Andalusia, a casa realment no parlàvem el català. I jo personalment el vaig aprendre i començar a parlar una vegada que estava escolaritzat.
0: Ja. I entre vosaltres parleu caló o romaní? És el mateix?
1: No és el mateix realment. S'assembla molt, però no ho és. T'ho explico.
0: Sí.
1: El romanó
0: Sí.
1: real és la llengua internacional del gitano. És a dir, el romà,
0: Ah.
1: la llengua que parlen tots els gitanos de tot arreu. I el caló és com una derivació, un dialecte del romanó i el castellà o català, en aquest cas.
0: Ja. I feu alguna cosa per preservar la llengua?
1: Doncs, malauradament, els gitanos de la península realment tenim un conflicte en quant a la llengua, perquè els gitanos de fora de la península ens consideren que no som tots els gitanos que hauríem de ser perquè no parlem la nostra llengua. Si un català li treus la seva llengua, li treus una part molt important de la seva identitat cultural.
0: Sí.
1: I llavors, a nosaltres, quan vam arribar a la península, no? Perquè parlo de la península, perquè parlo de Portugal, Espanya, no?
0: Sí.
1: També. Quan van arribar, es va decretar una llei en contra de la comunitat gitana que instava a perseguir, encarcelar i apressar a tots aquells que siguin gitano o parlen gitano. Fins i tot havia una llei que instigava i fins i tot arribaven a tallar la llengua aquells que parlaven l'idioma gitano.
0: Oh.
1: I això, malgrat perdent moltíssim la llengua del romanó i el caló, entre els gitanos catalans i espanyols, precisament per aquesta persecució, perquè si per parlar la llengua que parles t'apressaven o et tallaven la llengua, tu no volies que el teu fill tingués aquesta persecució o aquest problema per aquests motius, no?
0: Ja.
1: Aquí va sorgir també el caló, que era era les arrels la paraula real tenia les arrels del romanó i les terminacions del castellà o el català. No? Sempre acabaven en participi
0: Sí.
1: i així com dissimulaven una mica a l'hora de parlar i es confonien si realment estaven parlant el romanó o estaven parlant castellà o català o el que sigui. No? Aquí va sortir el caló.
0: Ja. Així el caló es parla a tota la península, diguéssim, no? Bueno, tota Espanya.
1: Sí. Cada vegada més, he de dir-te, cada vegada menys,
0: Sí.
1: perquè no, tot i que sigui una llengua, el romano, per exemple, és una llengua amb la seva estructura gramatical com a tal. I així el caló seria com un dialecte, però no, tot i que també té la seva gramàtica,
0: Sí.
1: però diferent, no és tan ric com el romano, per exemple.
0: I tu quins consideres que són els trets característics de la cultura gitana?
1: Realment sembli que la cultura gitana sigui com un bloc molt homogeni, però realment no és així. O sigui, jo sí que compartiria i diria que hi ha una part molt important que compartim tots els gitanos i diria que la principal és el sentiment de família, no? La unió de família, que el més important de tot és la família i la unió d'aquesta, no? Si tenen trets culturals, no? Per exemple, que et parlarien del respecte a les persones major d'edat, no? Per sobre de tothom, et parlaria de la unió de família i poc més. O sigui, és a dir, identitat com a tal inamovible serien aquestes dues. Després sí que tenim moltes ramificacions

0: T'hem perdut. Espera.
1: Ara? M'escolta?
0: Sí, sí. Ens hem quedat amb això, amb la unió de la família.
1: Doncs et diria que la unió de la família i el respecte als majors són els principals codis o trets culturals que comparteixen segurament tota la gent d'arreu del món. Però si en temes més específics, jo diria que ja ramifiquen en pensaments i costums de cada situació geogràfica on ens trobem, no? Per exemple, tenint en compte que la cultura gitana no és un bloc per res homogeni, tot el contrari, però sí que compartim aquests dos valors principals, que és el sentiment de família i el respecte pels majors.
0: La gent gran, està bé. I tu sempre has viscut al Bon Pastor?
1: Sí, jo sempre he estat al Bon Pastor, sí que puntualment de petit recordo que, no sé, 2 anys, 3 anys vam anar a viure, no va arribar ni un any a Hospitalet, però sempre ha sigut del Bon Pastor.
0: Mm-hmm. I bé, tu has seguit l'escolaritat normal i valores la formació acadèmica. Això no és gaire habitual en la vostra cultura, em sembla, no? I perquè a les escoles els alumnes gitanos tenen molta fama d'absentistes. Es valora poc l'educació?
1: O sigui, realment jo diria que un dels somnis que tenim els gitanos és poder tenir una formació, tot i que des de fora em veu que realment no valguem la formació. Jo diria que és tot el contrari. Malauradament, la comunitat gitana ha patit sempre molta persecució, mm-hmm. sempre, i sempre s'ha estigmatitzat molt a la comunitat gitana. Tant i així que ha arribat a un punt on els propis gitanos i gitanes no creien que ells podien ser, no sé, metges, enginyers, no sé, doctors, el que sigui, no? Uh-huh. Per exemple, jo tenia un somni, jo volia ser mestre. Jo tenia, des de ben petit, sempre ho deia, de la primària, que m'agradaria molt ser mestre, no? Uh-huh. I jo era com un somni que tenia, però que jo pensava que no podia aconseguir, és a dir, perquè sempre havia escoltat que els gitanos no podien estudiar, no serveixen per estudiar, i no valien per estudiar, no? I és un missatge subliminal que sempre hem rebut fins al punt que calen nosaltres, no? De que acabem creient això, no?
0: Clar, si ja no creuen en vosaltres, no? Difícilment hi pots creure tu mateix. I com vas veure tu la teva etapa d'educació primària a l'escola Bernat de Boïl que anaves? Éreu majoritàriament alumnes gitanos, oi?
1: Sí, en aquell moment el gran percentatge de la població era o gitana o migrada i sí, representava una part molt important de la població de l'alumnat del centre. Era un centre molt peculiar, era un centre on hi havia un perfil molt concret, no? Que podria dir representatiu del barri on estava, però realment no és així. En el centre podíem representar el 50% o 60% de la població de l'alumnat, però el barri realment representava un 5% o així. És a dir, que no, l'escola no feia honor a la realitat del barri, no?
0: Ja. O sigui, la població gitana tendeix a anar a les mateixes escoles, no? Que us agrupeu entre vosaltres. Sou vosaltres que busqueu anar junts o són els paios que no es volen barrejar amb vosaltres?
1: Jo diria que les dues coses. És a dir, el que un gitano pensa quan es matricula a l'escola, més enllà del currículum acadèmic, que sí, per desgràcia moltes de les famílies o pares ara la majoria no han anat a l'escola i per desgràcia no entenen d'un currículum acadèmic escolar ni poden analitzar el currículum de l'escola on matricularan els seus fills. Ells seguien molt també per la confiança que els transmet al centre, mm-hmm. o si no per les experiències que han tingut, doncs, o amics, coneguts, familiars, el que sigui, no?
0: Yeah.
1: I també he de dir que és una realitat que els gitanos busquen aquesta confiança en el claustre o alguna referència positiva per part d'un amic, i també és una realitat que a les persones no gitanes, quan hi ha un centre que concentra molta població, rebutgen constantment anar a aquest centre. És una realitat també.
0: Ja. No sé, suposo que seria l'administració hauria de regular això, no? Perquè que la població estigui barrejada és una riquesa, no?
1: Totalment. La diversitat de cultures realment és riquesa cultural per a tothom. Mm-hmm. Enriquiment cultural, altres pensaments, conviure conjuntament, no coexistir conjuntament, sinó convivir conjuntament.
0: I tant.
1: No? Mm-hmm. Validant, conèixer uns amb altres, no? I realment seria el més enriquidor per a la societat en general, no?
0: Mm-hmm.
1: No sé si parlaria de l'administració o parlaria de la societat, no sé. Penso que recau en part de la societat també, no? De no estigmatitzar ni tenir prejudicis de l'altre sense primerament conèixer, no? No sé.
0: Clar, sí, sí. La teva escola ha esdevingut un institut-escola que ara es diu El Tiler. Com valores aquesta evolució?
1: Doncs, per una part, la valoro positivament, ja que és un centre que pot tenir continuïtat, no? I no perdre els alumnes en el pas, potser de primària, secundària o alguna cosa
0: sí,
1: així.
0: Sí, no? Perquè molts, com que la secundària havien d'anar lluny d'allà, no? Bueno, més cap al centre de Sant Andreu i això, es perdien pel camí, com qui diu, no? I ara el poder, l'escola el ser des de 3 fins a 16 anys deu ser més fàcil que es mantinguin.
1: Sí, per una banda sí, també he de dir-te que aquest institut d'escola neix del tancament de la secundària que hi havia pública al barri. Llavors, per una part, també, bueno, sí que és millor d'una banda, no?, de tenir més continuïtat, però neix perquè un altre institut públic del barri ha tancat.
0: No? El Cristòfol Colom, no?
1: Sí,
0: és veritat, sí. I tu creus que des de que s'ha fet aquest pas ha evolucionat la població de l'escola, que hi ha més varietat, diguéssim, que hi ha persones paies, diguéssim, que hi van també?
1: Sí, per exemple, la diversitat de l'ESO,
0: sí,
1: en el Tiler, hi ha una diversitat molt enriquidora, realment.
0: Uh-huh.
1: No hi ha un alumne concret, hi ha un perfil d'alumnat molt divers i molt enriquidor.
0: Sí,
1: realment,
0: sí. Que bé que tothom del barri tingui confiança, no? Jo conec una mica aquest centre educatiu i trobo que, per exemple, a nivell d'espai és molt maco, que té un jardí preciós, que hi ha un piano a l'entrada, que no sé, trobo que no sé, sedueix, diguéssim, no? com a centre educatiu. No sé, i espero que ho faci amb tothom.
1: Sí, jo penso que les instal·lacions també dignifiquen, no?
0: Sí.
1: I és una part molt important de reconèixer i dotar el centre de les mateixes oportunitats i eines que la resta, no? És a dir, un centre digne i de qualitat, no?
0: Que bé. Doncs mira, ara posarem el Gelem Gelem, que és l'himne internacional del poble gitano, i després seguim parlant.
1: Perfecte, superbé.

0: Isaac, i a tu què et sembla que ha propiciat el teu interès pels estudis? Perquè ara, d'alguna manera, podràs complir els teus somnis d'infància, no? Que estàs estudiant per ser mestre.
1: Doncs, m'escolta ara?
0: Sí.
1: Vale. Doncs, ha sigut un desig que jo sempre he tingut, perquè realment jo recordo ja la primària, el meu tutor de primària, de parlo de quart, cinquè, sisè, jo ja veia que jo volia ser mestre. I jo, al meu mestre d'educació física, li deia, jo volia ser mestre i treballar en el teu lloc, li deia, no? És una cosa que sempre he volgut ser, i sempre m'havia agradat, no? No sé, tenia aquest desig de poder ser mestre, i sobretot en les escoles on jo havia fet la primària i la secundària, i vaig intentar començar, i malauradament al grau superior vaig tenir que abandonar els meus estudis, però per sort o no, vaig poder reprendre la meva formació a través de la prova d'accés a la universitat del maig del 25. I jo era un somni que pensava que ja el tenia inalcançable, que ja no podria recuperar aquesta situació de la població. I realment vaig poder optar allò i vaig aprovar i acabo de, bueno, he finalitzat el segon curs del grau d'educació primària i ara al setembre començaré el tercer curs de grau d'educació primària.
0: Que bé, ho trobo molt important perquè per l'alumnat gitano, no? Que vegi que hi ha mestres, no? Que són gitanos com ells i que s'hi pot arribar, que tinguin referents, no? De persones que són com ells, ho trobo importantíssim, no? Tu ara ja estàs treballant com a promotor educatiu. En què consisteix aquesta feina?
1: Doncs jo fa 8 anys, em sembla ja, que estic treballant com a promotor escolar en un projecte de promoció educativa per a l'alumnat i el poble gitano, i és un projecte que desenvolupa la Fundació Privada Pere Closa. Bueno, realment és un projecte del Consorci d'Educació de Barcelona, però que gestiona la Fundació Privada Pere Closa. I és un projecte que té com a objectiu principal, de tres, i els principals són promoure l'èxit educatiu dintre de la comunitat gitana, d'altra banda, reduir i prevenir l'absentisme, i per últim, promoure el valor i la cultura gitana dintre del centre i el currículum escolar.
0: I això com ho feu? A través de parlar amb els mestres i amb les famílies i amb l'alumnat, vull dir que sou com un referent, no? O feu com de mediadors o...
1: Sí, bueno, realment l'àmbit d'intervenció del promotor escolar intervé en l'àmbit escolar dintre amb alumnat, famílies i docents i a l'entorn també, no? O sea, és una feina que es desenvolupa com el promotor escolar és com una eina d'assessorament i com un pont, no? Entre a vegades la família, l'escola, els alumnes, la formació, els tutors, no? I és com el nexe o un facilitador del procés d'entesa, de millora, de creixement entre tots aquests àmbits, no? A vegades es desenvolupen accions tutorials individuals amb els alumnes per motivar, per acompanyar, per repensar, no? A vegades s'assessora a un docent en com intervenir amb la família, amb facilitat per la cultura gitana per intentar apropar-se a ells, no? Acompanyar les famílies per trencar les pors que hi ha envers a la formació, no? O al món acadèmic. Aquesta és la línia del promotor. Més com un facilitador del procés de millora, no? En conjunt.
0: És una feina molt important, trobo, eh? Aquí al Bon Pastor també teniu l'Associació de Joves Gitanos del Bon Pastor, que es diu Romanès Sicobal, no sé si ho pronuncio bé, eh? I quins objectius té aquesta associació i a quants joves agrupa, més o menys?
1: Doncs mira, fixa't, aquest any
0: Sí.
1: tenim un grupet entre nois i noia, aproximadament eren uns 20, més o menys. I bàsicament, de fet, jo vaig ser promotor perquè jo vaig fer el cicle de formatiu de la mitjà, vaig dir, ostres, els gitanos també poden estudiar, no? I hem de treballar per fer conscienciar a les famílies de que això també és per ells, no? I vam decidir aquesta entitat, que és l'entitat romanès Ciclopne, estudiant gitano,
0: sí.
1: Com, és com nen o niño gitano, no? És com jove gitano. És una entitat que treballa precisament per el mateix motiu que jo ara mateix estic treballant amb el consorci, no?
0: Sí.
1: Conscienciar les famílies, acompanyar en el procés de formació, facilitar la informació de la formació, de la postobligatòria, no? Ajudar en el tràmit de beques, acompanyaments, prescripcions. Vam comentar d'aquesta forma, tot i que ara, no sé, fem moltes coses, no? Des de tallers a les escoles interculturals per promoure la història i la cultura del poble gitano, fem tallers de romanó també, tenim un projecte que es diu Ludoteca Musical Romaní, que a través de la poesia, literatura del rom, no? Gitanos de tot arreu, treballem la música i la literatura, fem reforç educatiu, tenim també un projecte que està vinculat amb els serveis d'APC, un servei de migració, xarxa de serveis del barri, i fem esport, no? Treballem el futbol, l'alimentació, etc. I com, no sé, fem moltes coses, no? Relacionar amb això, amb promoure a la joventut, no? La formació, la vinculació, la formació i acompanyament també a les famílies i veure que la formació és una cosa que suma i que no afecta per res la seva identitat i...
0: Oi, que interessant, no? I hauria de ser a tot arreu on hi ha nuclis gitanos, diguéssim, no? Doncs mira, ja hem d'anar acabant, que se'ns acaba el temps del programa. Només diguem així, amb dues paraules, tu que tens dues filles, si veus per elles el futur amb esperança.
1: Doncs et diré que la comunitat gitana ha evolucionat molt, ha canviat molt, camina ara molt de pressa i et diré que el meu avi és un dels, podríem dir perquè ho entenguessis, dels patriarques, et diria de Catalunya realment. Anava a dir Barcelona, però no, realment de Catalunya, perquè a vegades el truquen de qualsevol lloc de Catalunya, no? I és ell qui em diu a mi que jo no faci el RUC i que les meves filles han d'acabar una carrera.
0: Ai, que bé. Doncs mira, amb aquestes paraules tan esperançadores acomiadem el programa i moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistés, que ha sigut molt interessant. I fins una altra.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Esteu escoltant Esplugues FM,
4: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: de dilluns a divendres a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
7: Al carrer,
6: al comerç,
8: al lleure,
6: a les oficines,
7: als patis de les escoles,
8: als bars,
6: als hospitals.
8: Si vols que el català se senti,
6: parla'l.
9: Tria'l.
8: Reclama'l.
9: Activa't per la llengua.
6: És urgent. Fes-ho ara.
9: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
10: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
11: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
12: Esplugas FM.
11: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
13: Xerrem de Reu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem de Reu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la...

0: Benvinguts al Xerrem de Reus, sobre la Concepció Far, i avui tenim a nosaltres la Maria Bofill, que ve de, bueno, de Perú i de Catalunya, i de Catalunya i de Perú, no? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Bueno, d'on vas néixer tu? Conta'ns una mica on vas néixer i com vas arribar a Catalunya.
1: Bueno, jo vaig néixer al Perú, a Lima, però els meus pares són catalans que van emigrar a l'any 64. I bueno, la meva mare embarassada, el meu pare va anar a muntar unes màquines tèxtils, que ell era tècnic, i li va agradar tant aquell país que li va dir a ma mare, va tu cap aquí. I doncs mira, vaig néixer allà i vam ser-hi 28 anys.
0: Sí. I allà, després quin idioma parlàveu? Entre altres.
1: Bueno, a casa sempre la meva mare ens ha parlat en català. Uh-huh. I està clar que sortint de la porta al carrer tot era castellà.
0: Exacte. I com dueu això de parlar català, castellà? Éreu bilingües? Com ho dueu aquest tema?
1: Bueno, al barri ens coneixien com els catalans. Uh-huh. Ens deien, mira, els catalans. I els meus amics del barri inclús ens feien bromes, diu, ei, mama, tira les claus. repetien el que dèiem. Però bueno, jo vaig néixer allà, estudiar allà, vaig créixer amb la gent d'allà i molt bé, cap problema. L'únic que ara reconec que gràcies al mantenir el català a casa, doncs sempre quan hem vingut a Espanya a veure els avis, el meu avi estava molt content perquè deia, mira, parla en català. Sí. I bueno, no l'he après a escriure, però ara estic estudiant el català i l'escric bastant bé i vaig fent. És el que passa, l'haver estat a fora, no...
0: I quina edat tenia quan vareu venir a Catalunya? Quina edat tenies tu?
1: Doncs jo vaig vindre amb 28 anys. Vaig casar-me amb 23, amb un peruà, vaig tenir dos nenes i per la situació, la veritat, cultural és molt diferent. O sigui, el viure quan ets petit, a veure, jugues amb la gent i no t'adones, però un cop ets dins d'aquella situació diferent a la que els meus pares em van ensenyar, doncs vaig patir bastant perquè... la societat allà culturalment és bastant masclista. Uh-huh. Tenen unes costums que jo a casa no les havia vist, i això de cada cap de setmana era molt de veure i de festes i sempre estaven igual, i clar, jo la veritat tenia maltractes físics i llavors sí que vaig veure que tenia que anar-me'n d'aquella situació. La meva mare ja havia tornat aquí. En teoria el meu pare també tenia que tornar, però el meu pare se va adaptar molt allà. En una situació bastant difícil. No és fàcil ser un immigrant. Uh-huh. en un lloc que no és la teva cultura i els teus sentiments. Uh-huh. Els meus pares tenien una fàbrica i sí, vam treballar molt, però molt. I després jo casada em vaig donar compte que no era el que jo volia per les meves filles, i llavors jo vaig tornar després. Primer els meus germans, la meva mare i jo. El meu pare és el que es va quedar allà.
0: Parlem una miqueta més del tema de la immigració, de com veus tu la immigració, diríem, des de la teva pell, des de la teva sí. experiència.
1: Però és un país que està ple d'emigrants, o sigui, n'hi ha de tots els països que te puguis imaginar, a part dels mateixos peruans. És una societat bastant integrada entre els que són peruans i els de fora, tothom treballa, tothom fa les seves coses, no n'hi ha cap problema. El que sí, ara me don compte, estan aquí, és aquest problema que ara mateix està patint Perú, no? I és que s'aixequen les... aquestes societats indígenes que han sigut molts anys reprimits i ara pues, ells també reclamen els seus drets, i ara els entenc més que abans no els entenia, però en veritat, jo me trobo que aquí estem en una situació semblant, perquè és el que demanem, un respecte a les cultures. Uh-huh. I espero que allà ho arreglin, però és difícil perquè són societats que han sigut conquerides també, com Catalunya. És que sembla mentida, però se semblen tant. Uh-huh. Llavors jo sí que els entenc, perquè tot emigrant busca una millor situació econòmica, perquè són països que de veritat pateixen també molt econòmicament, i tothom té dret a buscar les seves oportunitats, com van fer els europeus, no? En l'època que aquí també estaven malament, van emigrar molta gent, i per això els entenc, i crec que això és un dret de tothom, poder sortir endavant. L'únic que jo sí demano estant aquí és el respecte a la cultura catalana, no? Uh-huh. Perquè jo mateixa visquent al Perú és el que vaig fer. He ballat les seves cançons, vaig viure l'època de la dictadura de Velasco i he jurat a la bandera i tot, o sigui, cada país té la seva cultura. Uh-huh. I és, a mi m'agradaria que ara tots els emigrants que viuen a Catalunya fessin el mateix, a respectar la cultura catalana, la seva llengua, perquè ells pateixen allà el mateix. Uh-huh. És increïble, però sembla que els anys han passat, però la història segueix igual.
0: Sempre la història és cíclica, no? Sempre
1: sí,
0: es repeteix.
1: Sembla mentida, però estem igual. I jo crec que és una bona oportunitat per a els que miren. És com, bueno, tinc el germà gran que fa molts anys viu a Holanda i ell parla holandès i s'ha adaptat allà. Vull dir, crec que si tu t'integres, si vols viure en aquell país, t'integres.
0: Uh-huh. I de les cultures indígenes d'allà del Perú, tu has tingut contacte?
1: Sí.
0: Saps alguna llengua, l'entens? Quines llengües
1: no,
0: parlen allà?
1: No, no, perquè és ben complicada, però el quichua és una llengua que es parla allà molt, els uh-huh. indígenes, més a la part de la serra que la costa. Inclús ara que n'hi ha molta immigració interna de la serra a la costa, perden també la seva llengua, perquè al final acaben tots parlant castellà i es van perdent aquestes llengües que són originàries d'aquests països, uh-huh. el aimarà, el quichua, i és una pena perquè així és com desapareixen les cultures, deixen de costat la seva llengua, les seves... Uh-huh. I, bueno, aquesta crisi social que ara mateix pateix Perú és justament per això, perquè hi ha molta gent que està defensant les seves llengües, les seves cultures. I Lima creu que només és ella, i no és només ella. I per això, a veure, jo faig 5 anys vaig anar, i Arequipa, Cusco, ells mateixos estan enfadats perquè són ciutats que no se reinverteixen els seus diners aquí i van tot a Lima i hi ha molta corrupció també.
0: Hi ha molt centralisme també, no?
1: Sí, molt. Uh-huh. I llavors se creen aquests conflictes socials i és bastant difícil.
0: Bueno, i quina diferència diries tu que hi ha entre Perú o Lima i Catalunya i Barcelona? Fem una miqueta de paral·lelisme entre un i l'altre.
1: Doncs quan jo era petita, el que és Lima era molt colonial, o sigui, es notava molt la gent més culta, per dir alguna cosa. I quan sorties de Lima a les províncies, pues veies que la gent com més ignorants i més de poble. I en canvi ara fa 5 anys quan he anat, la veritat, Lima és com tot, està molt, molt barrejada de gent que eren de les muntanyes, pues ara viuen a Lima, i és bastant, trobo, és que és el seu país. Però la diferència en Barcelona, per exemple, quan jo també venia a veure els avis, ha passat el mateix. O sigui, jo crec que això és la globalització, que n'hi ha gent de tot arreu a tot arreu.
0: Yeah.
1: Però aquí n'hi ha gent de fora, aquí, però allà són els mateixos peruans que s'han mogut a Lima. En canvi, aquí tenim gent de fora que han vingut aquí. O sigui, podem dir que gent de Madrid o de fora de Catalunya hagin vingut aquí. N'hi ha un problema que és unes minories com passen allà. Jo crec que és això el problema. Les societats que són minoritàries, si políticament no se les protegeix, d'alguna manera acaben desapareixent. Igual que allà, com pot passar aquí. Entonces, sempre n'hi ha una part de la societat que vol predominar. I aquí jo crec que és el problema, tant aquí com allà. I bueno, suposo que ens toca defensar el que és la nostra cultura, perquè és l'únic que tenim. Com els d'allà defensen la seva cultura, i és el que estem veient. És el conflicte de social de la mateixa societat. Entre ells n'hi ha un conflicte, i suposo que és perquè uns volen predominar més que l'altre, tenir un poder i xafar els altres. Jo crec que no n'hi ha molta diferència, crec que és molt semblant.

0: Bueno, i ara que estàvem parlant de temes tan seriosos com la societat i tal, ens han posat aquesta cançó de la trinca de la patata, que és la que ha triat la Maria Bufí. Per què has triat aquesta cançó? Que no té res a veure en Perú.
1: No, perquè la meva mare, quan treballàvem a la fàbrica, que era de dilluns a diumenge, doncs ens posava la música de la trinca i és que ens reiem molt, perquè les lletres de les cançons eren, o el meu pare és que es fixava de riure i no ens donàvem compte i es passava el matí i mira, rient. També posava la meva mare sardanes, que de vegades jo he cantat alguna i gent aquí diu, oi, tu com saps una sardana? Dic, és el que passa, que si a casa teva no? Posen la teva música, és com ara aquí, no? Els latinos posen la salsa o la seva música, és normal perquè és la seva música, doncs nosaltres fèiem el mateix.
0: Exacte.
1: Posàvem la trinca, les sardanes i mira, passàvem les hores així i la trinca ens va agradar molt quan van sortir, és que molt, molt.
0: Són o eren o són molt divertits. Bé, parlem una miqueta ara de, has dit abans que estaves aprenent a escriure el català. Com ho fas? Com ho dus i com ho manatges?
1: Doncs no, perquè és molt difícil convalidar cursos que jo i carrera, bueno, mitja carrera, però és molt difícil convalidar quan estudies a fora, aquí, i ara estic fent el català per la UOC. Uh-huh. Però bueno, per fer l'examen de majors i per fer una carrera, i llavors clar, necessito el català i m'està anant molt bé.
0: I quins estudis tens a banda d'això?
1: Jo he fet de tot. Bueno, tinc enginyeria industrial fins a tercer, no vaig acabar perquè bueno, em vaig casar com moltes dones abans, que mira, em vaig dedicar a la casa, el marit no em deixava anar a treballar, llavors vaig fer una carrera d'alta costura, que això m'ha agradat molt perquè ja ve de casa el tèxtil, i tinc tot el que és disseny, la costura, el patronatge, us he fet tot el d'una fàbrica. I però clar, al venir, al tornar cap aquí a Espanya amb les nenes jo sola, no tenia cap ajuda, i llavors vaig treure'm l'auxiliar d'infermeria, que no té res a veure amb el que havia fet, però tenia les nenes petites. Això me va ajudar a treballar quasi 10 anys amb sanitat. I després vaig obrir un negoci. Sempre he sigut bastant emprenedora, la veritat.
0: Una dona polivalent, eh?
1: Sí, quin remei, he criat tres nenes jo sola. Crec que les dones tenim un poder impressionant aquí, sí, allà i al més enllà. Sí, les dones jo crec que som la força del ser humà.
0: Perquè la societat aquí, diríem, a Catalunya no és tan masclista com allà, no?
1: No, aquí, per exemple, em vaig trobar recolzada també per la família, perquè no és fàcil viure en un país quan estàs sol. Ja ells tots s'havien tornat cap aquí, i allà, la veritat, les dones quan van a denunciar és que simplement se te riuen a la cara, no? En canvi aquí les dones a Europa ja tenim, home, s'ha lluitat molt per els drets.
0: Clar.
1: Sí, és molt diferent.
0: I a banda del català i el castellà, quins idiomes més parla la Maria?
1: Bueno, l'anglès bastant bé, perquè bueno, vaig emigrar un any als Estats Units, sí, que també sé el que és emigrar als Estats Units, perquè el pare de les meves filles volia que anés cap allà i no havia manera, la veritat, de separar-me d'ell. Vaig intentar-ho, a veure, per les dues nenes, arreglar-ho, i vam viure allà, i la veritat, potser pitjor que Perú.
0: Sí?
1: Sí, a part que als Estats Units no m'agrada, però bueno, els latinoamericans tenen molta obsessió en emigrar als Estats Units, que és un país que la veritat sí, pots fer moltes coses, però no és una societat fàcil per viure tampoc.
0: Té la fama de que és el país de les oportunitats, no?
1: Sí.
0: Aquesta fama, i ho és, realment.
1: És que jo podia fer, perquè jo ja feia vestits de núvies allà. El que passa que el que no m'ajudava era la parella.
0: Yeah.
1: No volia que jo sortís davant només d'esta casa i criar les nenes, són pensaments d'aquests masclistes i no podia jo així, no pot sortir endavant. I bueno, ja està, llavors vaig tornar cap aquí i aquí vaig tenir un taller, però aquí també el tèxtil va anar cap a menys,
0: va anar cap a baix. Sí. Doncs sí, la Maria és una dona molt valenta que té molts, que podríem estar parlant amb ella una setmana de la seva vida, no?
1: Sí, tinc per escriure un llibre i la meva mare un altre llibre també, perquè pobra, també les ha vist de tots els colors. Sí.
0: I per què no l'escrius un llibre?
1: Sí, bueno, ja l'escric, el tinc en un ordinador, però vaig fent i bueno, ja veurem.
0: I que l'escrius en català o en castellà?
1: Vaig començar-lo en castellà, sí.
0: Però l'has d'escriure,
1: sí,
0: en català, no?
1: Ara, sí, ara ja podria escriure-la en català. Sí. Uh-huh. Tinc una bona amiga que m'ajuda bastant amb el català,
0: sí, no?
1: Que està aquí davant meu.
0: Molt bé, molt bé. Val, doncs no sé, jo crec que ja t'he preguntat tot el que tenia que preguntar, no sé si tu vols afegir alguna coseta més de tot el que t'he dit.
1: Bueno, jo com que me vas dir que el tema era de l'immigració, jo sí que és l'únic que jo demano a tots els emigrants que viuen a Catalunya, que s'integrin al català, que és una societat molt oberta. Els catalans som oberts aquí i fora. Perquè al Perú teníem amics catalans i som gent molt treballadora i els que han vingut aquí, doncs és el que jo demano, que entenguin la història de Catalunya, el mateix que ells han patit a Sud-amèrica, són societats que han patit també el seu, i crec que aquí podem fer algo molt gran amb tots junts.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Maria.
1: A tu.
0: I fins a la propera, que seguirem xerrant d'arreu.
1: Gràcies per la invitació.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Seamus Halleck, que va néixer en un petit poble d'Irlanda anomenat Barracolla. No sé si ho he dit bé.
1: Oh,
0: és la meva pronunciació.
1: Bé, molt bé. Perfecte.
0: Com estàs, Seamus?
1: Molt bé, molt bé. Aguantant amb el calor d'estiu d'aquí de Barcelona.
0: Sí, bé, molt humit.
1: Sí.
0: Molt diferent a la temperatura d'Irlanda.
1: Molt diferent, molt diferent.
0: Sí.
1: I mai, almenys el meu cos no acostuma...
0: No, això no. Que ja fa molts anys que ets aquí.
1: Sí, i no. Fa 20 anys ara i no.
0: I la pluja també la trobes a faltar?
1: Sí, molt.
0: Yeah. Molt. És curiós,
1: Sí, m'encanta la pluja.
0: I
1: aquí quan plou m'encanta anar a la platja i caminar
0: també.
1: Sota la pluja. Sí,
0: Que nosaltres més aviat l'evitem, però si sí, també...

0: de salut allà. I en aquests temps treballava amb joves en barris on estaven a punt de caure en el món de la delinqüència. I era d'intervenir per intentar a desviar aquesta activitat. També vaig treballar en un centre de recuperació de drogadictes en la ciutat. Era aquest tipus d'ambient on rondava.
1: I quins aspectes et sembla de la teva personalitat en els que hi té molt a veure la teva família o el tipus d'infància que vas tenir i això?
0: La meva mare, no sé quants anys tenia, però va marxar a Anglaterra. Suposo que tenia 20 anys o 22, no sé. Però a Anglaterra va començar a estudiar a ser infermera. I el meu avi es va posar malalt. I com ella era la més jove de la família, estava obligada a tornar a cuidar-lo. I va perdre aquesta oportunitat, però es va obrir una altra finestra, diguem, i es va trobar el meu pare quan va tornar d'Irlanda. I mira, però ella tenia aquest, suposo, no sé, aquest instinte o aquests, no sé,
1: d'ajudar els altres.
0: D'ajudar els altres. I jo crec que ve d'allà.
1: I la feina aquesta, però de treballador social, va arribar a un punt que et va saturar.
0: Sí. Vaig arribar a un punt que no podia més. Quan treballes en aquest entorn, tota l'estona funciones com una esponja. I has d'absorbir moltíssimes coses.
1: Són feines que demanen molta implicació.
0: Però també és l'energia que estàs absorbint tota l'estona. I és
1: negativa.
0: És negativa. I realment això té un límit, i per mi pues, va arribar a aquest límit. I al mateix temps pues, va venir aquí. I va venir aquí perquè estava casat amb una dona catalana d'aquí, de Barcelona. Que vaig trobar a Dublín. Ella estava estudiant anglès a Dublín i ens vam trobar allà el 1985. I va començar com una amistat, i pues, sobre uns quants anys pues, es va
1: consolidar.
0: Sí, es va consolidar. I vaig venir aquí el 91. I estava aquí per a les Olimpiades, i ens vam casar aquí.
1: Que bé.
0: I després pues, vam tornar a Irlanda i vam passar 8 anys a Irlanda. Ella treballava en una escola d'idiomes, d'administrativa. Feia de tot, em sembla, però era administrativa. I jo seguia amb la feina que estava fent. Va néixer els nostres 3 fills allà. I després de 8 anys, pues, mira, jo tenia prou amb la feina que estava fent, i ella tenia ganes de tornar a Barcelona. I mira, com coneixia Barcelona i aquest entorn aquí, pues, mira, volia comprovar-ho, i el 2000 vam venir aquí.
1: Molt bé. Els irlandesos teniu fama de ser molt amants de les vostres tradicions. És un tòpic o...

0: veritat, això.
1: No, no, no, és un tòpic, és un tòpic. N'hi ha molts tradicions. Crec que la música, la literatura, els nostres jocs tradicionals, el ball, són tradicions importantíssims per als irlandesos, i és la nostra forma d'expressar la nostra identitat.
0: Mm-hmm.
1: I és una identitat singular quan parles de tradicions.
0: Mm-hmm. I en canvi no heu pogut mantenir, no vau poder mantenir la llengua, no?
1: No.
0: Tot i que, bueno, en entorns rurals com el de la teva família, sembla que la repressió no hauria d'arribar tan endins, no? Però sí que hi va arribar. Sí,
1: sí, sí, sí, va arribar, va arribar. Els meus pares, ni els meus pares ni els meus avis parlaven irlandès,
0: yeah,
1: saps? Jo vivia en el centre del país, i és que l'idioma havia desaparegut per la repressió. Eren lleis que estaven posats contra l'idioma, la religió dels irlandesos. Era per extingir aquesta societat.
0: Mm-hmm.
1: I en el sentit de la idioma, pues,
0: ho van aconseguir.
1: Sí, sí, ho van fer molt bé.
0: Mm-hmm. Sí, sí. Hi ha un joc, el Hurling, no?
1: Sí.
0: que és molt antic, no?
1: Sí,
0: sembla
1: sí.
0: que té més de 3.000 anys i és un dels més ràpids en el camp,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: En què consisteix? I hi ha molta gent que el practica i hi ha molta afició?
1: Hi ha molta afició, molta sí. afició. Jo vaig néixer amb el pal.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: S'assembla al hockey o què?
1: Sí. Sí, en alguna forma, sí, sí, sí, sí, sembla el hockey.
0: Uh-huh.
1: Però és un joc de 15 jugadors en cada equip. El camp és mig cop més gran que un camp de futbol.
0: Uh-huh.
1: És 100 metres d'ample i uns 150 de llarg.
0: Uh-huh.
1: És un esport de contacte.
0: Yeah, i de pilota.
1: De pilota, i és molt ràpid.
0: Mm-hmm.
1: Realment s'ha de veure, eh?
0: Si, yeah.
1: si vas, si googles, vas a Google i ho veuràs. Però des de jo puc recordar, jo anava a casa amb un pal i la pilota, practicant, i era una de les coses constants de la meva vida, tota la meva vida, la meva infància, joventut, també quan tenia 20, 30, 30 anys, això era l'única cosa que era constant, em sembla, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I jo donava preferència a això, saps? És el que volia fer. I el que és molt interessant és que un dels meus fills va tornar a Irlanda, està vivint a Irlanda i està jugant al hockey.
0: Ai, que
1: saps?
0: Bo, et deu fer il·lusió,
1: no? I va tornar expressament per fer això, saps?
0: Ai,
1: per fer això.
0: Que curiós.
1: Sí, és part de qui som, saps?
0: Tu tens tota la família a Irlanda o va venir algú altre?
1: No, no, no. No, no, estem aquí sols. Com som 6 persones.
0: Sí, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. I t'hi vas trobar bé que t'hi hagis quedat aquí?
1: Sí, estic molt a gust aquí.
0: Tot i enyorar la pluja i sí, el paisatge sí, verd, sí, suposo.
1: Però, sí, però té els seus avantatges també. Els temps, a part del mes de juliol i agost, els temps aquí són fantàstics.
0: Vas aprendre a parlar català de seguida que vas venir?
1: No.
0: I parlaves castellà?
1: Sí, mm-hmm. sí. vaig començar en castellà a Irlanda per motius de...
0: De què volies venir cap aquí?
1: Sí, sí.
0: Però et semblava que t'obria més portes al castellà que al català, o què?
1: No, és que no ho sé. Well, aquí a Barcelona... aquí a Barcelona jo crec que no.
0: Uh-huh.
1: No, però fora de... aquí a Catalunya, però fora de Catalunya suposo que sí.
0: Clar, clar.
1: Que s'obre més portes.
0: Sí, sí, sí,
1: però,
0: segur.
1: Però el motiu... és que no em recordo, però jo crec que era més fàcil començar...
0: Aprendre castellà.
1: Sí, mm-hmm. En el seu moment. I al arribar aquí, com la meva dona sempre parlava amb... la meva dona Cecília sempre parlava amb els nens en català.
0: Mm-hmm.
1: I era... inclús en Dublín, i vivim allà 8 anys, i ella... però parlava amb ells, i l'àvia venia a passar mesos amb nosaltres.
0: Clar.
1: I ells vivien a dintre de la casa, vivien en aquest entorn.
0: Ambient català.
1: I ells parlaven amb l'àvia en català,
0: uh-huh.
1: Però amb la seva mare no.
0: Parlaven en anglès?
1: En anglès.
0: Oh.
1: I era una frustració molt gran per ella, saps?
0: Oh, ja m'ho imagino.
1: Però és com... com funciona l'aprenentatge dels idiomes.
0: Clar, ells ho devien trobar de lo més natural.
1: Sí,
0: vosaltres,
1: sí,
0: entre vosaltres dos,
1: sí,
0: parlàveu anglès,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, ara posarem la música que has triat.
1: Okay.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Esplugues FM. Ràdio Cultural i Associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
9: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva. I per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del centre. Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Carme, com et presento?
1: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
0: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
1: bueno,
0: així.
1: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumulo les coses.
0: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
1: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores, és a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
0: És molt important, amb les autores, eh? Perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores. I això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
1: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica. Però, clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més, fer-ho en català, diem, encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint, no sempre portem autores molt conegudes, portem autores també conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, diem, que d'alguna manera es puguin, sí, promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
0: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona, escriptora i en català? O no seria...
1: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu. Bé. En els moments en què estem, no? És a dir, durant la pandèmia tot el sector cultural doncs precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
0: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
1: Perquè... Bueno, clar, és que una obra... pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no? I una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no? Però possiblement inclús poc creativa, no? En canvi, una obra

0: o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no? De la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no? Enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen, és a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de marxar, no?
1: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
0: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això, cada darrer dijous de mes.
1: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9 d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara direm l'adreça,
0: tertuliapatiblau.blogspot,
1: exacte, .com,
0: .com o .cat, ara no recordo. Però, i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
1: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
0: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és, nosaltres, el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues, i el Tast ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? I llavors, a partir d'aquí, és veritat que el vi anima una miqueta la tertúlia, no és que ens
1: I a més es busca un pi...
0: No ens empiuquem, no ens empiuquem, però és allò, sí, anima una mica la tertúlia, sí. I d'alguna manera encara la fa més propera, no deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
1: Alguns,
0: alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que es vulgui, que s'apunti prèviament.
1: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
0: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò, què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè la gent, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I hi ha l'autor allà i el

0: de dir, que per tant és un moment, diem, de proximitat màxima. La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i encara en vi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Petit Blau.
1: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, a Esplugues, això està molt lluny, però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Petit Blau?
0: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Petit Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat. I hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè, clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres, és interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa 2 anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
1: Vàries coses volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
0: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols, no és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectura n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
1: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
0: Sí, bueno, clar, aviam, quan el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives, i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que, és a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer, i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
1: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura?
0: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, i tradicions i costums, clar, via la Relat, via el Petit Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només... És a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural dintre l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi han 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres. Una cosa és Abril Literari i parlar de llibres, i l'altra, Abril Literari, tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora, amb recital, amb diàleg entre autors, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre, i no parlem, com dic, no parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat, però agafem d'altres que no. És a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats i amb una exposició, és a dir, una cosa com més amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
1: Diu, cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
0: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una, si vols, és una activitat que pot ser molt solitària, molt personal, però alhora és compartir, i llavors un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tocar autora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual, en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, parlar de cultura, parlar de llibres, és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran, bueno, que és molt important per la cultura.
1: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs un luxe, i que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
0: I a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau, i a més podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau. Simplement posant tertúlia al Pati Blau ho trobareu. I si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook, i a les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva també anem penjant coses. O sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
1: Doncs, Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del Pati Blau, i seguirem compartint estones, com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
1: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva, que el fa possible. Una abraçada per tothom.
0: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent espluguins i espluguines. Són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
3: Hola, què tal?
1: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer?
3: Sí, correcte.
1: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
3: El 78.
1: Més o menys.
3: Sí.
1: Vius al barri de la Plana?
3: Sí, sí, sí, correcte.
1: Molt bé. Ja ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen a l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar, sí, de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
3: Exacte, sí, sí.
1: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta, que t'agrada molt, que són les abelles.
3: Sí, sí, efectivament.
1: I què et porta aquesta afició?
3: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com en un altre món.
1: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, la horticultura, sí. Tu les abelles.
3: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
1: I no et piquen?
3: Bueno, em protegeixo.
1: Fas cultiu de mel?
3: Sí, sí, sí, sí. El que passa és que ho faig una mica molt... molt amateur, diguéssim. Ho faig per distraure'm, no és per fer negoci, vamos.
1: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura, des de fa
3: sí,
1: molts anys.
3: Sí, sí, ja fa molts anys, sí.
1: Quan comences a escriure?
3: Bueno, de fet, des de que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
1: Bàsicament poesia.
3: Sí.
1: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
3: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
1: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit a Sant Just, doncs una amiga em va demanar de que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet, amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona de sí. Pràctica i lectura sí. Per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
3: Ja, sí, sí. És complexa. És complexa llegir poesia, s'ha de ser un rapsoda, o sigui. Hi ha gent que tenen aquest do i però bueno, jo no llegeixo poesia, el que faig l'escric. L'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però bueno, com a afició.
1: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats o...?
3: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després en temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... Anècdotes que van passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte i, bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
1: T'has presentat amb algun certamen sí, literari?
3: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs és satisfactori.
3: Sí, la primera la sorpresa, dir, ostres, i després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
1: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Com que t'agrada la natura i les abelles?
3: Sí, jo el que m'agrada molt és la història, o sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre: hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història és realment qui l'escriu, la història? La història l'escriuen els vencedors. I clar, posen el que en veig els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
1: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
3: Bé, això va passar que em vaig trobar amb una anècdota que va del segle VII, una que em va caure molt bé, i a partir d'allí vaig començar a investigar i, bueno, ha sigut una cosa que m'ha portat 3 anys. D'anar trobant escrits, anar trobant coses, en fi, contes, fàbules, llegendes, i al final pues, he arribat a una conclusió que ha estat aquesta novel·la. O sigui, aquí explico una història referent als brevers.
1: Sí, que el llibre es diu Matasgà, la terra dels Imasigen.
3: Imasigen, sí. Els Imasigen són els amazics, que són els berebers, que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació a Catalunya i al nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix i o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida i en canvi ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
1: Sí, perquè és estreta, vull dir, ja, per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, de
3: sí, sí, àrabs... però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen un altre idioma, tenen una altra llengua i tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, pues els àrabs van invadir el nord d'Àfrica i bueno, van estar allí conquistant tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que... O sigui, va ser... Els amazics es van unir i van presentar... Molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
1: En el teu llibre dius l'altre paradís perdut.
3: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots s'han sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme. I aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la desertització, quan es va desertificar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima i llavors el Sàhara va deixar de ser un lloc agradable per viure i tota la gent que vinia allà van emigrar, uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
1: I aquesta migració o haver de marxar del seu lloc d'origen ens aporta a les altres cultures... coses positives, no?
3: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, ja, no estic parlant de fa 4 dies de el que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenien una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica i aquí pues, els íbers que coneixen coneixem, tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
1: Tamahà ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
3: Sí, Tamahà és una novel·la de ficció, en primer lloc, és una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair. Si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs,
1: sí,
3: que parla d'una reina que va venir de les muntanyes que li diuen Tin Hinan. Però aquest nom de Tin Hinan és un nom deformat que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Diia. O sigui, aquesta reina es deia Diia. N'hi havia que li diuen Din Hian. Clar, de Din Hian a Tin Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va reunir les tribus que li eren fidels i va emigrar cap al Sàhara i fins al Sahel. Tingueu en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui, que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara. Una zona que en aquella època era bastant habitable.
1: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
3: El que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, després d'aquí trasllado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot, no? surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat, i bueno, hi ha tot una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts, o sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre la novel·la hi ha coses que... pensaments que jo tinc que els he traslladat a la novel·la. Pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat. Perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, doncs, això és aquest xoc d'interessos són el que es desenvolupa tota la novel·la. I al final, doncs, té una... O sigui, també m'interessa molt el que és l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
1: I intervé la religió a la teva novel·la?
3: Sí, o sigui, hi ha...
1: O les religions...
3: Intervenen les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, bueno, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixements suficients, perquè després s'ha trobat que hi ha miracles que es poden explicar. Doncs el mateix passa aquí amb aquesta novel·la. Mm. Hi ha miracles... que resulta que amb el temps pues, parlo d'una civilització perduda, eh? O sigui, fa uns 10.000 anys hi havia una civilització important al Sàhara que estaven molt adelantats en aquella època, i parlo de que tenien coneixements que s'han perdut, perquè de fet és el que passa. Nosaltres, la nostra civilització té 2.000 anys, si no té més, té 2.000, màxim, si tens enrere, 3.000, però vull dir que la nostra civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
1: Però això passa, aquestes civilitzacions perdudes i amagades, perquè no ha interessat parlar-ne, no solament passa amb aquesta que dius tu del Sahara, sinó també n'hi ha a Sud-amèrica, que s'ha investigat, a la part més d'Àsia... no solament del nord d'Àfrica, sí, sí. En general, eh?
3: Sí, bueno, de fet hi ha com una connexió entre totes les cultures antigues, que no s'ha trobat molta referència, sinó que s'ha trobat pedres i coses. Hi ha una constant que marca com un canvi climàtic a la Terra, que estem parlant de 1.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i el cosmos, o sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa perquè s'ha trobat relació, però sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, i això com ho podíem fer? Com podíem bellugar aquestes pedres i com podíem fer aquests talls a les pedres, quan ara és difícilment inexplicable. Per nosaltres, per la nostra cultura, o sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més. Perquè clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, aquesta gent segurament tenien alguna cosa més.
1: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
3: Podria ser, per què no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert. no és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, contínuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no el descarto.
1: Jo tampoc, sincerament. No diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no, no se'm prendria per seriosa.
3: Yeah.
1: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho.
3: Tamasga.
1: Tamasga.
3: La terra dels Imasigem. L'altre paradís perdut.
1: On el podem trobar per comprar-lo? A la llibreria Esplugues, per exemple?
3: No, el podeu trobar a l'Amazon.
1: El tens a Amazon?
3: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
1: Sí.
3: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que a les editorials... No he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen... Però no dos duros, sinó bastant.
1: I tu el que has fet és buscar-te una impremta i te l'has autopublicat?
3: Jo m'he buscat una impremta a Itàlia, que m'ha sortit molt barat, i me l'he autopublicat. Li he enviat els permisos a Madrid, he presentat aquí el depòsit legal, aquí a la Biblioteca de Catalunya, i he fet tots els passos que fan falta. O sigui, realment, si volem, no fa falta una editorial per publicar. O sigui, el que passa que, clar, jo m'he trobat amb això, no? Que, bueno, m'han demanat de 5.000 euros, el més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Clar, jo he dit, ostres, i qui et garantitza que vendran el llibre? No, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres, llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això... El faig jo, el publico jo i ja està, ja el venc jo directament.
1: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
3: sí,
1: no?
3: O sigui, ja...
1: Amb una impremta italiana.
3: Sí, jo ja he trobat una impremta a Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, i és molt econòmica.
1: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, en les entrevistes que estem fent, la majoria tots són autoedicions... Bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
3: Tingues en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
1: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
3: El vaig imprimir a l'agost.
1: Del 2020.
3: Sí.
1: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio, o tens
3: sí,
1: algun correu electrònic?
3: Sí, jo no en tinc alguns, encara me'n queden alguns, perquè em vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
1: Doncs, mira, us convidem a esplugues@gmail.com, és el correu electrònic de la ràdio, i podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui aquest llibre.
3: Aquest llibre l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà, o sigui, possiblement sortirà en castellà.
1: Val.
3: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi ha més pàgines, surten més pàgines, o sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
1: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català, o trobes les paraules més concretes?
3: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà. En castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet, a veure, perquè, esclar, no em sonava bé, no? I llavors... Inclús he pensat, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un repàs, perquè, esclar...
1: Bueno, seria qüestió de buscar algun filòleg castellà i que hi fes una repassadeta.
3: Sí, sí.
1: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
3: Sí, ara tinc un llibre que titulo Montserrat i les tres moires.
1: Les tres boires?
3: Boires, sí. Les moires són les deesses del destí.
1: Ah, t'agrada molt la mitologia i t'agrada molt també, pel que veig, els temes una mica esotèrics o...
3: Sí, de fet, m'interessa tot.
1: Això, submergir-te amb aquests temes com per preparar aquest llibre, et relaxa tant com les abelles?
3: És que és diferent.
1: És diferent.
3: Sí, de fet escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí. Jo m'estradic. Em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, ja vaig. O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
1: Però a part la investigació que has de fer...
3: Sí, la investigació em atrau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors, sí. I de fet és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
1: Molt bé.
3: Escriure.
1: Montserrat i les tres boires.
3: Les tres moires.
1: Moires.
3: Moires, sí.
1: Ah, pensava que era...
3: Les moires, sí. Sí, és un llibre, aquest nou llibre que estic amb ell, tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que és de Montserrat. Vale. I que té 10 anys. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot el que li va passar, diguéssim.
1: Doncs Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història, sí. M'agrada molt, i ens emplacem per una propera ocasió i ens veiem, com diem sempre, pels carrers i ens saludem pels carrers i les places d'Esplugues.
3: Pues perfecte.
1: Gràcies, una abraçada.
3: Val, vinga, adéu.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoi és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoi. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoi?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, doncs, malauradament han tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara doncs, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà...
0: Vull dir... Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoi sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoi, perquè el gènere masculí pues, costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on us pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donaran el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoi. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí pues, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part pues, l'únic requeriment que
0: demaneu
1: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoi i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, eh? I a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius, no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment. Bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu, mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts.
0: Bueno, ara t'ho posar en un compromís i dir-te que ens diguis noms. Sí. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara està, és un doncs, nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, doncs, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera, a vegades, doncs, de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap, ja, no sempre és aquesta vessant professional el ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tan, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la situació personal de cadascú.
0: És que de fet en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot fer facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades doncs, aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència, no sempre és fàcil.
1: No, de fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir a un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar se supera o això sempre? Diuen que, que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: I això els acompanya, no? I bueno, i això és d'agrair, no?
0: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i ja portem 9 minuts d'entrevista... Què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no és només que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no? Quan,
0: de grups,
1: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran, o volen deixar-ho, o volen, no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser sis, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i ja porto, pues, forces anys.
0: Doncs feta la crida perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
1: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si ve per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues, perfecte, perquè també, pues, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
0: però que li agrada el món del
1: teatre. Que li agrada el món del teatre.
0: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir, que hi ha
1: moltes
0: tecles a tocar.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
1: Sí.
0: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
1: Sí.
0: I que, bueno, que ens estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
1: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
2: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
3: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
1: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012, la Generalitat al teu costat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
7: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
8: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
6: I a la teva ràdio.
9: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: No em toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
11: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-ne en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resò canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos simposis, accions encaminades a donar a conèixer el món campaner. I si fem història aquí a Esplugues, si volem parlar del campanar de Santa Magdalena i de les seves campanes, avui a l'espai d'entrevistes us ho expliquem. I avui amb nosaltres tenim a la Teresa Carbonell i a la Lluïsa Morera en representació d'aquestes dues entitats. Hola, molt bona tarda a les dues.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Gràcies novament per ser amb nosaltres i en aquesta ocasió doncs, per parlar de tocs de campana. Expliqueu-me com comença, com sorgeix aquesta idea de voler parlar del campanar, de les campanes i dels tocs de les campanes. Com comença?
3: Jo diria que comença a partir de la motivació de la Teresa Carbonell, que tenia un record de l'últim campaner d'Esplugues, que havia viscut molt a prop d'ell i trobava a faltar les campanes de Santa Magdalena que sonessin.
2: Parlem del carrer
3: Montserrat
2: i de la gent que hi vivia, i que el darrer campaner d'Esplugues doncs vivia allà al carrer Montserrat.
5: Sí, el senyor Marcial Fuentes i la seva senyora Ana Núñez,
2: que m'han dit que era molt important
5: la senyora
2: dona,
5: oh, i tant,
2: que sempre guiava,
5: tocava molt bé les campanes també ella, molt bé les campanes. Sí, sí.
3: A partir d'això ens encomana la idea de dir per què no poden tornar a sonar les nostres campanes, encara que només sigui per festa major o per segons quins actes. Comencem a parlar-ne i veiem que sí, que podem fer-ho. Parlem amb la parròquia, que són els que custodien les campanes. Les campanes són del poble, però les custodia la parròquia. Tenen un bon so, sabem que són bones, i es comença a contactar amb membres, amb gent que estan a diferents associacions de campaners. Arriba el Covid i això s'enredreix. Aconseguim organitzar dintre de les limitacions el primer acte de recuperar les campanes del nostre poble. No recuperar les campanes, sinó recuperar els sons de les nostres campanes. El primer acte que es fa es dedica molt a la història de les campanes, que estan recollides en un llibre de la parròquia, però va valer la pena que ens ho expliquessin la gent que les coneixia, i ens donen a conèixer que tenim unes campanes amb un bon so, amb una bona qualitat, i que poden fer aquesta funció de tornar-se a convocar el poble si reconeixem els tocs. I aquest va ser el primer any. El primer any en Joan Torres ens explica la història, i després dues associacions de campaners, uns de Sant Feliu, del Bisbat de Sant Feliu, els campaners, i els altres són de
5: d'Olesa
3: de Montserrat, que baixen amb un carrillón i baixen en diferents campanes, perquè les campanes de Santa Magdalena estan electrificades i encara no sabíem com s'havia de tocar diferent, i ens quedem amb les ganes de sentir tocs de campana. Sabem la història i sabem uns tocs i venen una gent.
2: I ens expliquen que cada campana té el seu nom. Vull dir que les campanes del campanar d'aquí de l'església, la parròquia de Santa Magdalena, cadascuna d'elles té el seu nom.
5: Hi ha una que es diu, la campana gran, es diu Magdalena. I té, bueno, les campanes van ser tirades quan la Guerra Civil, sí. Van ser foses per fer canons i per fer armament. Aleshores, quan es van tornar, quan es van posar el campanar, aleshores la campana gran es diu Magdalena, l'altra campana es diu Manuela. La campana gran li van posar una inscripció que diu: he callat durant 4 anys refeta de nou reuneixo els fidels i fou padrí l'alcalde d'aquest municipi. O sigui que havia callat i ara ja tornava, refeta, tornava a donar veu. I l'altra, campana, diu, acabada per fi la guerra, cantaré els goig de la pau. I aquesta fa fer, va ser padrí el senyor Gaspar Calvet, que era d'allà de Can Ramoneda, que hi va posar el nom de la seva dona, que es deia Manuela. La primera va ser padrí l'alcalde, que era el senyor Melcior Llavinés en aquell moment. Són les dues campanes que tenim ara. Com ha dit la Lluïsa, els experts diuen que sonen molt bé, que són les campanes molt maques de la foneria d'Olot.
4: Molt maco els dos noms, Santa Magdalena i Manuela. Magdalena i Manuela, molt maco.
3: I el que ens fa molta il·lusió és que, i amb els tocs de campana, comença la festa major per nosaltres.
4: Per tant, seguirem la tradició de que les campanes criden, el que sigui.
3: Ens convoquen.
4: Ens convoquen a casament, ens convoquen a festa major, ens convoquen.
3: Per tant, donem a l'equip, pensem, es convoca a festa major, amb la sort de les campanes. La motivitat és aquesta. No fer-ho un altre dia qualsevol. Per tant, hi recuperem tons.
4: Però abans m'has comentat que les campanes que tenim estan totalment electrificades, o sigui, no?
5: Estan mecanitzades.
3: Estan mecanitzades, però es poden
4: fer manuals, o sigui, són mixtes. Ara li diríem híbrides, són manuals i automàtiques, no?
5: Actualment les campanes poden tindre els dos sistemes.
4: D'acord.
5: O sigui, tu tens les campanes mecanitzades perquè no tens un equip de campaners, no tens uns campaners que puguin dedicar-se a tocar la campana. Llavors es van mecanitzar les campanes per aquest sentit. El que passa que aquestes campanes es poden tocar a corda des de dalt al campanar.
4: Des de dalt.
5: De dalt al campanar. Tu pots tocar un Àngelus que tens mecanitzat, o pots tocar l'Àngelus des de dalt del campanar amb el badall perfectament, i això és el que ens farà aquest senyor. O sigui que no sonaran els tocs de les campanes mecanitzades, només podent sonar algun, sinó que aquest senyor, ell directament des de dalt al campanar, faràs tocar els sons, diferents sons de campanes, que inclús hi ha, a veure, moltes vegades les campanes, bueno, es poden també el mecanisme es pot treure el mecanisme aquest, vull dir, es poden fer d'aquesta manera. Llavors hi ha un sistema de tocar que és el toc només amb el badall, hi ha el sistema que és volejar campana, bueno, volejar, no donar la volta, sinó moure la campana, però llavors s'ha de fer amb corda tot això. Llavors convé que aquests tocs hi hagi, seria bo que aquí hi hagués algun gent que seria bo que fossin també músics, perquè si un és músic no és que només hagi quasi de ser explícitament músic, però si una persona és música entén molt més el so de les campanes i és fàcil, més fàcil de poder tocar les campanes. Llavors fora bo que aquí a Esplugues sortís una gent, uns músics i uns no, que es poguessin dedicar a aquest tema de cuidar el nostre campanar, de cuidar les nostres campanes. Però mentre seria bo que estiguessin uns tocs que quan els sentíssim, com deia abans la Lluïsa, ja diguéssim, oi, això és l'Àngelus, això és toc de missa, això és toc de festa, això és toc, diferents tocs, no? El d'enterrament, que hi ha els diferents variants, si és home, si és dona, si és infant.

0: això arribés a encendre aquest foquet amb una sèrie de gent que fos capaç d'investigar, de veure quins eren els nostres tocs, inclús crear-ne de nous, que no passa res. Es poden crear tocs nous que siguin els característics dels nostres pobles, que són els que valen fins que arriben, fins que se senten, o fins a on se senten els tocs de les campanes. Fins allà, aquell toc és el característic. Bé, és una mica... és aquesta idea, no? I el poble del costat poden tindre un altre toc semblant, però que no sigui igual, per tocar a lo mateix. I si és igual, perfecte, però no cal tampoc.
1: Teresa, veig que t'apassiona el tema de les campanes.
0: És que m'agrada molt les campanes.
1: Es nota,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, es nota, es nota. M'agraden molt les campanes. I per això em sabia, bueno, em sabia molt de greu que les campanes nostres estiguessin, que no sonen gaire, i que inclús arribés un moment, com ha passat en altres llocs, que hi hagués gent que els molestés el so de les campanes i que arribessin a ser mudes. Les campanes és la comunicació que hi havia abans. Abans, els whatsapps d'ara, ho diguem així, bueno, això ho dic jo així una mica, el whatsapp d'ara, la comunicació d'ara, quan passava alguna cosa important al poble, a foc, a tempesta, quan hi havia lladres... Hi havia uns tocs, si algú sabia algun camp que robaven, hi havia uns tocs que avisaven a la gent. Era una manera d'avisar la gent que passaven coses importants. Un tema de comunicació important. I clar, si el deixem mut, doncs perdem algú que és molt nostre. I és una pena que és que, a més, les campanes són bé d'interès local. O sigui, aquí hauríem de demanar aquestes campanes, sí, no demanar que es declaressin bé d'interès local, patrimoni. Perquè les campanes és un patrimoni, que és el que són. Les campanes són patrimoni. Hi ha, a més, bueno, hi ha dos tipus de campanes. Són les campanes que sonen a dalt del campanar, però també hi ha les campanes de rellotge, hi ha les campanes de carilló, que són aquestes campanes que donen la volta, no? I moltes vegades hi ha campanars aquí a Catalunya que fan servir les campanes, perquè les altres campanes, les del rellotge, no les van tirar a terra, i llavors fan servir campanes de rellotge per com a campana que toquen, però són campanes de rellotge. O sigui que és molt important també els rellotges dels nostres campanars. Si allò que ens sembla, aquell rellotge, si sona o no sona, les campanes, allò també té molta importància i és patrimoni cultural, i és bo que li donem la importància. Sí, sí.
1: Doncs per les persones que ens estiguin escoltant, us volem dir que teniu una pàgina web que està feta per la Cofradia de Campaners i Carrillistes de Catalunya. Ho trobareu a la pàgina campanes.cat i també ho trobareu a través de Twitter amb el @campanescat. Totes les persones que estiguin interessades en el tema de les campanes i aquest patrimoni cultural que tenim al nostre país.
0: No, hi ha molta gent que hi treballa molt, eh? Si algú no l'ha vist, el que és molt maco de veure també és el campanar del Pi. Han treballat molt de l'Església del Pi, han fet, bueno, a dir com a exemple, n'hi ha molts altres, sí. Però han fet una tasca molt bona de rehabilitació i pujar del campanar i veure des de l'alçada del campanar tot el que són els terrats i de tota la banda aquella del casc antic de Barcelona. És una meravella, és una meravella.
1: Hi ha moltes zones que estan recuperant els tocs de campana. A la banda de Lleida hi ha un grup de gent jove també que ho està recuperant. Hi ha concursos, es fan trobades de campaners i de tocs de campanes. Vull dir que és una cosa ben viva. El que passa, que el que deies tu abans, no? Que amb tot això de la comunicació que tenim ara virtual i els whatsapps i els instagrams i tot això, hi ha coses que es perdran. Però existeix, hi ha gent que encara ho està cuidant.
2: Precisament ara estàvem parlant amb la Teresa si l'Iscle podria gravar tot l'acte, perquè te'l podríem deixar, perquè segueix sonant. Perquè escoltant a vegades el toc, no acabes d'interioritzar-lo. Els tocs de campana s'interioritzen quan s'han escoltat moltes vegades. Per exemple, jo treballo a Sant Just, i la campana de Sant Just toca a Àngelus mecanitzat. Però jo el reconeixo, perquè a mi m'arriba l'ona. Jo el sento, són les 12. Però no perquè és les 12, sinó perquè el sento. O sigui, arriba a molts llocs. Ara, que hi hagi gent que no l'escolti, és una altra cosa. Perquè tu t'has de posar en predisposició de voler-lo escoltar. I parar-te.

0: per escoltar-lo, per adivinar lo que és, però et sona. Jo crec que n'hem de fer difusió a la ràdio i a altres llocs, perquè la gent s'habitui.
1: Doncs estem aquí per
0: eduquem.
1: Això, eh?
0: Ja, ja. Però hem d'educar el so, perquè no el reconeixem. Jo ara, en aquest moment, si toquen a foc, potser sí, però si toquen a difunts...
2: Si toquen a foc i sents els bomberos, segur.
0: No, home, no, esclar.
2: No, però no el reconeixem.
0: No el reconeixem.
2: No el reconeixem.
0: Vull dir, reconeixem alguna cosa que ens ve a la memòria molt antiga, ens ve la memòria, però no és això. I ara, una mica, romànticament, seria això, recuperar aquestes coses pel nostre poble. Tenim unes bones campanes, doncs aprofitem-les. I és un acte senzill, és un acte del poble, és un acte participatiu. Volem que sigui, és la nostra gent, del senyor Blay, perquè hem anat a buscar un mestre campaner, però l'acte està fet i organitzat i participat per la gent d'Esplugues, com han de ser les festes majors.
2: Oi? Sí, senyor.
0: Que no ha de venir ningú de fora. Bueno, sí, sí, que pot venir algú de fora, però que sigui viscut per la nostra gent i participat per la nostra gent. Per tant, què més volem per una festa major? Començar així.
1: Doncs que ha de ser així, organitzat per la gent d'aquí, que això no vol dir que no pugui venir de ningú de Girona, com en Blay, a il·lustrar-nos, però que la base i el gruix organitzatiu estigui fet per la gent d'Esplugues. I en aquest cas, donar les gràcies als grups organitzadors, que són veïns i veïnes, i també...
2: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues.
1: Exacte, i també...
2: La parròquia de Santa Magdalena.
1: Sí. I donar també les gràcies a la coordinadora d'Entitats de Cultura Popular, que és la que... aplega
0: coordina
1: tots els actes de Santa Magdalena, que volem que Santa Magdalena sigui la festa major que representa la cultura popular i el patrimoni cultural de la nostra població.
2: Exacte.
0: Sí, senyor.
2: Ho has dit molt bé.
1: Voleu afegir alguna cosa més?
2: Agrair
0: la ràdio d'Esplugues,
2: sí,
0: que ens hagi donat aquest temps per poder explicar aquest acte, que és una bona feina la que feu.
2: Home, i tant. I
1: doncs,
2: tant.
1: Nosaltres estem aquí per vosaltres, si no, no tenim sentit. Doncs repeteixo, la Lluïsa Morera, la Teresa Carbonell, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquest acte. Doncs amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el control tècnic en Jordi Udina.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui parlem amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, una entitat amb la que ja hi vam parlar, però hem cregut interessant i convenient seguir amb l'actualitat que ens depara la memòria històrica i la recuperació de la memòria històrica. Així que donem la benvinguda a la Tina Merino. Hola, Tina.
3: Hola, Isabel.
2: Moltes gràcies per estar novament amb nosaltres.
3: A vosaltres.
2: Vull dir que la Tina Merino és professora jubilada d'Història, ha treballat 22 o 23 anys a l'Institut de la Maiola i la recuperem, diguem-ne, als estudis d'Esplugues FM, doncs per parlar d'aquesta Associació de la Memòria Històrica. Explica'ns, l'associació es va fundar crec el 2005.
3: Sí.
2: Digue'ns quina és la funció de l'entitat.
3: Sí, doncs la funció de l'entitat doncs és fer activitats, no, de sensibilització envers la memòria, recuperar, fer activitats de sensibilització al Baix Llobregat, sobretot als ajuntaments de Cornellà, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, el Prat, que són els que col·laboren més amb nosaltres. I aquestes activitats de sensibilització són bàsicament doncs xerrades, no? Exposicions, presentacions de llibres i una activitat, l'activitat més important de la nostra associació, que és la presentació de la revista, que és la nostra senya d'identitat, no? Perquè fem una revista des de la fundació, el 2005, que es va fundar l'associació, i es va començar a fer una revista, diferents monogràfics. Vam començar fent diferents monogràfics sobre el paper de l'Església a Cornellà, les lluites obreres, la Segona República, el president Azaña, el president Companys. Totes aquestes publicacions estan penjades a la nostra web, que la podeu trobar a memoria.antifranquista.com. I llavors, a partir del 2011, vam començar a fer una revista, una publicació anual dedicada a la repressió a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Es va començar per Andalusia perquè va ser la més represaliada políticament. Van ser assassinats 51.090 civils. Després van continuar en Extremadura, després Galícia, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Mancha, Castella-Lleó, Catalunya. Després Madrid, País Basc i Navarra, l'Aragó, el 2023 Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, i acabem amb aquesta publicació, no? En Canàries, Ceuta i Melilla.
2: És curiós perquè, tot i que podríem pensar que Catalunya va ser una de les comunitats més represaliades, no és així.
3: No, no és així, perquè a Andalusia van entrar molt aviat. O sigui, el 36 pràcticament no va haver-hi guerra i van entrar a saco i els assassinats van ser tremendos. Catalunya va ser republicana fins al gener del 39. I també una altra cosa, la situació geogràfica de Catalunya va permetre l'exili a moltíssima gent. De Catalunya a Extremadura era difícil marxar, tot i que molts andalusis, molts extremenys van anar a les zones republicanes, no? A la retaguardia, van marxar d'Andalusia i d'Extremadura, però Catalunya, clar, va ser republicana fins al gener del 39 i després, de forma endreçada, es va organitzar la retirada. No? I sí que hi ha molta gent, molts catalans a l'exili, que precisament hem fet ara una recerca de exili i deportació al Baix Llobregat i jo he estat en el grup de recerca d'aquí d'Esplugues, sortirà publicada, d'exiliats i deportats a Esplugues. Les recerques mai estan tancades. Estem al voltant, ara ho dic de memòria, no sé si són 73 persones exiliades a Esplugues i 3 deportats. I a més tenim més, però constatats, que els hem trobat a camps de concentració. Tenim, de França, tenim al voltant de 73. És que ho dic de memòria, no sé exactament la xifra. Nosaltres estem agermanats amb una entitat que es diu, i també es diu Amical dels Ancients Guerrillers Espanyols en França, FFI, Fuerzas Francesas de l'Interior. La majoria de la gent que composa aquesta associació són fills i filles dels republicans espanyols, molts d'ells catalans, que van sortir a l'exili, no? I llavors cada any, al voltant del al mes de març, al voltant del 8 de març, fan una trobada a l'estació de Borredón, que està al costat de Montaban. I per què en aquesta estació? Perquè en aquesta estació van arribar 15.000 espanyols republicans. I d'aquesta estació van anar caminant 4 quilòmetres a un camp de concentració que es diu Set Fonts, que avui dia estan batallant. Ells han reconstruït un, com una mena d'espai que recorda el camp, com una barraca del camp, és l'únic que queda, que ells han reconstruït, però el que és l'espai del camp estan batallant perquè és propietat privada i ara volen posar una granja de marranos i estan lluitant perquè sigui, mantindre-ho com a lloc de memòria, no? Quasi cada any anem. He de dir que aquest camp de Set Fonts van haver-hi exiliats espluguins que van passar per el cap de Set Fonts. O sigui que seria una visita obligada també per la gent d'Esplugues l'any que ve, el 2025.
2: Doncs ja ens quan avisaràs. Muntem,
3: sí, ja us avisaré.
2: Perquè, per la ràdio.
3: Sí,
2: no?
3: Ho farem amb temps perquè és molt interessant i molt important. No? I ara tenim noms concrets de gent d'Esplugues que va passar per aquest camp de Set Fonts. Jo m'he quedat perplexa, no?, i molt afectada quan he llegit alguns articles de com feien desaparèixer els republicans a Canàries, no? He llegit en un article, no?, que, per exemple, a Tenerife hi van haver-hi presons, però van haver-hi també vaixells presons. I llavors, des dels vaixells presons, els posaven en un sac, tancaven el sac amb pedres i els tiraven al mar. És tremendo. I també d'altres, no? També dintre de la revista ve la història de l'últim president de la República Espanyola, Juan Negrín, que era de Canàries, era canari, i la història és tremenda, el que li van fer al doctor Negrín, perquè era un doctor. Era doctor, era metge, però va ser l'últim president de la República. Tremendo, tremendo el que van fer al doctor Negrín. O sigui que recomano la lectura de la revista i la lectura de la revista, que per comprar la revista us podeu posar en contacte amb nosaltres. Escrivim al correu de l'associació nostra, que és memoriahistoricabll@gmail.com. Memòria històrica bll@gmail.com, i si no, trucant al telèfon 647-167-957. També deixem unes quantes revistes a la llibreria Esplugues, per si algú d'Esplugues deixem unes 10, la vol comprar, val 4 euros i és quasi un llibre, eh? És un monogràfic de la comunitat autònoma sobre la que treballem, és a dir, que els articles són d'investigadors i d'historiadors de les universitats, de les comunitats autònomes que treballen.
2: Doncs jo ara vull fer una proposta a l'audiència, i jo ho vaig fer. Quan veu publicar la revista sobre Aragó, com que tinc amistats amb unes persones i a vegades vaig al seu poble a passar dies de vacances, doncs vaig comprar dues revistes. Una va ser que la vaig portar a la biblioteca d'aquest poble i la tenen a la biblioteca. Per tant, us encoratjo, persones que tingueu relació amb gent de Canàries, Ceuta i Melilla, compreu la revista per vosaltres, en compreu una altra, la regaleu a les vostres amistats o bé la podeu portar a la biblioteca de la població que correspongui, perquè són revistes que són molt barates. Jo crec que em va costar 2 o 3 euros.
3: Sí, a veure, el preu general és 4, però de vegades les donem per 2, eh? Perquè com que nosaltres també rebem una subvenció per editar la revista, doncs les donem, i és un llibre d'història sobre la repressió franquista en aquesta comunitat. També col·laborem, evidentment, a l'Amical de les Brigades Internacionals i a l'acte que es fa a Barcelona, i també, per exemple, ara ens acabem d'afiliar a l'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona. A l'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona està format per diferents entitats, com per exemple l'Amical de les Brigades Internacionals, l'Amical Mauthausen, l'Amical de Ravensbrück, que va ser el camp on van estar les dones deportades d'aquí d'Espanya, després també l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'EUROM, és a dir, funciona Irídia, que és un grup de jutges, de juristes, funciona l'Ateneo de Memòria Popular com una mena de coordinadora de les entitats memorialistes més importants de Barcelona i de Catalunya. I ens acabem de lligar amb ells mitjançant una, ens hem afiliat com a associació per pertànyer a l'Ateneo de Memòria, a l'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona.
2: Les persones que estigueu interessades en aquest tema, us hem de dir que a la pàgina web de la Generalitat podeu buscar associacions memorialistes de Catalunya i és memoria.gencat.cat i després hi ha el Centre de Documentació del Memorial. Vull dir, allà sí, hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Catalunya, algunes de les quals ja les has mencionat tu. Sí. Però sapigueu que avui en dia a través de Google es poden trobar moltes coses i moltíssima informació.
3: Sí, nosaltres també formem part del Memorial Democràtic de Catalunya i també de la xarxa de memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat, que per cert, cada any al voltant de maig es fa un acte de la deportació a Sant Feliu, i com que ja tenim els noms de molts deportats dels Baix Llobregat, com que hem fet aquesta recerca, hem participat, jo crec que quasi tots els pobles del Baix Llobregat en la recerca, la publicarà el Centre d'Estudis del Baix Llobregat, la recerca.
2: Moltes gràcies, Tina. A més, és molt important transmetre a les generacions tots aquests valors democràtics que és, de fet, el justificar la vostra feina.
3: Sí, és importantíssima l'educació. Ara iniciem un projecte amb el Memorial Democràtic sobre els represaliats del TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, que és gent que encara viu, gent que encara viu, que van ser represaliades als anys 60, 70, ¿vale? I a la nostra associació tenim socis que van ser represaliats, i en concret el nostre primer president va estar a la presó, va estar a l'Assemblea de Catalunya, li van empresonar i va ser represaliat pel TOP. I també aquí a Esplugues tenim un represaliat del TOP que es diu Alexis Mesón Doña. Li farem una entrevista que serà gravada i la idea és passar per les escoles de secundària a parlar de la generació TOP, de la generació represaliada pel Tribunal d'Ordre Públic. Ja està en marxa en el memorial amb entrevistes de gent de Barcelona, com per exemple el Carlos Vallejo, que va ser un sindicalista i és el president dels presos polítics, va ser represaliat per TOP i té ja la entrevista, està penjada a la web del memorial i s'està anant pels diferents instituts i nosaltres volem repicar això aquí al Baix Llobregat, ¿vale?
2: Perquè aquesta feina del TOP ja fa molt de temps que l'esteu
3: treballant. Sí, s'està fent, s'han fet llibres, s'han fet investigacions, però ara estem intentant fent entrevistes a aquestes persones i portar-les, les que puguin, perquè hi ha gent que ja no pot anar als instituts, les que puguin venir als instituts, per exemple, anar als instituts amb aquestes entrevistes i fer unes xerrades perquè arribi, no, aquesta informació, no, aquesta investigació a l'alumnat. Vale? Perquè és important, és importantíssim la educació, no? Perquè fa poc va sortir una enquesta que el 20% de la joventut lo que està només per la llibertat, però per res més, per la llibertat i per res més, no?
2: Però tampoc no saben ben bé ells en
3: què és la llibertat.
2: La llibertat, eh?
3: Sí, i com es va aconseguir la llibertat i qui va lluitar per la llibertat.
2: Clar, això no s'ho plantegen, es plantegen la llibertat de poder jugar amb les meves màquines a l'hora que jo vulgui, entrar i sortir de casa a l'hora que jo vulgui sense que ningú em controli. I no és això.
3: No és això, no. no és això només. S'ha de parlar molt. O sigui, la llei de memòria històrica ja diu que vam treballar les associacions perquè s'introduís en el currículum tot el tema de la repressió, que no està inclòs en el currículum. Es parla dels camps de concentració nazis, però dels camps de concentració que van haver-hi aquí a Espanya i a Catalunya, que van haver-hi també, no es parla. O sigui, s'ha de fer una lliçó del tema de la repressió.
2: És molt fort, perquè després de 48 anys, crec, de la mort del dictador, o sigui, resulta que fins l'any 2022 no s'aprova la llei de memòria històrica, i entitats com la vostra, que comencen a funcionar al 2005. I aleshores, estamos locos? Realment és que no s'ha fet una transició democràtica, perquè no hem transmès aquests valors a les noves generacions.
3: No. A veure, i més ara, no? Perquè ja hem plegat dels instituts mestres i professors que vam viure la dictadura, i per tant tenien una consciència, estaven molt sensibilitzats en el tema, i quan arribaven aquests temes, no? Doncs prioritzaven parlar de la repressió franquista al nostre país. Però ara ha arribat una tanda de professorat molt jove que han nascut a la democràcia,
2: que no han viscut la repressió, si això, a les seves famílies, com és el teu cas.
3: Sí, i que si això no està al temari, doncs no ho faran.
2: Afortunadament sabem que hi ha algunes professores i professors que sí que estan sensibilitzats, però també diríem que és una minoria.
3: És una minoria. Per garantir que això arribi a l'alumnat, s'ha d'escriure el currículum, s'ha de modificar el currículum i que introduir la repressió franquista al currículum.
2: Ara aniré una mica amb el tema més personal, Tina, perquè tu tens clara la funció que ha de tenir un professor amb el tema de la recuperació de la memòria històrica. Tu ho has treballat molt en l'ensenyament, amb tots els teus alumnes, amb el teu alumnat, però quan et jubiles passes a ser la presidenta de l'entitat, perquè no ho pots deixar. O sigui, necessitem figures com la Tina i els teus companys que formen part de la Junta, perquè si no és
3: doncs
2: això.
3: Sí, clar. Jo sempre que parlava de la repressió parlava del meu cas en concret, no? Jo tinc família represaliada en fosses, i això els arriba molt a l'alumnat, moltíssim. I per exemple, per Sant Jordi els hi feia fer relats de memòria històrica, és a dir, que preguntessin als avis, als pares, a les mares, a les àvies, i sortien històries impressionants. Com que jo no tenia reducció per fer aquesta feina, aquests escrits estan en un calaix. No s'han pogut editar i no s'ha pogut treballar. Aquest profe de València que ha vingut aquí, que nosaltres li hem acompanyat, li hem obert les portes a un centre de secundària Cornellà i a la major a Esplugues, doncs ha aconseguit fer un llibre. Ha fet això, però ha aconseguit un llibre que es titula Lecciones robades. És a dir, falta això, gent compromesa a l'ensenyament per parlar del tema. És que és obligat parlar del tema, perquè els drets els hem aconseguit lluitant per ells, i molta gent que va lluitar per els drets que disfrutem van estar a la presó o van ser morts. I els drets no estan aquí per sempre, els drets els hem de continuar defensant. I aquest missatge s'ha de traslladar a la joventut.
2: Tina, què està passant que estem perdent els drets, i es va aprovar una llei el 2022 que no s'està desplegant, i ara hi ha comunitats autònomes que estan fent a les seves comunitats altres lleis autonòmiques que volen tombar a l'acord nacional o estatal?
3: Sí,
2: què està passant?
3: Què està passant? Bueno, entrim de la llei del 2007 de Zapatero, de memòria històrica, era molt tèbia, però bueno, vam fer coses amb aquesta llei fins que va sortir la del 2022. Vam poder fer coses, com per exemple aquí a Esplugues vam retirar 6 carrers de personatges relacionats amb la dictadura, basant-nos en la llei del 2007 de Zapatero, i també a Cornellà i d'altres llocs d'aquí de la comarca. Clar, la llei del 2022 és ha estat millorat, ha millorat la del 2007 de Zapatero, però encara està per desplegar, encara està per desplegar. I llavors què està passant? Doncs que amb l'avanç de l'extrema dreta i de la dreta, perquè és el mateix, no? Doncs estan arribant, han arribat als governs autonòmics, el PP i Vox, i per exemple a Castella i Lleó, a Aragó, a les Balears i a Extremadura, doncs estan amenaçant en lleis, en tombar, en acabar, en anul·lar les lleis de memòria històrica autonòmiques, que totes van ser fetes abans de la estatal del 2022, i fent lleis de concòrdia. És a dir, que diuen que, no, que s'ha de parlar de tots els morts, però és que els morts dels golpistes ja van estar homenatjats durant 40 anys i els seus noms van estar a les esglésies i van estar reparats.
2: Sí, ara seria, ara em toca a mi.
3: Clar, ara és clara.
2: 40 anys, però ara em
3: clar,
2: toca a mi.
3: Ara toca homenatjar i parlar dels demòcrates, de la gent que va donar la seva vida per defensar el govern de la República, que era un govern democràtic elegit democràticament. Doncs això està passant. Però, per exemple, on més avançat està aquest tema és a Balears. A Balears ja han fet una llei de concòrdia, estan derogant la llei de memòria històrica Balears, i a més, és que Balears va ser un exemple amb el govern de la Francina Armengol, del Partit Socialista i Podemos i més illes Balears, que van fer una llei de fosses específica i han exhumat moltíssima gent. Entre d'altres, han exhumat amb una sindicalista balear que es deia Aurora Picornell, dues parlamentàries del Partit Socialista tenien les imatges de l'Aurora Picornell als seus ordinadors, i el president del Parlament els hi va dir que retiressin les imatges. Es van negar i les va expulsar del Parlament. És tremendo. O sigui, el govern espanyol no pot permetre això, perquè és que tenim una llei estatal, la del 2022, que diu que s'han de castigar els actes d'exaltació del feixisme. No es pot permetre el que està passant a les Balears. I el que podrà passar a l'Aragó també l'han anul·lat, la llei de memòria. A Castella-La Mancha també, i a Extremadura de moment no, però no sabem el que trigarà.
2: A la pràctica, què significarà? Que no es podran exhumar cadàvers? Que no hi haurà aixecament de fosses?
3: A veure, jo crec que les exhumacions, possiblement, parlo per Extremadura, que és la que més coneixo perquè sóc extremenya i estic en una associació a Extremadura, no? I que a Extremadura hi ha moltes fosses, sobretot a Badajoz. Però el que sabem és que només exhumació, re de sensibilització, han parat tot la resta de coses. Això a Extremadura. I de moment ens tenen amenaçat en que faran la llei de concòrdia, però de moment la tenim parada perquè vam reaccionar. De fet, a totes les comunitats estan reaccionant. De fet, vam fer la sisena trobada estatal de col·lectius de memòria històrica i democràtica i víctimes del franquisme a València, i ho vam fer a València, vam anar a totes les associacions per recolzar la gent de València, que està també pendent de l'anul·lació de la llei de memòria històrica de València, on també s'havia fet molta feina amb el govern del Botànic, i bueno, estan amenaçats, i ho vam fer la trobada allà per fer pressió, per aturar aquesta anul·lació de la llei de memòria de la Comunitat Valenciana.
2: Doncs explica'ns la jornada que es va fer a València, de què s'ha parlat.
3: Sí, doncs es va parlar, a veure, s'ha fet una carta que es diu Carta de València, i els punts d'aquesta Carta de València que es va aprovar en aquesta trobada, que era la sisena de col·lectius de memòria històrica democràtica a nivell estatal, pues diu, per exemple, Medidas imprescindibles para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la transición. Exigim el compliment de la legislació internacional en matèria de drets humans, així com les recomanacions dels relators de la ONU i els experts internacionals. Demanem la declaració de nul·litat de la llei d'amnistia del 77 o, com a mínim, els apartats que permeten la impunitat dels crímens franquistes. La ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat de 1968. La modificació de la llei orgànica del 10.1995 del 23 de novembre del Código Penal per incorporar al nostre dret intern el principi de legalitat internacional. Y modificar también la ley de enjuiciamiento criminal para que se puguin reabrir las querellas y denuncias per crimes de lesa humanidad presentadas aquí a España y no admitidas per els nostres jutjats i tribunals.
2: Sí.
3: Per exemple, investigació i persecució judicial per la jurisdicció penal espanyola dels crims del franquisme des de l'inici de la guerra fins a l'any 1983. Reparació integral del dany causat a les víctimes del franquisme i els seus familiars. Condenes dels actes de santació franquista i del negacionisme històric. I legalització de qualsevol organització, partit o fundació que ensalce, justifique o fomente la ideologia de la violència i modificació de l'article 578 del Código Penal para que inclogui el reconeixement jurídic de les víctimes del franquisme. Recuperació i indemnització a càrrec de l'Estat de los responsables patrimonials dels béns espoliats a persones físiques o jurídiques per motius polítics, religiosos i la devolució dels diners incautats pel règim franquista a la societat civil.
2: Això vol dir que encara hi ha gent que no ha rebut les seves propietats?
3: No, no. És que la repressió no només va ser política, va ser econòmica també. Sí. I es va crear un tribunal de responsabilitats polítiques que iniciava la investigació en el 1934, si havien participat en la revolució del 34. I aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava els béns de les persones que eren d'esquerra, sí. I els posava multes. Van cobrar poques perquè la majoria de la població represaliada doncs era popular i tenia pocs diners, però van embargar moltes terres i l'objectiu amb la llei de responsabilitats polítiques era donar una altra volta de torca a la repressió política, és a dir, asfixiar les famílies. En molts casos, aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava terres de persones que havien afusellat i que només quedava la vídua i les criatures, i embargava les poquetes terres o l'embargava la casa d'aquestes persones. O sigui, va ser tremendo, no? I encara està això, encara no s'ha reparat i no s'han indemnitzat aquestes famílies. Després, una altra cosa que es va plantejar és fer una auditoria d'empreses i institucions que es van beneficiar del treball forçat, esclau, i exigència de responsabilitat econòmica. Va haver-hi molta gent que va ser represaliada, no la van matar, però va anar a camps de concentració i d'allà sortien a fer treball forçat, aquí a Catalunya també, ¿vale? I van refer a poblacions que van quedar derruïdes o van construir ferrocarrils, per exemple, un exemple és el Valle de los Caídos, ¿no? Es va fer també amb feina, amb treballos forçats i treball esclau.
2: Exacte, d'esclavatge total.
3: Y las empresas que dan pues dragados y construcciones, ahora no me recuerdo de todas, pero ya en investigación fetas ya molta cura y amb molt de rigor sobre aquest tema, o sigui que demanem que es, de fet en la llei del 22 hi ha un article que ho diu, no? Però s'ha de crear, s'ha de desplegar aquesta llei i crear una comissió que estudiï aquest tema del treball forçat.
2: Hi ha algun punt més a la Carta de València?
3: Sí, hi ha més punts, no? Bueno, el que demanem és el compliment i el desenvolupament de la llei.
2: La Tina va passant pàgines de tot això que està dient, va saltant, perquè si no estaríem com 3 hores. En portem gairebé 3 quarts d'hora, però estaríem 3 hores.
3: Sí, és que la Carta de València té molts punts. Té molts punts.
2: Això és molta feina de moltes persones que han estat treballant amb això, i la feina que queda encara.
3: Sí, sí, o sigui, com s'ha fet aquesta Carta de València? O sigui, tenim reunions online amb tots els col·lectius de memòria històrica democràtica, doncs cada mes, i es van fent propostes, i d'aquestes propostes es fa una síntesi, i d'aquesta síntesi es fa aquest document, que es va aprovar en aquesta assemblea del 25 de maig a València.
2: I això a on s'eleva? Directament al govern, al Parlament?
3: Sí,
2: on va?
3: Doncs sí, sí, això s'eleva directament al govern.
2: I després ja
3: van estar representants del govern, sobretot de València.
2: D'acord, o sigui que seria anar directament al govern estatal.
3: Això s'ha publicat, tenim una, hi ha una web que es titula Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo, i està penjada a la Carta de València. I també d'altres coses, per exemple, l'Associació de Bebés Robados va demanar recolzament en aquesta trobada, en el sisè encuentro de memòria històrica, de col·lectius de memòria històrica, que la recolzessin per a veure si aconsegueixen una llei específica de bebès robats, que encara no s'ha fet. I ara s'inicia el treball en el Parlament d'aquesta llei de bebès robats, a veure si aconseguim que surti, no? Que surti aquesta llei. I després també dels llocs de memòria, no? Aquí s'està treballant molt i s'estan fent molt actes sembla que és cada 15 dies, els dimarts, davant de la comissaria de Via Laietana, per aconseguir que sigui un lloc de memòria, perquè va ser un lloc de repressió i tortura, vale? I el mateix passa amb a la Plaça del Sol, la seu del govern autonòmic de Madrid, que és l'antic local de Correos de Madrid, va ser una presó, i també s'està demanant des de Madrid que sigui lloc de memòria. A Càceres, la prisió de Càceres també es demana que sigui un lloc de memòria. És a dir, hi ha moltes demandes de llocs de memòria perquè la llei ho recull, no? I hi ha un moviment de demanar llocs de memòria, de llocs simbòlics de tortura, no? Com per exemple la comissaria de Via Laietana aquí en Barcelona.
2: I això seria el que ara l'extrema dreta vol anul·lar, aquests espais de recuperació de memòria?
3: Bueno, clar, l'extrema dreta no vol ni sentir-ne parlar, d'això, clar.
2: Perquè abans de començar l'entrevista m'has comentat que sí que estarien disposats a certes coses sempre i quan no es faci ni difusió ni pedagogia.
3: Estic parlant d'Extremadura,
2: Ah, d'Extremadura només, d'acord.
3: No sé què passarà a Balears, si hi haurà exhumacions, que han fet moltes i han trobat molta gent, perquè han treballat molt bé també en psicòlegs, a les fosses i en bancs d'ADN. Jo crec que possiblement aturin hasta les exhumacions, tot i que el govern central està enviant a les comunitats autònomes diners, i això no es poden negar. Com a màxim, el que aconseguirem serà això, però és que hem d'anar més enllà. El govern central s'ha de posar ferm en el tema de que s'ha de complir la llei de memòria històrica aprovada el 2022.
2: Correcte.
3: Que no pot deixar passar que el PP i Vox anul·lin les lleis de memòria, bueno, que anul·lin les autonòmiques, però ja és que hi ha una llei estatal superior que està vigent.
2: Quan parlem amb la Tina sempre ens manca temps. Com veieu, tenim moltes coses per parlar amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Tina Merino, gràcies per estar amb vosaltres, i a tu, a l'entitat i als nostres oients, us emplacem per un altre dia.
3: Vale, gràcies a tu, Isabel.
2: Us ha acompanyat la Isabel Almató, al control tècnic i al muntatge i edició, en Jordi Udina.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
5: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
5: No, no, no, no, no, para nada.
2: ¿Entonces?
5: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
6: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Moure, soroll. Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure, soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure soroll.
2: Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

comunicat que aquesta obra començava l'1 de juny. Em refereixo a que amb les calors que estan fent, doncs hem de tenir tot absolutament tancat, tancat i barrat, perquè fan pols, tiren pedres, sorolls, a part que han posat un andami amb la tela aquella, que aquí no passa l'aire ni... Per un altre cantó. Jo vaig fer una obra fa 30 anys d'ampliació, diguem, del balcó, allò que fas que amplies una mica el menjador, mig metro, eh? No estem parlant d'una terrassa ni res, mig metro de balcó, amb alumini i tal. I tinc un aparell d'aire condicionat penjat al balcó, de fa també molts anys. I ara rebem, abans d'ahir, un mail de l'administrador que ens diu que abans del dia 29 hem de treure tant la carpinteria d'alumini com l'aparell d'aire condicionat.

Doncs sí, hem d'ajudar a donar-hi resposta perquè no ens queden gaires dies, sinó haurem d'apuntar a coses que han quedat pendents, que són importants per començar la temporada. I clar, ens agradaria resoldre cosetes abans d'acabar-la. Però vaja, cada cosa al seu temps. Ara, d'aquí 2 minuts, arribarem a 3:15 de la matinada i tenim capítol de preguntes contestades.

0: Doncs va, parlem de cementiris amb música d'Isaac Albéniz, un dels personatges il·lustres que hi ha enterrats al cementiri de Montjuïc, a Barcelona, perquè mesos enrere en Joan des de Lleida demanava quantes persones hi ha enterrades al cementiri de Montjuïc i des de quan s'emporta el registre. I qui respon és Adrià Terol, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona.
1: Al cementiri de Montjuïc es porta a terme un registre de totes les persones difuntes que hi han estat enterrades des de la seva inauguració, que va ser el 17 de març de 1883. Sabem que el primer difunt va ser en Josep Fontrodona i Vila, inhumat el 19 de març, per tant, dos dies després. Ara bé, tot i que es poden consultar en els arxius, el registre no es va començar a informatitzar fins a la segona meitat dels anys 80, per tant, es fa difícil poder saber amb exactitud el número total de difunts que han estat enterrats al cementiri. Per tenir una referència, podem dir que el cementiri disposa de més de 156.000 sepultures i que en cada sepultura hi ha una mitjana de 6 o 7 difunts enterrats. A més, s'han de comptabilitzar els difunts enterrats en fossa comuna, que era una pràctica antiga habitual, i des de l'any 1990 també s'ha de dir que es va començar a incinerar els difunts, per la qual cosa també es custodien les cendres en columbaris cineraris, en jardins d'inhumació de cendres, espais d'espargiment, etc. Per tant, podríem dir que s'han inhumat aproximadament 1.300.000 persones difuntes al llarg d'aquests 143 anys que té el cementiri de Montjuïc.
0: Uh-huh. Doncs encara una altra pregunta relacionada amb aquestes instal·lacions, perquè l'Aleix, des d'Esparreguera, volia saber d'on ve la tradició de posar xiprers als cementiris. I també ens ha contestat l'Adrià Terol.
1: La tradició de

0: i també de connexió entre la terra i el cel. És per aquest motiu que en el món grecorromà el xiprer estava vinculat al dol i als espais funeraris. A més, el fet que el xiprer sigui un arbre perenne, doncs, i per tant que no perd la fulla, es va interpretar com a signe de vida eterna i resurrecció. També el xiprer té un sentit pràctic, i és que és un arbre molt adaptable al clima mediterrani, és resistent a la sequera i per tant doncs, té un baix manteniment. A més, les seves llargues arrels creixen en vertical, no pas de manera superficial, per tant no malmeten tant les làpides, les criptes o el paviment. I en tot això també cal destacar un sentit arquitectònic i paisatgístic que també tenen els xiprers. Celestí Barallat va ser un botànic de referència de la Barcelona de la segona meitat del segle XIX, també membre de la junta fundadora del cementiri de Montjuïc, i va ser qui va escriure el llibre Principis de botànica funerària l'any 1885, i és allà on ell ja remarcava que el xiprer tenia un sentit moral simbòlic però també estètic, i ell així ho deia doncs, de les espècies vegetals en general, no? Però concretament per Barallat el xiprer era un arbre estructural del model de cementiri jardí que ajudava a definir visualment i també espiritualment l'espai funerari. Per tant, li donava una funció compositiva i també paisatgística, ja que era un element d'ordre fonamental i també donava un marc arquitectònic a les sepultures.
1: Doncs trobo que ens ha fet un màster l'Adrià Terol, moltíssimes gràcies, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona, doncs per la doble resposta que li hem demanat aquí a la nit dels ignorants. Va, que abans hem posat una cançó perquè ens havia demanat una persona, però tenim encara cançons pendents que ens heu demanat en un llistat i procurarem, abans d'acabar temporada, de posar-les totes. Avui li toca el torn a aquesta, que la va demanar ja fa uns dies la Fina de Nou Barris, i és l'Ella Man Jesús, del Rafael.

0: dormir.
1: Apreto córrer perquè l'Anna Maria Ricard aquesta setmana ha fet de les seves i ha triat tots els noms del desig, editat per Rosa dels Vents, que va ser el meu primer llibre de contes de fa 10 anys. I avui ella ha decidit que llegirà el conte que porta per nom Helena.
2: M'he deixat les ungles llargues. Des de fa mesos, què dic mesos? Des de fa anys, des de fa una eternitat que me les mossego. I ara tot d'una han crescut, no es trenquen, me les puc llimar, i fins i tot m'he hagut de comprar alguna pintura per poder mostrar al món que sóc una dona amb les ungles cuidades. I si em pregunten com ho he fet, la veritat és que no puc contestar. Mira que havia ideat tota mena de propòsits anys enrere per aconseguir aquest objectiu, però no hi havia manera de complir-lo. En qualsevol situació acabava amb les mans a la boca, a la feina, mirant la tele al sofà, conduint, mentre esperava que sortís el meu fill de l'escola. Fins i tot era capaç de tombar una truita a la francesa mentre em mossegava les ungles de la mà dreta. Però ara no, i n'estic molt orgullosa. I ves per on aquest canvi radical a la meva vida exterior m'ha donat forces per deixar el meu home. Me l'estimo molt, sí, però ara he decidit que amb aquestes ungles tan boniques necessito sortir amb les meves amigues cada cap de setmana per sentir aquelles pessigolles de quan estàs a punt de lligar-te a un tio i saps perfectament que només et durarà una nit. M'agradaria clavar suaument les ungles pintades a l'esquena de tots els homes que no he tingut des que em vaig casar de ben jove. No es poden fer aquestes coses. On vas a parar casant-te amb 23 anys, tenint un fill als 25 i mossegant-te les ungles fins i tot quan tenies contraccions? Ja n'estic tipa. Demà, quan anem a dinar, com cada dissabte, al suquet de l'Almirall, després del deliciós arròs d'en Quim, de l'ampolla de Chardonnay que no suporto, i ell ho sap, que aquest vi blanc no m'agrada, però sempre acaba demanant el mateix, i després de decidir davant del diari quina pel·lícula anirem a veure a la tarda, li diré que el nostre matrimoni s'ha acabat. I li diré de la millor manera possible, com si fos el final inesperat d'una bona pel·lícula europea. No sé com s'ho prendrà, perquè em sembla que el pobre no té cap intenció de sortir-se'n sense mi. Però el nostre fill ja és un adolescent que fa la seva vida, jo em faig gran i ell ja és grandet per aguantar tot sol el seu avorriment i la peculiar manera que té d'entendre i viure la vida. Les ungles llargues m'han donat la força necessària per trencar amb un present que s'esmicolava als meus peus i que jo no volia veure fins ahir. No n'he parlat amb ningú. No ho he consultat amb cap amiga ni a cap psicòleg, ni tampoc m'han tirat les cartes en un d'aquests llocs plens d'espelmes i amb una pudor d'encens que em fa vomitar. No ha calgut fer tom sobre el coixí per veure a través de les meves mans que el meu futur, al costat d'aquest home bo, però poc tendre, nerviós i una mica agonies, fort i sa, planificador fins a tenir el nínxol net i polit per si mai passa res, seria un futur de pedra. I he decidit que aquest home que no surt de casa si no ha esmorzat cereals i un cafè sol, no ha fet el llit i no ha estès la tovallola de les mans per trobar-la ben seca al vespre, haurà de quedar-se sol a la casa de Vallvidrera perquè una servidora deixarà d'una vegada aquesta maleïda carretera de revolts que em separa de la civilització per llogar-me un pis a la mateixa Rambla de Catalunya. Vull sortir al carrer i sentir soroll de cotxes i veure passar els turistes pel meu costat, escoltar parlar la gent i deixar la calma a les postes de sol i els pocs veïns que fins ara teníem de costat per trobar-me carretades de persones al meu voltant. Vull botigues obertes a tota hora, de les que pots entrar i sortir sense que ningú et pregunti si t'atén. Buscaré un piset amb una habitació de convidats per si el Marc un dia hi vol fer cap, però a aquestes alçades segur que prefereix passar la nit al pis compartit d'estudiants que té a Vic fins que acabi la carrera, fins i tot durant els caps de setmana. Baixaré al centre de Barcelona, tornaré a anar cada dia al gimnàs després de la feina, quedaré amb les amigues i recuperaré les que havia perdut per culpa del meu exili a Vallvidrera. I deixaré de patir per si els porcs senglars de la punyeta se'n fiquen dins del jardí i m'esguerren la gespa o els trobo nedant a la piscina. No em calen ni més jardins ni més piscines. Sortiré cada cap de setmana. Tornaré a esquiar. Em compraré una moto perquè ningú no em dirà que ja no tinc edat d'anar com una boja per la ciutat. Em pintaré les ungles cada 15 dies d'un color diferent. Em compraré roba cenyida i escots vertiginosos. Recuperaré l'aire fresc a l'estiu i l'escalfor dels cossos d'altres homes a l'hivern. Vull comptar-los amb els dits de les mans i que en poc temps n'hagi perdut el compte. En faré una llista tan llarga. Recuperaré la il·lusió de la improvisació, dels riures al cinema, i deixaré les agendes tancades d'oci amb mesos per avançat i no triaré més pel·lícules que em facin plorar. Deixaré de pagar per veure futbol. Cantaré Barbra Streisand fins que em quedi afònica. Esmorzaré dreta a la cuina. Soparé amb una safata davant de la tele una simple amanida verda. I em taparé amb la manteta per veure la meva sèrie preferida, que no serà Joc de Trons ni cap zombi horrible regalimant sang. Demà dinem al suquet, reina. La seva veu m'ha tornat a la terra i de l'ensurt m'ha caigut el got d'aigua. Quan l'he recollit, m'he clavat un cop amb la pota de la taula de la cuina i m'he trencat un ungle. Merda! I l'he començat a rosegar. Quin plaer tan gran! Sec al sofà per veure amb ell un nou capítol de Joc de Trons, en pijama, sense tapar-me amb la manta i sabent del cert, que 5 minuts després m'hauré quedat adormida d'avorriment mentre la Khaleesi fa o diu no sé què a no sé qui. No hi ha qui l'entengui, aquesta sèrie.
1: Ai, quina cosa és estranya. Quina cosa, que bé que ho fa l'Anna, eh? És que ho fa tan bé que només per això val la pena. Res, que arribem a les 2 de la matinada. Que no tinc les ungles llargues, eh? No tinc les ungles llargues. Me les tallo, no les tinc llargues. Arribem a les 2 de la matinada, això vol dir que venen els companys dels serveis informatius i que nosaltres acabem aquí la nostra edició darrere del darrer dilluns de la temporada de la Nit dels Ignorants. Que no vol dir que demà no tornem a estar aquí a la mateixa hora, evidentment, i que espero que truqueu al 93-201-7474 per fer preguntes, encara per dir respostes, per intentar anar tancant coses que encara han quedat pendents i que ens agradaria el màxim possible de resoldre abans que acabi la temporada. I sobretot, si voleu venir fins demà, teniu temps d'enviar els vostres noms, cognoms i DNI a labustiadignorants@catradio.cat, perquè demà tanquem la convocatòria i ja direm a cadascú si podeu venir a la nostra darrera edició i aquest programa diferent i especial que muntarem l'últim dia. Així que descanseu i fins demà a les 12. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol rebaixarà progressivament les ajudes a la gasolina i al gasoil. Dels 20 cèntims actuals es passarà als 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho ha justificat per la baixada del preu del cru.
2: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales